0: Molt bé, moltes gràcies. Bé, consensos, evidentment, que es busca el consens de tothom. L'únic que he posat l'exemple és perquè causalment aquesta empresa és Holcim, que és una de les pedreres que està al costat. És la mateixa empresa. No és molt Pisuerga, però almenys és la mateixa empresa. I només ho he fet saber perquè precisament ens estan dient que només portem això per fer aquí un muntatge de que no servirà per res. Doncs no, vull dir-los amb els veïns que sí que serveix portar una moció al ple municipal, sí que serveix, i si tothom vota a favor, doncs és clar que serveix. Que sí, que la Generalitat al final és qui té l'última paraula, segur, però sí que serveix que el consistori, que el ple municipal es mostri i es mostri aquest rebuig. Jo penso que sí que és important. I amb el que deia el senyor Rubí, que el 2029 ja ho veurem, no, és que això el 2029 és el dia que s'acaba, però Ciment Català està treballant ara ja, ho ha entrat ara, ho està demanant ara, és ara que ens hem de posar, el 2029 és la data que s'acaba ja definitivament, però és ara que ho hem de treballar. Per tant, perfecte, si hem de fer els documents que calgui, els expedients que calgui per demanar, nosaltres fantàstic i oberts a portar-los i si cal passar pel ple es passen pel ple i si no s'envien directament. Així que moltes gràcies i gràcies als veïns també, que penso que volien atensar-se aquí davant de tot. Un cop votarem ara. Doncs molt bé, doncs passem a la votació. Recordem exactament el títol de la votació. És el punt... A veure. El punt número 13, proposta d'acord que presenten els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem, s'ha adherit al grup de Guanyem i al grup del Partit Socialista de Catalunya per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf i per la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies.
2: I amb aquest aplaudiment es donava per aprovada aquesta moció. Recordin, les mocions no tenen un caràcter executiu, però és que, de fet, l'Ajuntament tampoc té competències per autoritzar o treure l'autorització a les pedreres. Sí que pot fer, tal i com s'ha comentat en aquest punt, doncs, mostrar un posicionament, i si aquest posicionament és unànim, doncs molt millor. Els veïns de Garraf que es van fer una fotografia amb pancartes contra aquesta ampliació del límit temporal de les pedreres en el Saló de Plens, i al final del ple doncs va ser la representant de l'alcaldia al poble de Garraf, Cristina Ronda, la representant de l'alcaldessa a Garraf, la que va parlar en nom dels veïns i va demanar explícitament al ple municipal formar un equip de treball amb els regidors de l'Ajuntament per treballar doncs, aquesta oposició a l'ampliació del termini de les pedreres, que es garanteixi la restauració tal i com estan obligades les empreses doncs, explotadores a portar a terme. Va dir Cristina Ronda que alguna de les empreses fins i tot s'havia negat o havia dit que no podia tirar endavant aquesta restauració perquè això impedia l'activitat extractiva, i també que s'incrementessin les inspeccions municipals, i va ser molt ferma, sobretot en dir que no volem cap diner, és a dir, que rebutgen qualsevol de les compensacions econòmiques o que havien ofert les empreses explotadores de les pedreres per garantir el suport dels veïns en aquesta petició del termini d'explotació. Escoltem, amb la ronda, diguem, de preguntes de la ciutadania a finals del ple, les consideracions que feia, com dèiem, la representant de l'alcaldessa Garraf, Cristina Ronda.
3: Soc Cristina Ronda, la representant de l'alcaldessa de Sitges al poble de Garraf. En primer lloc, volia donar les gràcies a tot el consistori per la moció aprovada a favor de la finalització de les pedreres en el termini acordat que fa 40 anys. En especial, volem agrair a la senyora alcaldessa el seu suport i la seva empatia amb el poble de Garraf, la salut dels veïns i el medi ambient. També de tots els regidors. Fa 40 anys que aquest ajuntament, el Parc del Garraf i sobretot els habitants del poble de Garraf, ja varen fer un gran esforç amb les necessitats de la indústria catalana a l'any 1989, pactant que s'explotessin les pedreres per 40 anys més, amb el compromís per totes les parts de que el termini de 2029 seria improrrogable i final i que en aquest termini es restauraria la zona. Amb el tancament de les pedreres, el nostre territori sortirà guanyant en tots els aspectes: salut, natura, fauna, ecologia, turisme i fins i tot econòmicament. Les pedreres fan més mal que bé a tots els nivells, sobretot quan estan situades al costat d'habitatges i al mig d'un parc natural. Demanem un compromís a l'Ajuntament per formar un equip de treball de seguiment format per l'Ajuntament, la Diputació, o sigui el Parc del Garraf, i l'Associació de Veïns i Veïnes de Garraf, que vol dir per al control la restauració de les pedreres. S'han de fer complir les dates establertes per la restauració dels terrenys i s'ha de vetllar perquè els plans a curt i mig termini siguin factibles tècnicament. No es poden trobar el 26 d'abril de 2029 i que les pedreres no hagin fet la seva feina. Concretament, el 26 d'abril de 2029, els terrenys de Uniland en Maicarca i la Farge i Jolcim en Garraf han de ser cedits a la Diputació i directament entregats al parc, tal com ho indiquen els seus respectius contractes. En el cas concret de la Farga Olcim, la fita de 26 d'abril de 2029 inclou que en aquesta data els terrenys ja han d'estar restaurats. Entenem que l'Ajuntament, com signant dels convenis vigents, té competències per demanar a la Farga i Olcim el pla dels treballs a realitzar els propers 2 anys per complir amb aquesta data. Si l'activitat industrial és incompatible amb els treballs de restauració, tal com els responsables de la pedrera ens van dir als veïns, aquesta activitat industrial hauria de finalitzar ja. El compliment del conveni no és negociable. També demanem que s'efectuïn controls de qualitat de l'aire i inspeccions necessàries a les pedreres per al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, especialment per aquests 3 últims anys que queden d'explotació. Els últims dies estem veient que l'activitat de les pedreres és fins i tot més frenètica que abans. La perspectiva de no poder prorrogar els convenis pot fer que tinguin encara menys cura de no afectar els veïns per poder treure tota la pedra en menys temps. Les pedreres han de complir la normativa d'emissions de pols, encara que hi quedin menys de 3 anys. Si no poden treure tota la pedra i complir la normativa d'emissions, els incompliments s'han de sancionar. Demanem, per tant, una patrulla policial que freqüentment passi per Garraf amb l'ordre explícit d'aixecar acta si veuen qualsevol incompliment o veuen un núvol de pols. Tot i que ja no ho hem expressat en altres ocasions, els veïns i veïnes de Garraf volem reiterar que no volem cap diner de les pedreres, si això significa qualsevol tipus d'autorització per prorrogar concessions o per emplenar de pols els nostres pulmons. La nostra salut no està a la venda a cap preu. Volem que aquesta posició sigui molt clara als membres d'aquest consistori. Lluitarem amb totes les nostres forces i recursos contra qualsevol persona o administració per acció o per omissió faciliti o promogui que les pedreres al voltant del Garraf segueixin funcionant més enllà de les concessions actuals. Agraïm que el consistori estigui amb nosaltres en aquesta lluita. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Cristina, i a tots els veïns que l'heu acompanyat. Només dir-te que t'agrairia que aquest escrit, si ens el poguessis enviar per correu, que l'enviarem a tots els regidors i regidores, o ens el fas o ens el dones, com vulguis, ho faré arribar amb tots i totes, perquè em sembla molt escaient el que has dit de crear un grup de treball o una comissió, que de fet, quan s'ha parlat de la moció, aquí també s'ha comentat això, s'ha dit, home, estaria bé que ja comencéssim a fer actuacions, penso que és molt bona idea fer aquest grup, incloure's amb vosaltres. Jo, si no, nosaltres també el repartirem amb tothom. Així que moltes gràcies i, com heu vist, aquí almenys el plenari està plenament amb vosaltres. Moltes gràcies.
2: I així acabava el ple. Eren passades les 9 de la nit, 5 hores i escaig, amb dos intermitjos de 10 minutets. Però bé, bàsicament, el resum, el que hem pogut escoltar, per una banda, no va tirar endavant la modificació urbanística a Ratpenat. Per altra banda, es va aprovar aquesta moció de rebuig a l'ampliació del termini d'execució de les pedreres, tot i que alguns grups van expressar la necessitat de que es facin més accions o més actuacions o més concretes per part del consistori. Aquesta petició final de Cristina Ronda per tal que es formi un equip de treball amb l'Ajuntament, doncs, per treballar contra això. Això és el que va donar de si aquest ple. També hi van haver tres mocions més, dues que presentava Vox, una per actuar contra reincidents i delinqüents habituals a Sitges en referència a l'aplicació de la Llei Orgànica 1/2026 de 8 d'abril, va ser rebutjada, i una altra també per l'adhesió al moviment Girasol, visibilitat de les discapacitats invisibles, també va ser rebutjada per una àmplia majoria del ple, en compliment també del famós pacte antifeixista. Això ho va lamentar especialment en aquest punt José Antonio Gilabert. I per últim, una proposta d'acord que presentaven els grups d'Esquerra Republicana i els que es van adherir al Partit dels Socialistes de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Guanyem, per adherir l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Aquí els posicionaments van ser força més ideològics, però la moció també va tirar endavant. I després, doncs bé, preguntes sobre algunes qüestions concretes i sobretot aquest aspecte final que va planar al principi i al final del ple, i és aquest possible relleu a la alcaldia de Sitges en compliment del pacte de legislatura signat fa 3 anys per diverses formacions polítiques, entre elles les que hi ha ara al govern. Si això ho acaben aprovant les assemblees dels diversos partits, el 6 de juliol tindríem possiblement aquest ple extraordinari que incorporaria o que incloria aquesta investidura de Carme Gasulla, però haurem d'esperar confirmació. 10, 12 i 16 minuts. Per tant, ho deixem aquí. Aquest matí una mica trasbalsat, perquè a part d'explicar el ple hi ha hagut aquest incident d'una persona que ha agredit a la seva mare, ha saltat a l'aigua, finalment l'han rescatat, surt a tot arreu ara mateix, fins i tot amb les nostres fotografies han estat repiulades, però bé, afortunadament, doncs la cosa ha quedat aquí. Ho deixem, per tant, que passin tots un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al terç oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
0: 3CAT Info.
2: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
3: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys...

0: creixent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
1: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
0: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
2: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
2: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
4: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
6: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
4: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
2: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
2: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
8: Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roc Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
9: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
8: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es retomenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport.

0: Les artistes femenines y tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
1: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
0: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Esports. Amb en David Ubach.
3: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça, Koundé, i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
4: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
3: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
5: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
3: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
6: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
3: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
7: Són 2:45.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la Franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
3: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
2: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
8: Escúchame, jálame!
2: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
9: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
2: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
2: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Granollers i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
11: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
2: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
12: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
2: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
13: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
2: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
14: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
2: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
15: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
2: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
16: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
2: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
7: El temps.
2: Gemma Puig.
17: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
18: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
2: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
19: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submón, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
20: Una embarcació de l'entitat Submón geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
21: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
20: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
22: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mula.
23: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
22: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
22: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
24: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
25: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
24: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
26: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn, l'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
24: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
22: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
27: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Esports. Amb en David Ubach.
0: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara a pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
7: 3CAT Info.
0: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
1: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den, y con lo que tengamos haremos.
0: Parlem ara de motor.
7: 3CAT Info.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pensé que aquí, si no consigui el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals de la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
4: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
7: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando. Yo subo.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro. Sí. Tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Ok.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que començés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
12: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
13: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
12: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
13: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado prácticamente, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
12: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
15: We have been able...
16: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
17: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
18: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
15: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
19: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
14: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
21: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
22: These are not street gangs.
23: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
21: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses

0: d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la, amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
1: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
2: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
3: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
4: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
2: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
1: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
1: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
6: Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
7: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
6: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
8: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
6: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
1: Esports. Amb en David Ubach.
9: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 16.

0: a primera del grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, normalment serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 4:15.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubac?
0: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
5: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
6: Escúchame, jálame!
5: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
7: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
5: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
5: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
9: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
5: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
10: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
5: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
11: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
5: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o a la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
12: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
5: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
13: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
5: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avança fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
14: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
5: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
2: El temps.
5: Gemma Puig.
15: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Pirineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
16: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
5: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
18: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
19: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
18: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
5: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana, Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reon és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Cal Aril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
20: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Rion i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
5: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reon.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
21: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
22: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
21: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
23: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
21: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
5: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
24: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Esports.
5: Amb en David Ubach.
0: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. França-Suècia d'una banda i Noruega Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modestia.
1: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
0: Parlem ara de motor.
2: 3CAT Info.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pensé que aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara amb motor, al Rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
4: Equipos de balonmano diferentes, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
2: Tresca Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame. Ya, que me está cortando. Yo subo que me están cortando.
4: El muro tiene espacio.
2: Ajá.
4: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
5: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
6: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
7: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
8: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
9: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la Conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
9: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés cessar el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
10: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Cellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
11: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
11: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
15: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
16: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
17: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
20: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs. Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal
1: canal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
20: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
1: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
20: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
21: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment.

0: a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
1: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
3: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
1: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
5: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roc Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
6: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinària de creativitat compartida.
5: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és cocomissària.
7: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
5: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
0: Esports. Amb en David Ubach.
8: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça, Koundé, i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona, i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera, han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió

0: Han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol, destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 4:45.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pasqual Agurt s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
5: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
6: Escúchame, háblame.
5: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
7: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
5: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
5: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
9: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
5: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
10: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
5: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
11: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
5: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
12: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
5: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
13: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat, amb la compra de la planta, el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
5: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això, ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3CAT Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
14: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
5: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
2: El temps.
5: Gemma Puig.
15: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar al Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
16: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir que el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
5: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
18: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins molar. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
19: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
18: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
5: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
20: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
5: Al sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la Deo Alella fets a la mateixa masia, Can Reon.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
1: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
21: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
22: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
1: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
5: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
23: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu actiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Esports.
5: Amb en David Ubach.
0: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona, i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a la Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona. i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com arribar a la Montilivi. Obrim ara a pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
3: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
0: Parlem ara de motor.
2: 3CAT Info.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pregegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara amb motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
6: Equipos de balonmano diferente, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hoek, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hoek s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
2: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro. Tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sotzein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadres.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la Conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: We have been able...
15: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
16: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
17: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
14: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Guineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
20: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
20: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
20: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals, com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP

0: Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
2: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
0: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
3: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
3: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
5: Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roc Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
6: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
5: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és cocomissària.
7: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
5: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
3: Esports. Amb en David Ubach.
8: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. i encara

0: Del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un bazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament veig aquí, el líder del Mundial ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 6:15.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
5: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble de terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
6: Escúchame, jálame!
5: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
7: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
5: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
5: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
9: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
5: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
10: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
5: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
11: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
5: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
12: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
5: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
13: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
5: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3CAT Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
14: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
5: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
2: El temps.
5: Gemma Puig.
15: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
16: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir que el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, que encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
5: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
18: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
19: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
18: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
5: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
20: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
5: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
1: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
21: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
22: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn, l'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
1: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
5: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
23: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
5: Esports. Amb en David Ubach.
0: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com arribar a la Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
3: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
0: Parlem ara de motor.
2: 3CAT Info.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pregegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara amb motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai. El belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals de la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
6: Equipos de balonmano diferentes, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hoek, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hoek s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
2: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro. Tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sotzein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: We have been able...
15: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
16: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
17: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
14: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Guineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
20: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
20: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
20: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals, com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
5: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
21: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
23: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i produir...

0: per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
1: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
2: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roc Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
3: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
2: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és cocomissària.
4: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
2: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
1: Esports. Amb en David Ubach.
5: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, normalment serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
6: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
5: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han

0: garantir la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
1: 3Cat Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
2: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament veig aquí el líder del Mundial ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
1: Són 6:45.
4: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
4: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
5: Escúchame, jálame, Que me está cortando.
4: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
6: Ja se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
4: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
4: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
8: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
9: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
4: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
10: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
4: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
11: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
4: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
12: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat, amb la compra de la planta, el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
4: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançar fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
13: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
4: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
14: El temps.
4: Gemma Puig.
15: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
16: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
4: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
18: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
19: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
18: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
4: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
20: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
4: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
21: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
22: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
21: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
0: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest congrés de l'arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
21: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
4: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
2: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
4: Esports. Amb en David Ubach.
3: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona, i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides al Girona i al Sabadell. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a la Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com arribar a la Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028, i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'aler Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
14: 3CAT Info.
3: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modestia.
23: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den, y con lo que tengamos haremos.
3: Parlem ara de motor.
14: 3CAT Info.
3: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
5: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
3: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
6: Equipos de balonmano diferente, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
3: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hoek, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hoek s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
7: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer. Ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins als 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta. Però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima l'any 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz, el llibre Reportatge al gran terratrèmol, editat a l'estat del 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units, la gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
2: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona.
0: Els Estats Units responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
2: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
0: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
2: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera, que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
0: Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes judicials al voltant del partit.
2: Defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018.
0: Avui el David Clopés li ha tocat matinar. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: La selecció espanyola es classifica pels setzens de final com a primera de grup. L'has vist? L'estaves despert o...?
3: No, he pogut veure-lo en directe.
0: La Sònia Gelmà, que ens ha acabat
3: seguint. Això mateix, que després l'escoltarem. Espanya 1, Uruguai 0, partit que ha acabat fa només 3 hores a Guadalajara. Mèxic, gol de Baena per Espanya en un partit discret que classifica Espanya i deixa fora del Mundial l'Uruguai.
0: Per tant, ja tenim una de les grans sorpreses del Mundial al mateix grup d'Espanya. Atenció, perquè s'ha classificat la selecció de Cap Verd.
3: Sí, 3 partits, 3 empats a 0 i classificats per als setzens de final en el seu primer Mundial. Aquesta matinada han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd jugarà a setzens contra l'Argentina de Leo Messi. S'ha acabat ara mateix el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, a punt d'acabar l'Egipte 1, Iran 1. Passarien ara mateix Bèlgica i Egipte com a primera i segona, i Iran podria passar com a tercera.
0: I també el Mundial, exhibició de França i de Dembélé.
3: En el partit que va obrir ahir la jornada, a les 9 del vespre, França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé, i el mateix grup, Senegal 5, Iraq 0. França a setzens, on es trobarà Suècia, Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori, i el Senegal haurà d'esperar per saber si passa com una de les millors terceres.
0: Bon dia, Jofre Genoé.
4: Bon dia i bona hora.
0: Aquest cap de setmana què ens espera?
4: Mira, comencem amb núvols baixos cap al delta de l'Ebre, cap a l'extrem sud de la Costa Daurada, la costa del Baix Camp, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. Variabilitat, bàsicament són núvols baixos que fins i tot al llarg del dia es poden trencar una mica. I a la resta, doncs, continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures sense excessos, en el sentit de que no superaran llindars d'onada de calor, cosa que no vol dir que hi hagin alguns avisos activats, perquè en algunes comarques, sobretot de l'Alt Empordà, zones interiors de Girona, el Pla de l'Estany, punts del Gironès, aquests sectors, com ahir, pot arribar-se als 38 o 39. Per tant, aquí localment sí que podria haver-hi doncs, algun llindar superior al que entenem per una calor. I també cap a la zona del Pla de Lleida, potser zones més normals en aquest sentit, hi hagi valors de 38, 37. A la resta farà calor, calor intensa, de canícula. Potser amb temperatures que no tocarien per finals de juny, sinó per finals de juliol, però sense una situació com la que hem viscut darrerament. Avui amb tranquil·litat, però demà, que repetirà una mica la mateixa situació, sí que a la tarda esperem nuvolades i que s'iniciï un canvi de temps amb alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, amb un augment de núvols al terç oest del país. Tot això ens portarà la setmana que ve un descens del termòmetre.
0: Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte i Antoni Jalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal, que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. Avui tots dos, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, aquí al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb Lídia Heredia i fins a Kènia amb Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. Aquest doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts, 3.000 ferits. L'ONU adverteix a més que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000. És una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar a les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
2: Per cert, que avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en aquestes tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella és el cap de l'expedició.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Al llarg d'aquest suplement també saludarem l'Oriol Corbella, a punt per volar cap a Veneçuela per oferir aquesta ajuda. De Veneçuela cap al Japó, on atenció, també tenen una alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit ja 7.
2: Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. També hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó els mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.
0: Els Estats Units han bombardejat aquesta nit diverses instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. És la resposta de les forces armades nord-americanes a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava aquesta via marítima. Donald Trump denuncia que l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació i el seu vicepresident J.D. Vance assegura a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència.
2: I en un comunicat, l'exèrcit dels Estats Units diu que l'agressió iraniana és del tot injustificada i acusa Teheran de vulnerar clarament l'alto al foc. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. La Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà. L'intercanvi d'accions posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau, signat fa només 10 dies, i que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
0: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris. I gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellex.
2: Els bombers també han controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que va cremar ahir 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc.
0: A la franja encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona de manera favorable. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins de Peralta de Calassans que continuen sense poder tornar a casa. Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció als mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: Una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
0: A la crònica política, el PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de decisió entre congressos, després d'un any marcat per als successos de casos de corrupció i els mals resultats de les últimes cites electorals. Pedro Sánchez donarà explicacions de la delicada situació que viu el partit en un conclave en què no s'esperen grans turbulències. Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, Avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Del PSOE al Partit Popular, perquè 4 anys més tard del que tocava, el PP català ha convocat per avui el Congrés per renovar la cúpula. Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del partit, però atenció perquè encara no sabem quin serà el número 2. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica.
2: Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Considera Washington ara que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix, per cert, amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà.
0: Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta.
2: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres, que es limiten a donar resultats sense actuar. Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i empresa de la UOC.
17: Un agent no únicament són un chat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
2: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor quan els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
18: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Alerta als usuaris de la línia de Rodalies, l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà diumenge es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Se substitueix per un servei de bus. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Les obres que fan el pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, o sigui, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut en tren des de Girona. També s'aprofitarà el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge 2 trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies d'aquest recorregut. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer directament en tren. La normalitat del servei es reprendrà dilluns a primera hora del matí.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base de l'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
20: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
21: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
22: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
20: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
23: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
20: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: L'actriu Rosa Boladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat. Montse Pujol.
24: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
25: I el Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
24: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que avui actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
2: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya. Presentarà davant el públic català els temes més recents d'aquest àlbum Hi haurà què, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre.
1: L'informatiu del suplement.

0: Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
1: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
2: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
3: Univers MotoGP.
5: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
6: L'informatiu del suplement.
7: 5 minuts per 8:15 del matí. El Mundial Espanya passa com a primera de grup després de guanyar aquesta matinada l'Uruguai en un partit més aviat discret. David Clopés, què tal? Bon dia de nou.
8: Bon dia. Jugat a Guadalajara, Mèxic. Uruguai 0, Espanya 1, en gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
9: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
10: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
8: Partit en poques ocasions, en poc futbol i en poc joc molt dur. Els uruguaians han jugat molt agressius veient que la derrota els deixava fora. De fet, han acabat amb 10 per l'expulsió de Canovio. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet dos canvis a l'11 respecte a l'últim partit. Han entrat Llorente per Porro i Merino pel blaugrana Dani Olmo al mig del camp. Lamine Yamal ha tornat a ser titular i ha jugat 76 minuts, ha deixat alguns detalls de qualitat, però s'ha notat que encara no està al 100%. Pedri, titular, ha jugat 60 minuts, però avui al mig del camp espanyol no ha estat bé. També han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marco Corella. A la segona part ha entrat Olmo, força entonat, i Ferran, que ha tingut la més clara enviant un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, per Jeremy Pino, per lesió, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. De la Fuente, el seleccionador espanyol, ha estat molest amb la duresa del joc uruguaià.
11: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
8: Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, han acabat fa uns minuts: el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, setzens, i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb l'Argentina confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
12: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no, por ahí le esquivaría.
13: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
12: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
8: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. A banda del Mundial, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Previsions per aquest dissabte, avui oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
14: Pengegui aquí.

0: Y si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Precisament veig aquí el líder del Mundial, la marca del millor temps. En canvi, Alex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. En Fórmula 1, avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures de divendres. Al Rally Acropolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera jornada. I avui dissabte, Campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles. Per tant, Blasi, la gran absent avui en aquests Campionats d'Espanya de ciclisme a Sabiñánigo.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 2:15 del matí.

0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, us despertem amb música. Els meus ídols, avui d'artista convidada, hi tenim Maria Arnal. Blai Mercè, Olga Balós, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una de les grans veus que tenim a casa nostra, que es va fer doncs, un salt amb aquesta peça, amb el Marcel Bagés, i que després ha continuat fent camí en català, en castellà, amb una mica de tot, experimentant amb la intel·ligència artificial.
1: Correcte.
2: I la tenim presentant un disc magnífic, es diu Ama, aquest estiu, al Festival Vida, al Festival Portaferrada, ja de cara al final d'estiu al Festival Bel per del Fòrum. Vaja, que qui la vulgui veure en directe, la veurà en directe. Ha evolucionat molt la Maria Arnal. I hem començat escoltant una cançó de fa gairebé 10 anys, d'aquest disc, 45 cerebros i un corazón, amb el Tu que vienes a rondarme, que jo ara diré una cosa, que, i no exagero dient-ho, que per mi és potser una de les tres millors cançons en castellà que s'han escrit aquest segle.
1: Wow.
2: Em sembla al·lucinant.
1: Ostres.
2: Em sembla al·lucinant el Tu que vienes a rondarme. Wow. La podria haver escrit Federico García Lorca.
1: Podria ser.
2: És bestial, aquesta cançó.
1: Bueno, no, jo no sé si m'atreviria tant, però sí que han aconseguit una cosa molt interessant, Maria Arnal i amb, sobretot en la fase, no?, amb Marcel Bagés, que és fer aquesta revisió de la música d'arrel que, d'alguna forma, fa que els oients connectem amb coses que no sabíem que havíem de connectar, no? És a dir, tots naixem amb una cultura musical que després sembla que l'anem perdent a mesura que tenim influències externes, però hi ha grups o hi ha propostes que ens fan reconnectar des d'on venim, no?
2: Sí, una mica com Rodrigo Cuevas.
1: És una cosa així que dius, ostres, no saps per què, però connectes amb allò perquè forma part de tu. Doncs això Maria Arnal i Marcel Bagés ho han aconseguit. Olé.

0: veure, il·lumineu-me una mica. D'on surt la Maria Arnal i aquest binomi amb el Marcel Bagés, que després hi va un moment que es va acabar i que cadascú va continuar pel seu costat. Com va anar, això?
1: La Maria Arnal va començar a cantar relativament tard. Ella sempre explica que ella treballava d'acomodadora del Teatre Lliure, es va trencar el fèmur, i a partir d'aquí, amb la seva una baixa molt llarga, va començar doncs, a cantar. Després va ser a partir de l'exparella de la Maria Arnal, el Marc Sempere, activista valencià i realitzador també, que va posar-los en contacte, el Marcel Bagés i la Maria Arnal, per començar un projecte. Un dels primers concerts que van fer va ser a les festes de la Barceloneta. Clar, era un duet acústic que recuperava tradició oral, cançons populars, i a partir d'aquí doncs, van tenir molta complicitat, la Maria i el Marcel, i el projecte va començar a créixer. Va sortir aquest disc, el primer disc que sentíem abans, el segon, que és aquest que sentim ara, Clamor, fins que al final el projecte ja no va donar més de si i la Maria va començar a caminar sola.
2: També cal dir que quan es va trobar amb el Marcel Bagés, jo crec que van, això, els astres es van alinear, perquè el Marcel Bagés, també guitarrista, venia de jazz, venia de l'esmuc, etc. Però ell abraçava una tradició una mica més experimental. És a dir, li agradava músics com Marc Ribot, per exemple, li agradava tocar, utilitzar com molts efectes amb la guitarra, i això, clar, d'alguna forma es van unir dues ments inquietes que, mira, que va fer que traguessin aquests dos discos magnífics.

0: una cosa molt maca que va passar amb el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va ser la recuperació dels poetes. En aquest cas, un poema de Joan Brossa, que és tan curt com la gent no s'adona del poder que té, amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per destrossar l'economia, alguna cosa així, doncs li va donar una èmfasi en directe, que sorties d'un directe a escoltar aquesta cançó i volies anar a fer una vaga general i a cremar-ho tot i a fer la revolució d'una vegada.
1: Sí, saps? I a més, com la Maria Arnal ve de tota la tradició teatral, clar, la posava en directe dels dos i ara ho estem veient també amb ella, amb la seva carrera en solitària, li donaven un plus més, o sigui, utilitzava molta la il·luminació, vestuari, etc. Vull dir que sorties d'allà creant un univers propi.
0: Un univers on també hi havia com a influència Ovidi Montllor.

0: que coses més estranyes que passen prop de mi.
1: Hem posat la versió original de A la vida, i aquesta, amb la veu de la Maria Arnal i la Marcel Bagés, mai millor dit, va tenir una nova vida. I hi ha molta gent que ha fet servir aquesta cançó per donar la benvinguda a fills o per acomiadar persones estimades.
2: Sí, i una altra de les influències que també Maria Arnal ha reconegut, no?, en algunes de les entrevistes és cantants com... Bé, a ella li agrada molt la poesia, no? Ella, més que influències musicals, sempre ha dit a mi m'agrada molt aquest poeta o aquest...
1: Sí, ella llegeix molt.
2: Llegeix moltíssim, li agrada també molt això, el teatre, com dèiem, però sempre cita a Violeta Parra.

0: Una de les gràcies de la Maria és que no té perjudicis i que les seves influències poden anar des de Violeta Parra a qualsevol marcianada d'intel·ligència artificial que hagi sortit ara, no? Es mou entre això, entre les arrels molt marcades i el futur. Un dels... diria problemes, però potser no és un problema tampoc, ha estat les comparacions.
1: Home, sí.
0: que ha hagut d'aguantar des dels inicis de la seva carrera, no?
1: Perquè... Però és que quan coincideixes en el temps i a l'espai amb determinades projectes o artistes, doncs és molt difícil que no hi hagin comparacions. Però és que tampoc crec que sigui tan dolent que hi hagin comparacions, perquè al final estem parlant de música, sí, no? O sigui, mai res neix del no-res, no? Vull dir, tu escoltes una cosa, llavors ho integres i llavors fas la teva, no sé, la teva expressió artística. Doncs, suposo que anaves a parlar d'un disc capçal digne.
0: Sí, escoltem-lo.

0: I és que, clar, el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va arribar poc després d'aquest Granada de Raúl Fernández Miró i Sílvia Pérez Cruz.
1: I és una clar, parella que tampoc va acabar del tot.
0: Em sembla que no massa
2: fet,
0: del tot.
2: De
0: fet,
2: bueno, no,
0: m'anava a explicar una cosa que millor no explicar,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, m'anava a posar un jardí ara mateix.
0: Ah, ja ens ho explicaràs després.
2: Després us explico.
0: Fora de micro. I és això, que me'n recordo quan va sortir el disc, molta gent diu, però és que aquesta noia, la Maria Arnal, però si canta igual que la Sílvia Pérez Cruz. I al final penso que no és ben bé així, sinó que va ser tan fort, això de Sílvia Pérez Cruz, quan va sortir la Sílvia Pérez Cruz, no? I van haver tantes cantants que després
2: bueno,
0: d'això van
2: quan
0: dir...
2: Va sortir, perdona,
0: jo puc atrevir-me a cantar.
2: Quan va sortir aquest disc, perquè la Sílvia Pérez Cruz ja estava fent coses
0: sí,
2: abans.
0: Sí, però jo crec que la influència de la Sílvia... clar, arriba des de la Rosalía, a la Judith Nederman, sí, a la Maria Arnal...
2: Clar,
0: I ves
1: la, la presència, no?
2: Sí, sí, sí,
1: no,
2: sí.
1: La tens a dins d'una habitació amb ella i, hòstia, és una...
0: Sí, i veure,
1: ocupa,
0: i veure
1: que, ocupa tot l'espai.
0: Que hi ha una dona que canta des d'aquest lloc on canta la Sílvia, no? I segurament després, doncs potser jo també em puc atrevir a cantar des d'aquí, no?
2: I és
0: no?
2: més, canta d'aquesta manera posant en valor la música tradicional,
0: clar,
2: que era una cosa que fins ara no... Bueno, no estava de moda, per dir-ho així. Mm.
1: Avui els meus ídols del suplement, Maria Arnal.

0: Aquesta és l'última versió de la Maria, el seu debut en solitari, de fet, amb Ama, i a mi aquesta cançó, que m'hi quiten, em emociona.
1: És fantàstica, eh? A més, quan comencen, té aquest punt també de poesia, no? D'anar repetint, no? Que entres en una mena de loop, no? On una idea doncs, es va com reiterant, i vas entrant dins. Bueno, fantàstic. I a més, aquí amb aquest disc, a Maria Arnal, ja veiem com ella va experimentant també amb l'electrònica, altre tipus de sons, doblant-se ella mateixa.
0: Clonant la seva veu.
1: No? De fet, està fent tot aquest projecte de música
0: artificial. És molt interessant, això.
1: Intel·ligència artificial. Però, mentrestant, també va fent les seves col·laboracions, i una de les, crec que més ben resoltes, és una que va fer en el nou disc de l'Alice.

0: què passa, nen?
1: Tu la vas convidar, no?, a la Maria, no fa gaire, l'Eclipsi.
0: Va venir l'Eclipsi del Suplement. I ens va explicar tot aquest projecte d'intel·ligència artificial musical. No vaig entendre el 90% de les coses que em va explicar, però té una gran conversa i una gran història i és una de les grans de casa nostra. Això és l'Alice. L'Alice, mira, el dia que havia de venir l'Eclipsi no es va presentar.
2: Ah.
0: A vegades hi ha artistes que van a dormir tard al cap de setmana.
1: Potser estava passant la millor nit de la seva vida.
0: Això m'acostuma a passar amb músics.
2: Que no t'arriben a les entrevistes.
0: Sí, sí. Ramon Mirabet tampoc va arribar.
1: Tampoc va arribar?
0: Sí, sí. No ha tornat, des d'aleshores, al Suplement.
2: Ostres.
0: No,
2: doncs,
0: fins aquí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quan tu tens un compromís, normalment l'has de...
1: No, i tant. Si tens un compromís, i...
2: La música.
1: I si convé, vens d'empalmada. I ja està.
0: I, clar. No, i
2: com nosaltres. Ja no venim aquí a les 7 del matí, que sí, abans sí, hem dormit. Ja està, tio.
0: Una excusa amb cara i ulls. És a dir, l'excusa no pot ser anat a dormir tard.
1: No.
0: 20 minuts abans de començar.
1: No.
2: La història del rock està gent...
0: Aquí m'estic cobrant una factura de fa 3 o 4 temporades.
1: Ben fet.
0: Vull dir que si algun oient ha trobat a faltar Ramon Mirabet al Suplement...
2: Ara ja sap per què.
0: Amb què acabem, nois?
2: Amb Pellizco, també del nou disc de Maria Arnal.
3: Por la calle, por la noche, salgo sola a pasear, sí, por la noche, por la calle, por si...

0: Ens veiem algun dels concerts de la Maria?
1: Sí.
0: Arnal?
1: Sí, sí, sí.
0: A on,
1: sí, sí.
0: Olga? A Vida, Portaferrada o Festival B?
2: El Vida. És l'últim cap de setmana de suplement d'aquesta temporada.
1: Sí, el Vida.
2: Crec que deu ser el 4 i el 5 de juliol,
0: no? Sí, i tant.
2: Doncs mira,
0: la setmana que ve.
2: Aquell dia sí que podem venir pel programa sense dormir.
1: I a més, tinc ganes de veure-la posada en directe, perquè
0: utilitza, no? Actua molt tard.
2: Sí, una petició popular de cara a la setmana que ve, últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre, jo crec que...
1: A veure.
2: Per acabar amb cara i ulls, després de...
1: Què vol dir cara i ulls?
2: Tota la turra de temporada
0: que m'ho veig a venir. Tot passa pel teu filtre, la teva aprovació...
2: No és veritat, això.
1: Ah, no?
2: I l'única petició que us demano és que el cap de setmana que ve en feu quin. És que és el, bueno, és el meu grup fetitxe.
0: Sé que mai
2: mereixeria un capítol.
1: Ens vas demanar si fos l'Oreja de Van Gogh,
2: No, això no és veritat.
0: Jo no em prepararé res, perquè ho saps tot tu, ja.
2: No, però la selecció feu-la vosaltres. Aquell dia sí que parlo.
0: Vinga.
2: Fins la setmana que ve, ara tornem.
0: Adéu.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: 300 grams de paraules.
14: Mig litre d'actitud.
13: Una cullerada de silenci.
14: Dos reflexos de llum.
13: 5 quilos de cadira.
14: I, si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
15: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
15: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
18: Bon dia.
2: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, és el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
18: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona. S'eleven a gairebé 1 miler de morts, 3.000 ferits i 50.000 desapareguts, segons l'ONU.
2: 50.000 desapareguts, segons l'ONU, poca broma, és una xifra que encara les autoritats veneçolanes no confirmen, però els trets van per aquí, segons el que explica l'ONU aquestes últimes hores. A tot això, els Estats Units, en paral·lel a enviar aquesta ajuda a Venezuela, responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
18: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
2: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
18: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
2: Avui dissabte el PSOE tancarà files amb Pedro Sánchez.
18: Serà el comitè federal del partit on defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. A Catalunya, avui el PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder en un congrés que arriba 4 anys tard.
2: I aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, homenatjarà l'expresident Jordi Pujol.
18: Serà un acte Planoles al Ripollès, un acte de reconeixement a la trajectòria política de l'expresident que arriba després que l'Audiència Nacional l'exonerés del judici de la família per la fortuna Andorra.
2: Aquesta tarda, manifestació de l'orgull LGTBQ i més a Barcelona.
18: És la convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere al Front d'Alliberament Gai de Catalunya o Arran, entre d'altres. Serà a partir de les 6 des de plaça Universitat.
2: Més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU.
18: És una iniciativa que han impulsat famílies dels estudiants, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'enguany era un 4,18, que és la més baixa des del 2014.
2: Restriccions a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres.
18: Perquè aquest cap de setmana no circularan els trens en tots dos sentits entre les dues ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà.
2: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut de Girona.
18: Després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara, el procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs.
2: Rosa Boladeres guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre.
18: L'actriu està premiada pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va fer a la Sala Beckett de Barcelona.
2: I als esports del Mundial, Espanya es classifica com a primera de grup després de guanyar per la mínima l'Uruguai.
18: Per un gol de Baena, ara la Roja espera el seu rival a setzen, serà Àustria o Algèria.
2: Les portades dels diaris continuen fixades en Veneçuela. Marina Laminos, bon dia.
19: Sí, tot són fotografies de les runes del país llatinoamericà. A l'ara, un edifici destrossat i sobre fons groc, un titular, Veneçuela, sense mitjans per buscar desapareguts. Tant La Vanguardia com El Periódico hi posen xifres. Veneçuela busca 50.000 desapareguts i la xifra de morts s'enfila a 900, titular que La Vanguardia acompanya d'una fotografia d'un edifici esfondrat a Caravalleda, a La Guàrdia. Guaira, amb desenes de persones buscant víctimes. El periòdico, imatge també de La Guaira, aquí són ciutadans que transporten un cos recuperat d'un dels edificis esfondrats i el titular, l'ONU xifra en 50.000 els desapareguts a Veneçuela. I El Punt Avui, en un sentit molt diferent, titulen Es busca nom. Fins al 15 d'agost la ciutadania de la Catalunya del Nord podrà escollir el nom oficial del departament.
2: A la premsa editada a Madrid, tots els titulars també són per Veneçuela. El País, Veneçuela busca supervivents del terratrèmol a la desesperada.
19: La fotografia del País, però, és del rei d'Espanya, Felip VI, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, reunits al Palau Nacional de Mèxic. Tant El Mundo com La Razón, també a l'ABC, les fotografies són aquí sí per a la devastació a Veneçuela. Pel que fa als titulars, La Razón diu Veneçuela busca contrarrellotge supervivents entre la runa. A l'ABC, Veneçuela sense mitjans per atendre els ferits. I un segon titular, que apunta que la justícia boliviana reobre el cas en què Zapatero va cobrar 200.000 euros, i El Mundo també sobre els fronts judicials oberts al PSOE, la UCO detecta tripijocs en els contractes que va recomanar Begoña Gómez.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 27 espelmes a Aitana.
20: L'artista de Sant Climent de Llobregat es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i amb el temps s'ha convertit en una de les artistes més internacionals de casa nostra gràcies a cançons com aquest superestrella que ara sentíem.
2: 58 espelmes, Miqui Puig.
20: Durant 16 anys va liderar Los Sencillos i des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari amb discos com Casualidades o Impar i tocant diverses tecles. Fa de DJ, de productor de la seva pròpia agència, és amic del Suplement i fins i tot ha escrit un llibre, Jo no queria ser Miqui Puig.
2: Per molts anys el Miqui. 51 espelmes també per Toby Maguire.
21: I got the script and I read it and my first feeling was a feeling of relief. Because it was good.
20: És el nom que s'amaga darrere de Peter Parker, el personatge de la trilogia de Spider-Man de Sam Raimi, un paper que va reprendre anys més tard, el 2021, en una altra pel·lícula d'aquest superheroi dirigida, en aquest cas, per John Watts.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets bufen 40 espelmes al Festival Random Rubí.
22: I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira d'aniversari, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui a l'amfiteatre del Parc del Castell. A les 10 del vespre es poden comprar entrades per 10 euros.
2: la meitat de 40-20, els Amics de les Arts celebren 20 anys damunt dels escenaris a Reus.
22: Amb motiu de les festes de Sant Pere, el trio portarà el seu show especial per commemorar dues dècades de carrera a la plaça de la Llibertat del municipi a 11:45 del migdia de manera gratuïta. Quan li agafa la mà, meu
2: passa el temps. Quina està són els caps de cartell del descampat Santa Pau de la Garrotxa.
22: I seran també amb la Big Bandida i Santa Mandra, entre d'altres. Els concerts arrenquen a 8:15 del vespre al pàrquing del pavelló municipal i les entrades costen 15 euros.
2: El Teatre de la Biblioteca, l'Albada.
22: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda, les entrades estan disponibles per 30 euros.
2: I encara en clau del Festival Grec, el Poliorama, la Truita.
22: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. La funció és a 8:15 del vespre i es poden comprar entrades des d'11 euros.
2: 3 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El sacrifici.
0: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem amb els Stones avui a les 8 del matí?
1: Perquè la llegendària banda de rock ha publicat aquesta setmana dos nous senzills. Un d'ells, aquest que escoltem, Jealous Lover. Amb més de 60 anys de carrera musical, Mick Jagger i companyia publicaran el seu 25è àlbum d'estudi el proper 10 de juliol. En aquest disc hi trobarem aquesta joia d'R&B titulada Jealous Lover.
0: Avui fins a les 8 amb els Stones o amb el Rolling, com preferiu. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins al 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i també la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta, però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima el 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz al llibre reportatge El gran terratrèmol, editat a l'Estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units. La gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i en setmanes com aquesta costa una mica més tenir esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: No ens ho acabem de creure, però teòricament l'onada de calor ja ha passat de llarg, almenys a casa nostra. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Sí, tot i així hem tingut una mica de mala sort, perquè malgrat es va debilitant, ha quedat de la península Ibèrica, on encara ha quedat una mica ancorada, és precisament a la zona del Mediterrani, i afectant-nos una mica de ple. Per això no acaba de baixar de tot el termòmetre, hem deixat enrere aquests valors doncs, desbocats, excepcionals, de més de 40, fins i tot. Però bé, estem una mica per sota del llindar, però no gaire més. De fet, ahir es va arribar a 39 a Figueres, i avui encara pot haver-hi introduït amb algunes xifres de 37, 38, potser algun 39 a les zones més caloroses. A més, s'incrementa una mica l'aixafogor a la façana litoral. Per tant, hem de tenir una mica de paciència d'un cap de setmana que serà més de canícula de ple de juliol o finals de juliol, que no pas de finals de juny. Avui, amb estabilitat. De fet, l'únic factor que destaquem són alguns núvols baixos inofensius aquest matí cap al Delta de l'Ebre, algun núvol prim passatger, tarda amb algun núvol cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències, per tant, protagonista el sol i la calor. I demà sí que ja comença a canviar una miqueta, lentament, insistim en paciència. Demà es notarà sobretot a la tarda el Pirineu i Franja de Ponent, on al llarg de la tarda l'altra nota començarà a baixar una mica, es produiran les primeres nuvolades amb ruixats i algunes tempestes. A la costa i al prelitoral, al marge, no ens assabentarem, i a més les temperatures encara podrien pujar un palet més, amb pols s'agraria en suspensió, i sí que ja a partir de dilluns i fins dimecres s'iniciarà aquest descens lent i global arreu del territori, amb l'arribada d'alguns ruixats que al nord-est del país fins i tot localment podrien ser una mica intensos.
1: Alerta amb Europa també, perquè fa calor a Catalunya, però Regne Unit, França s'han acabat els aparells de ventilació, estan esgotadíssims, i al Regne Unit no hi estan gens acostumats al termòmetre, que s'enfilen alguns punts fins als 37-38 graus.
2: Sí, de fet, la bombolla d'aire calent ja es retira del Regne Unit. Ara mateix està sobre França, la part nord i oriental. A la Bretanya ja comença a baixar el termòmetre, aquí ja ha abandonat aquesta bombolla d'aire calent. Es debilita, però entre avui i demà encara afectant això que deies, França i la zona central d'Europa. Són països, per exemple, al Regne Unit, les vivendes són de moqueta, de finestres tancades.
1: Bé, no tenen persianes. Sí, sí.
2: No baixen, sí. Per tant, clar, amb aquestes temperatures es fa insuportar els metros, amb temperatures de més de 35 graus, excepcional, i tant. De fet, a França, amb els rècords que hi ha hagut, ens comentaven que els recordava la onada de calor del 2003, que va morir 15.000 persones. No ha mort tanta gent, però les xifres són similars, o en alguns casos fins i tot superiors.
1: Una abraçada, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Seguim molt pendents del rastre de la destrucció a Veneçuela. Ha deixat el doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres amb un munt de morts encara per comptabilitzar. En l'ombra de morts s'apropa de moment al miler, hi ha més de 3.000 ferits i segons l'ONU ja hi ha 50.000 desapareguts. El pas del temps ara és la clau per rescatar el màxim de persones en vida i per això aquesta matinada el govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
3: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar a les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
4: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie, de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
3: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
5: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
3: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela la gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat. Fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats, especialment per localitzar persones d'entre les runes, ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
1: Gràcies, Joan. De fet, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya és a punt de viatjar cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista amb estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: I mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Catinfo el president del fons, Jordi Quadres.
7: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: Una donació que es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678, 08678. A partir de les 9, al suplement incorporarem l'Albert Elfa també a la tertúlia, ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. També contactarem amb el grup de bombers que viatja avui cap a Veneçuela, amb una catalana que viu al país, a Veneçuela, i que ens ajudarà a posar context el que està passant, amb una mirada també des de dins de Caracas. El rastre de destrucció a Veneçuela no té res a veure amb les conseqüències del terratrèmol d'una magnitud similar que dijous va sacsejar també al Japó, sense víctimes ni danys materials greus, perquè és un país acostumat a aquests fenòmens i amb els edificis, sobretot, que estan preparats per sismes d'aquesta mena. Aquesta matinada, però, atenció, perquè el Japó s'ha emès una alerta al país nipó pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, ha obligat a evacuar 200.000 persones i que ha provocat 7 ferits. També s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i s'han suspès alguns serveis del tren bala. De matinada, l'altra notícia del dia són els nous atacs dels Estats Units contra l'Iran aquesta nit com a resposta al bombardeig d'aquesta setmana contra un vaixell comercial nord-americà que travessava l'estret d'Hormuz. Ja hi tornem a ser, per tant, aquest atac de l'Iran es va rebre com una violació de l'alto al foc. Concretament, Trump va parlar de violació estúpida de l'alto al foc. En tot cas, la Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà d'aquesta matinada. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada i posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau signat fa només 10 dies. Mentrestant, els governs del Líban i d'Israel, que actualment no tenen relacions diplomàtiques, han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació i per arribar a un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de signar l'acord.
8: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
1: Un pacte que s'ha signat dels governs del Líban i d'Israel, com explicàvem, sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest acord. A Catalunya, els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però sí que hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès, bon dia.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris. I gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
1: També controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc. I a la Franja, mentrestant, encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins i de Calassans que no poden tornar cap a casa. Des del Campell, Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció als mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
1: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta cap a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver coronat el cim. Ahir a la tarda, efectius dels GRAE van localitzar el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a Alins. A la crònica política, compte enrere per un superdissabte de congressos interns. A Catalunya li toca al PP, un congrés que feia 4 anys que s'havia de celebrar, ara hi entrem, però abans tots els ulls posats a Madrid, a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez reuneix avui el seu comitè federal, el comitè federal del PSOE, enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències avui amb els crítics. Des de Madrid, Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
1: Qui sí que ha insistit aquesta setmana que cal convocar eleccions, gràcies Alba, és Alberto Núñez Feijóo, que avui serà a Barcelona per assistir al Congrés del PP català. Malgrat els seus estira i arronses amb el líder del partit, Alejandro Fernández, serà reelegit com a número 1 de Catalunya, però el gran dubte de la jornada d'avui pel PP a Catalunya és saber qui serà el número 2. Àlex Giral Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Avui fa 2 mesos exactes d'aquest moment.
17: Con lo cual, se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento, una palabra.
1: 2 mesos que la justícia va exonerar Jordi Pujol i Soleil del judici per la fortuna familiar a Andorra. Doncs bé, aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya retrà homenatge a l'expresident Pujol a Planoles, al Ripollès. Serà un acte amb diversos militants i càrrecs de diferents èpoques de la branca juvenil de l'antiga Convergència que volen fer un reconeixement a la trajectòria política de l'expresident. Entre els assistents hi haurà el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del Parlament, Josep Rull. No està previst que Jordi Pujol llegeixi cap discurs que ha preparat, sinó que ho farà la secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Des que el cas Pujol ha quedat vist per sentència, les aparicions públiques de l'expresident, que acaba de fer 96 anys, han estat mínimes, però diverses veus han volgut reivindicar el seu llegat i de retruc lamentar la lentitud de la justícia, que ja no podrà condemnar-lo ni tampoc absoldre'l. Amb l'expresident Pujol exonerat, la pressió la té ara la magistrada, que ha de redactar la sentència d'un cas amb 17 acusats, una sentència que algunes fonts apunten podria fer-se pública ben bé aquest estiu. Per tant, està al caure. D'aquí unes setmanes podríem tenir sentència Pujol. Tornem a parlar de la gran estrella sempre dels informatius. Donald Trump torna a fer servir els aranzels com a amenaça. Ara diu que imposarà aranzels del 100% a les importacions europees si finalment es decideix gravar les multinacionals tecnològiques estadounidenques. És la proposta, és la resposta, com sempre, comunicada a través de la xarxa, a la proposta de l'Eurocambra de gravar amb un impost general gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president dels Estats Units diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. Una de freda i una de calenta de Donald Trump que amenaça la Unió Europea, però recula en un dels altres fronts que té oberts. Finalment, permetrà que es faci servir el model d'intel·ligència artificial més avançat d'Anthropic. Concretament, un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units hi tindran accés, segons el mitjà Semàfor, després que Trump en bloquegés l'ús fa 2 setmanes al·legant motius de seguretat nacional. Ara Washington considera que Anthropic ha fet prou canvis per evitar que aquesta tecnologia es pugui fer servir en ciberatacs sofisticats. La realitat és que els delictes a internet no paren de créixer. A la Unió Europea cada vegada hi ha més integrants de xarxes criminals perilloses i l'Europol ho vincula als ciberdelictes i al reclutament de molta gent per cometre estafes online. Alerta a la dada, en només 2 anys, el nombre de membres d'organitzacions criminals a la Unió Europea ha passat de 80.000 a 400.000. Els detalls des de Brussel·les amb el Bruno Forteamires. Bon dia.
18: Hola, bon dia. L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
19: These are not street gangs.
20: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
18: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
1: Les agressions LGTBI fòbiques també són cada vegada més freqüents o com a mínim es registren més incidències segons les dades de l'Observatori contra l'LGTBI fòbia. Concretament, l'any passat van créixer un 11% respecte a l'any anterior i per això, un any més, la comunitat LGTBQ i més sortirà al carrer per reivindicar els seus drets. Aquesta tarda, a Barcelona, la manifestació de l'orgull LGTBQ i més es fa convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Serà a partir de les 6, des de Plaça Universitat fins a Sant Jaume, on es llegirà el manifest. És la cinquantena marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a Barcelona, aquest any sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. La manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat en drets reals. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, de Junts i de Vox. L'any passat el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però aleshores Junts la va tombar. Des de Barcelona, Anna Escura.
19: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
21: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
22: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
19: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
1: La fàbrica de llet Pascual, la GURB, tancarà aquest 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà aleshores, a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per pizzas. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors, ha criticat el paper de Tarradellas en l'operació.
23: El que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de GURB, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
1: Ara s'obrirà un procés de negociació d'un mes entre Llet Pascual i els treballadors que rebutgen l'ERO i ja han anunciat protestes contra els acomiadaments. També a Catalunya se salvarà finalment dels acomiadaments que té previstos el grup Volkswagen. Segons la revista alemanya Manager Magazine, la companyia vol deixar al carrer 100.000 treballadors de tot el món fins al 2030, una operació que sortosament no

0: Crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s.
1: Què vol dir la capacitat actual de l'alumnat per això? Aquesta és la valoració que feia la professora de matemàtiques i sotsdirectora de la selectivitat, Clara Mateo Campo, aquesta setmana en aquesta emissora. Tot i així, el text que han fet les famílies a Change.org assegura que l'examen exigia, llegeixo literalment, un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que era impossible de complir dins el temps estipulat. El document també es denuncia que això no només compromet l'educació i l'equitat, sinó que també, continuo llegint, infringeix el benestar emocional dels estudiants. Amb tot, els impulsors de la petició exigeixen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen de matemàtiques i els criteris de correcció. Continuem parlant d'educació perquè hi ha novetats en el procés de preinscripció de la formació professional d'aquest any. 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no obtinguin cap plaça en el primer curs de grau mitjà o superior que han demanat. El Departament d'Educació, que vol evitar els problemes de convocatòries anteriors en l'accés als estudis triats, ha rebut prop de 110.500 sol·licituds. Maria Costa.
2: Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, un algoritme que seguirà els interessos de cada aspirant proposarà altres places en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
3: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
2: Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis.
1: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al mes de setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys, no poden acollir o no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. Segons dades de la Conselleria, el 52% de les aules d'infantil 3 seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
4: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
5: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
6: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
4: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
7: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
4: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
1: 2:02 del matí. Mobilitat. Atenció, si teniu la mala sort que us heu de moure amb l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres, aquest cap de setmana no circulen trens en cap dels dos sentits entre aquestes ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà. Se substitueix per 2 serveis d'autobusos, un directe entre Girona i Figueres, sense parades, en els dos sentits, i un altre entre Flaçà i Figueres, que fa parada a totes les estacions intermèdies. El tall també s'aprofita per fer obres de millora al pas inferior a l'estació de Camallera i s'espera que la normalitat en el servei es reprengui dilluns a primera hora. Ens quedem a Girona, on s'ha aturat l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs que va presentar el col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. Recordem que el concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Arc Cambrils. Girona, Maria Rovira.
8: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el Tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per

0: continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
1: Senyals horaris de 8:45 del matí, l'actriu Rosa Boladeres ha guanyat el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i és un dels més longeus de l'Estat en aquest àmbit. El jurat ha premiat Boladeres pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
2: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
3: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I sembla ser tot una comunitat de xirgos, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
2: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Expert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
1: I ara anem fins a la Catalunya Nord. El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
4: Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
5: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391. I els artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
4: En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, cocomissària.
6: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
4: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
1: Petita pausa i els esports. Repassem el partit discret de matinada d'Espanya davant l'Uruguai a Guadalajara, a Mèxic. Victòria per 1-0, classificats com a primers de grup en un partit fluixot, que envia l'Uruguai de Ronald Araujo, entre alguns altres coneguts com Fede Valverde del Madrid o Marcelo Bielsa, cap a casa.
7: El suplement amb Roger Escapa.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
10: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
11: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
12: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els dos no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
14: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Ocasión Plus.
20: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
23: Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
22: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
23: Els italians el converteixen en crema, els americans amb escuma, els japonesos en neu, els mexicans amb encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
24: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Dos quarts i mig de nou del matí, el suplement, pendents també del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, victòria d'Espanya davant l'Uruguai per 1-0, amb poc joc i molta duresa, David Clopés?
25: Què tal? Sí, jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada espectacular del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Ha seguit el partit en directe des de Guadalajara, a Mèxic, la Sònia Gelmà.
1: Gelmà, què tal? Bon dia.
26: Bon dia. No ha estat un partit de gran altura futbolística, un partit que s'ha resolt amb un gol de Baena a la primera part, en un xut que ha requerit l'ajuda de Muslera. El porter ja no ha sortit a la segona part, segons Bielsa, a petició del propi jugador. L'atenció dels uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, ha anat endurint el partit, fins al punt que han acabat en 10 després d'una dura entrada de Canovio sobre Cubarsí, i més d'una entrada que el mateix seleccionador espanyol ha qualificat de duresa extrema. Espanya no ha sabut trobar el seu joc, tampoc Pedri, que ha estat substituït al 60, ni Lamine Yamal, que ha jugat 76 minuts, i tot i que ha deixat detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Espanya passa amb 7 punts, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Uruguai marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies. Espanya, per cert, sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga el 16è final aquest dijous a les 9. Serà Algèria o Àustria?
25: Ara sentíem la Sònia, per cert, explicant que Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha canviat el porter Muslera al descans. No et perdis, Roger, els arguments de Bielsa quan li han preguntat al final del partit el per què de canviar el porter al descans.
27: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
28: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
1: Bé. L'he carregat totes les culpes també, vist que ha fet algun altre estirabot, Bielsa estava molt emprenyat, ja s'evident que se'n va al carrer. Llegia algun tuit que deia que el Flick podrà comptar amb Araujo tota la pretemporada completa.
25: Això mateix no jugarà ni sol minut,
1: Araujo. No sé si és una gran notícia.
25: Veurem.
1: Bé, Algèria o Àustria, rivals de 700, és que són 700 encara.
25: 700 de final, queda moltíssim.
1: Això és llarguíssim. Sí. Per tant, el quadre d'Espanya en aquestes primeres eliminatòries...
25: No és complicat.
1: Pinta senzill, el que passa és que, clar, el que està oferint la selecció espanyola no és gaire motiu per l'esperança, tenint en compte també més que... algun de tocats, no? Nico Williams ha acabat amb
25: dubtes. Això mateix. Mira, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Saps que, a més, es va perdre a l'inici de Mundial perquè arribava lesionat com Lamine Yamal. Avui ha marxat amb molèsties. I Jeremy Pino es podria haver tancat la clavícula i, per tant, es podria perdre el Mundial. Per tant, baixes importants per a Espanya.
1: En qualsevol cas, Espanya primera de grup i, atenció, una de les grans sorpreses del Mundial, la segona, eh?
25: Cap Verd, que és un país de 500.000 habitants que participa en el seu primer Mundial, s'ha classificat com a segona de grup, jugat aquest matí. Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0, 3 partits dels africans, 3 empats i classificats, i compte que ara es trobaran a setzens de final l'Argentina de Leo Messi. En aquest grup passen Espanya i Cap Verd, i l'Uruguai, com deien, de Ronald Araujo, queda fora. Araujo, per cert, no ha jugat ni un sol minut en aquest Mundial. Més marcadors del Mundial, el grup G, a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà contra Austràlia als setzens. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I...
0: Dembélé o coin fuera, frappe de Dembélé! Et le but!
2: Oh, le mec, il est en feu! Ousmane il est en feu, Dembélé!
0: Il est en feu!
25: Golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé. L'ex del Barça ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, s'ha de dir, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, i Noruega segona, s'encreurà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté també opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina confirmada ja com a primera, i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
28: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no... Por ahí la esquivaría, ¿eh?
3: Con eso me basta. Con
28: y
3: eso
28: esa pregunta...
3: Que me contesta porque soy yo, me basta.
28: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
1: Estan de bon humor els argentins, es nota que ja estan classificats. Qui és aquest periodista a qui li responen la pregunta de si Messi serà suplent o serà titular?
25: Doncs mira, una gran història. Enrique Macaya Márquez, periodista, atenció, de 91 anys.
1: Carai.
25: Comenta els partits per DirecTV i DS Sports de l'Argentina. El senyor Macaya ha cobert 18 mundials, 18, amb 23 anys va cobrir el seu primer mundial per Ràdio Belgrano, el Mundial de Suècia, Mundial del 58. No sé si t'hi veus tu cobrint alguna cosa amb 91 anys.
1: No, en 91 anys jo estaré ja que no m'aguantaré els pets.
25: I un últim apunt del Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó, als setzens de final, dilluns vinent. Rafinha es va fer, ja ho sabeu, una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
1: A banda del Mundial, el Madrid activa l'operació sortida.
25: Sí, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Sense moure's de la CB, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 28 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Previsions per avui. Avui, oficials i curs sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, va acabar de gell i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
4: Pensé que aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa. A ver si puedo ganar uno de esos top 3.
25: En Fórmula 1 avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. Al Rally Acropolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. Avui dissabte, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats després de caure mentre preparava aquesta prova i després d'haver participat en la crono, tot i el dolor a les costelles. I t'acabaré explicant que el Barça d'handbol va saber ahir els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
1: Avui el David Clopés de dia i de nit. Aquesta tarda tot gira, eh?
25: Una mica de tot.
1: Sí, sí. Bé, això encara no ho havies fet.
25: Això no ho havia fet mai, m'ho he passat bé.
1: Els esports, el suplement a primera hora, l'hora informativa.
25: I després farem el Next, no, també?
1: Sí, home, i tant. Escolta, ja i aquesta tarda tot gira, què?
25: Ens hi posarem a les 4 de la tarda i avui...
1: Avui què toca de Mundial? És que ja...
25: Mira, toca del Mundial poca cosa perquè els partits comencen a les 11 de la nit. Avui no enganxem res. Però farem molta prèvia, parlarem del que ha donat de si aquest partit d'Espanya, de la prèvia d'Argentina, i mira, ja t'avanço que entrevistarem Javier Saviola.
1: Home!
25: Que, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, té un aire a Julián. Tenia un aire a Julián.
1: No, home, no.
25: Jo el recordo,
1: ai,
25: sí.
1: Ai, això sortirà molt malament, eh,
25: sí, home, sí.
1: I jo recordo que corria mirant la pilota, és a dir, mirant molt cap al terra.
25: Era baixet, davanter...
1: va arribar molt jove, no, aquí, el Conill, el Conillet. I va jugar amb el Barça i el Madrid, eh?
25: Sí, això mateix.
1: D'aquests que va estar...
25: Però el Madrid ja quan ja estava de baixada. Ell aposta fermament per Julián Álvarez i ens farà una dissecció del que creu que hauria de ser el fitxatge estrella d'aquest Barça aquest estiu.
1: Avui Saviola el tot gira. Gràcies, David.
25: Adéu.
1: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Les dues lluminàries que tenim al cel del vespre, que n'hem anat parlant durant setmanes, que són Venus i Júpiter, continuen brillant, però Júpiter ja va perdent cada dia una mica més d'altura, i de matinada el vermellós Mart, atenció, comença a fer-se notar encara molt baix sobre l'horitzó est i força per sota de Saturn.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Granollers, al Vallès Oriental?
5: A les 6 i 18 minuts.
1: I a quina hora es pondrà?
5: 21 a 29.
1: Gràcies, Joan Anton.
5: A tu.
1: Temperatura a Granollers a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, al llarg de la nit s'ha arribat als 22, però ara mateix ja en tenen gairebé 25. La jornada promet ser calorosa arreu del país, amb valors per sobre dels 30, i de fet moltes xifres entre els 34, 36, 37 graus. Un ambient de canícula, un ambient més de finals de juliol que no pas de juny, i de fet encara hi ha algunes comarques, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, zones pròximes, sobretot lluny de la façana litoral, on la tronota podria arribar, com ahir va passar a Figueres, que van arribar als 39, doncs aquests 38, o potser puntualment 39, o també el Pla de Lleida entre el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, també xifres pròximes als 38, potser algun 39, serà difícil. Però, en definitiva, una calor ben intensa amb una jornada de sol. Hi ha algun núvol prim dispers poc important. També hi ha alguns núvols baixos a la costa on la humitat tendeix a augmentar. Per tant, malgrat que parlem que a la costa el termòmetre potser quedi poc per sobre dels 30, l'aixafó s'incrementa. I bé, avui amb alguna nuvolada en el Pireu poc important. De fet, la jornada es mantindrà molt tranquil·la. Però cal dir també que a partir de migdia el vent de Garbí una mica intens, sobretot a les comarques de Girona, aixecant una mica d'onatge cap a l'Empordà. Demà començarà bastant similar la jornada, però sí que a la tarda ja es comença a trencar una mica aquesta tendència, amb més nuvolades al Pirineu, algunes tronades, alguns primers ruixats, un augment de núvols al llarg de la tarda cap a Ponent, i de fet en aquestes àrees amb les temperatures que començarien a recular una mica, la resta no ho notarem. I al llarg de la setmana que ve, doncs la notícia és que la temperatura baixa, però baixa cap a valors normals, no pas per sota. Per tant, la calor que es desinflarà una mica, i a més entre dilluns i dimarts, amb risc d'alguns ruixats i algunes tronades al nord i al nord-est del país.
1: Gràcies, Jofre. Aquesta calor que sembla que fluixa, però no ho acabem de notar. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Volia començar preguntant-te...
8: No, jo vull començar per la victòria del Sabadell. Per solidaritat amb tu, bàsicament.
1: Més amb la meva dona que amb mi.
8: Però anireu a la rua aquesta tarda.
1: Vens de blau avui, expressament.
8: Absolutament.
1: Falta una mica de blanc.
8: Ja, bueno, però porto les calces blanques.
1: Ah, doncs mira, doncs així sí que la combinació ja és perfecta.
8: Clar.
1: Vèiem algunes imatges en directe del rei emèrita Sanxenxo, a punt per participar a una regata a vela amb el seu vaixell, el Bribón.
9: Se'n cansa de regatejar, eh?
10: Perdona, és que quan em diuen que participa a les regates, el que fa és encastar-lo allà, el valer aquell, allà va col·locat, i no fa res. Ell no fa res, o sigui, el passegen.
1: El Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
11: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
10: Per ser, no es nota.
1: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
11: Bueno, és que ahir tenia casament a les 6 i quart, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i, bueno...
1: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
11: Un cabronàs.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 27 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Corbella.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura.
2: El cap de l'expedició d'emergències, que està a punt de viatjar cap a Veneçuela, es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades que donarà suport a les tasques de rescat. Per facilitar-ho, el govern veneçolà ha restringit aquesta matinada l'accés a la zona de la Guaira, que és la zona més devastada.
0: Pedro Sánchez.
3: Al gobierno le compete aclarar si hubo
2: trato... Que compareix avui davant la plana major del PSOE després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la sentència del cas Mascaretes, que també ha sortit aquesta setmana. Serà aquest matí en un comitè federal on no s'esperen grans turbulències amb els crítics.
0: Rosa Boladeres.
4: Tenir també molt clar que aquest premi...
2: L'actriu
4: no
2: guanya
4: premi.
2: El 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 48.
2: Hectàrees, les que ha cremat l'incendi de Tiana al Maresme. Segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral i ha quedat controlat.
0: El 4.
2: Anys són els que portava congelat el Congrés del PP català. Avui Alejandro Fernández serà reelegit com a número 1 a Catalunya. No sabem encara qui serà el seu número 2.
0: I el 80.
2: Treballadors, els que es quedaran sense feina a la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, que tancarà aquest 31 de juliol després de presentar l'ERO. La nau passarà llavors a mans de Casa Tarradellas.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula d'una tertúlia que compartirem amb la Marta Monforte, l'Antoni Jalón, l'Eduard Voltes i l'Albert Elfa. Un mateix 27 de juny, en aquest cas de l'any 1985, TV3 va entrevistar el pintor català Antoni Tàpies amb motiu de la publicació del seu llibre Per un art modern i progressista, una entrevista a càrrec del Vicenç Villatoro.
5: És un llibre escrit contra què o contra qui?
6: Bé, en realitat, sempre que he escrit una mica, ho he fet amb una actitud de suplència, perquè... És
0: el llibre Tàpies qüestionava l'art catalogat de postmodern.
5: Sembla que qui li toca el rebre és això tan amenaçant que s'anomena a vegades postmodernitat. Què passa amb això de la postmodernitat?
6: Bueno, això és un terme que va néixer sobretot en el camp de l'arquitectura als Estats Units i a França també, al voltant dels moviments revolucionaris de l'any 68.
0: Pintor, escultor, teòric de l'art català, Tàpies va ser reconegut arreu del món com un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Fundació Tàpies de Barcelona, des de la Sala Tarradellas de la Generalitat o des de la consulta de l'Otorrino, que us confirmarà que esteu sorts com unes tàpies.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, de La Vanguardia, Isabel García Pagán es pregunta si Aznar parlaria en català amb Puigdemont.
8: Una manera de demanar-se si hi ha possibilitats que el PP s'acosti a Junts de cara a unes properes eleccions. Els estira i arronses entre Feijóo i Sánchez són cada vegada més freqüents i acostumen a caure del costat del president, però la incomoditat entre els socis augmenta pel fons d'aquests intercanvis. Sánchez ha convertit, escriu Pagán, el retorn de Carles Puigdemont i també l'habilitació política de Junqueras en objectiu final de legislatura, però la relació està oficialment trencada. Junts creu que Sánchez està amortitzat i que el PSOE haurà de començar de zero i donen per feta una majoria PP-Vox. Per tot això fa una reflexió final. Puigdemont no vol lligar-se a Sánchez, però quins rèdits té l'aliança per la dreta? Es pregunta. Després de guanyar les eleccions del 1996, Aznar va parlar català en la intimitat per sumar Convergència. Ara no s'entreveu una reparació del Puigdemont a presó si el PP va de bracet de Vox.
0: El diari El País també analitzen els duels entre Feijóo i Pedro Sánchez. La periodista Berna González Harbour per recordar que en alguns duels moren tots dos.
8: Un govern, Pedro Sánchez, que no té forces per governar, però un PP també, Feijóo, que tampoc té forces per tombar-lo. La relació amb els socis ha quedat trencada, però és que Feijóo tampoc mostra ambició, diu. El president apel·la a les gestions pendents i, mentrestant, el líder popular és incapaç de defensar un projecte o un programa que vagi més enllà de l'antisanchisme. La història del parlamentarisme se l'empassarà si continua sense urpes i concedeix a Vox un gran paper, tal com ja està fent, escriu i afegeix. Les seves amenaces que Sánchez serà imputat li fan trepitjar el terreny de la conspiració del lawfare al qual s'aferra el govern. Per tant, remata González Harbour, ningú guanya en aquest bloqueig en què la gestió de Sánchez no neteja la corrupció i l'oposició de Feijóo no anticipa la gestió. Alerta, diuen, alguns duels moren tots dos.
0: Encara en Pedro Sánchez de protagonista, qui surt avui en la seva defensa és Manuel Castells, l'exministre mentre a La Vanguardia parla ras i curt d'una cacera que no té parangó en la història recent.
8: I que remunta fins a l'any 2016 amb una conspiració teleguiada per Felipe González, escriu el sociòleg i exministre d'Universitats, i que va prendre una nova dimensió després de l'elecció del juliol del 2023, que va frustrar les expectatives de PP i Vox. No tot s'hi val en un país on la dreta, democràtica o no, controla l'estat profund de sempre, reclama Castells, i apunta també als jutges, no només pel grapat de possibles prevaricadors, sinó pels que s'erigeixen en garants de l'estat tradicional i amb el suport de la policia patriòtica. És tot plegat una conspiració, diu, que busca destruir tot aquest projecte polític, començant per la destrucció personal de Sánchez i de passades liquida Zapatero, a qui els Estats Units li tenen guardada des de la guerra de l'Iraq. Molt contundent, Manuel Castells, que reconeix que aquesta cacera li va anar molt bé, la corrupció de dos secretaris d'organització del PSOE, en qui Sánchez no hauria d'haver confiat mai, però això no treu, diu, que el problema no és la corrupció del PP i del PSOE, que es podria erradicar, sinó la deslegitimació de la democràcia pels qui no accepten els resultats. I remata tot plegat. Estem en una crisi política que posa en qüestió tot el que havíem conquerit en llibertats, en benestar i en pau. Per això arriba Vox al govern.
0: A la premsa internacional, Le Monde treu a la palestra el concepte de mansplashing o com els homes manifesten les seves dinàmiques de poder a les piscines públiques, Albert Postils.
9: Fins ara estàvem familiaritzats amb conceptes com el manspreading, homes que s'asseuen amb les cames obertes, ocupant molt espai al transport públic, el mansplaining, homes que expliquen a les dones coses que elles ja saben, fins i tot millor que ells, o el manterrupting, homes que interrompen bruscament les dones durant una conversa o un debat. Ara hem d'incorporar a la llista el mansplashing, que té diverses manifestacions, però bàsicament consisteix a fer crol amb braçades exagerades, colpejar l'aigua amb força, ocupar el centre del carril i obligar la resta que s'aparti. A l'home que practica mansplashing, llegim, el reconeixereu per dur banyador tipus slip, per esquitxar a escala industrial, per agitar més aigua que una tromba marina i, sobretot, per tenir poca tolerància que l'avancin.
7: Avui, el suplement.
0: Alguns homes que estem aprenent a nedar a la piscina, quan fem esquena, és a dir, seguir la línia recta és molt complicat. I més si ets un nedador pèssim, com és el cas. Aleshores, vull dir que a vegades vas en diagonal i xoques. Des d'aquí les disculpes. Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Antoni Jalón i sumem l'Albert Telfa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna. Ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia, fins a Kènia amb el Xavier Decoa, el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguet estant préssecs d'Ordal.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
11: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
12: Tenim un cap de setmana increïble per davant, tí! Amb el solet, els amics...
13: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
12: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
13: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Bon dia!
15: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
17: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
18: 82.988. 82988 de la sèrie 75.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: cumpleaños. Cumpleaños amb Caral Pedemonte.
1: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cublejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cublejant.
0: Cublejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quardeso per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cublejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
2: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures. I si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
3: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
1: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater i la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i hem ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita, és Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als Amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra. Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove, l'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga sardanes a la Fresca a les 9:00 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9:00 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10:00 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10:00 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 6:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 6:45 i a les 10 de la nit en la principal de Tarragona, i també a 6:45 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la principal de Caçà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, Valladà amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh?

a les 9, disculpeu, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la Principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les Coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la Principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a les 10 també a Roses i a Vallada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a les 6, Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 2 de 7 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i a les 7 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i a les 7 al Vendrell hi haurà la Principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 2 de 8 a Malgrat de Mar hi ha la Copla La Principal de Banyoles. A 2 de 8 també a la Seu d'Urgell, la Juvenil Ciutat de Solsona, i a 2 de 8 també a Cervera i a Vallada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 2 de 8 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També 2 de 8 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la Principal de Banyoles, la Principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec, que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossem Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyoles Sardanista, de Rosa Embalmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat, el nucli antic, Galmastan, conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscopla a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15, l'hora del vermut, amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscopla. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Casa de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2 de 6 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de la pleca a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest ple comptarà amb les coples Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista, el Premi La Sardana de l'any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: poblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta, la seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per doncs, aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
0: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Doncs sí, Laia, jo veig que cada cop doncs, van sortint eines noves que ens proposen coses noves. No sé si al final tindran els resultats que volem, però jo penso que sí, que hem de donar passes endavant amb les bones pràctiques.
2: Sí, per veure'ns també des de fora, veure com ho estem fent, és interessant.
1: I com ens veuen. Clar. De vegades no, la gent de la cultura popular no sabem com ens veuen des de fora.
2: Sí.
1: Doncs això en parlarem avui al reportatge central. Parlarem de bones pràctiques, ja veuràs. Som-hi?
2: Som-hi.
1: Mira, llum vermella, som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a través de la xarxa i la ràdio.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 26 de juny de 2026, Diada de Sant Joanípol. I estem de celebració rodona, perquè aquest és el programa número 851 de la nostra etapa digital i el 2640 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do el camí que portem fet des d'aquell setembre de 1989.
1: Com sempre, ens teniu a un clic de distància al nostre portal web, el festafesta.cat, i encarem un cap de setmana ja de molta calor i, sobretot, de molta festa major, Laia, perquè estem en plena efervescència de Sant Pere.
2: I tant, i el mapa del país bull d'activitat. Aquests dies tenim cites a Callús, a la Gornal, a Montmeló i, evidentment, totes les festes de Sant Pere. A Sant Pere Pescador, a Sant Pere de Vilamajor i la gran festa major de Sant Pere de Ribes. Ningú té excusa per quedar-se a casa.
1: Pel que fa al contingut d'avui, posarem el focus en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Tenim 55 minuts per endavant carregats de tradició i actualitat. Comencem?
1: Doncs som-hi, perquè ara comença el Festa Festa!
0: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X i al nostre canal de Telegram. Tota la cultura popular a l'abast de la mà, gràcies també al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I ens podeu escoltar quan vulgueu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació ben forta també a les emissores de ràdio locals que cada setmana ens fan confiança i ens fan un forat a la seva graella per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
0: Avui tindrem les notícies del Tornaveu, el baròmetre casteller, a les nostres seccions habituals que són dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i unes històries de gegants.
1: Però ara anem per feina. El nostre reportatge ens endinsa en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: El teixit de l'associacionisme cultural i la cultura popular a Catalunya es troba en un procés constant de transformació per adaptar-se als valors i a les exigències de la societat contemporània. En aquest context, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat ha impulsat un nou espai institucional per fer valdre, reconèixer i difondre aquelles experiències que enforteixen la participació comunitària. El Registre de Bones Pràctiques neix amb la voluntat de convertir-se en un motor d'inspiració col·lectiva, fixant la mirada en aquelles propostes que ens fan avançar cap a una cultura molt més participativa, equitativa i sostenible. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol certificar i potenciar aquelles iniciatives que porten un valor realment transformador, a través del feminisme, l'antiracisme, la cohesió social, l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i econòmica. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer del carrer un espai absolutament inclusiu i obert a tothom. Amb el desplegament d'aquest nou registre ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al sector, de quina manera es delimita i se selecciona una bona pràctica, quin acompanyament reben les entitats distingides amb el segell de qualitat i com es potenciarà que aquest coneixement es repliqui a tot el territori a través de les jornades de trobada. És per això que hem parlat amb Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, que ens ha donat les claus per entendre l'abast d'aquesta iniciativa i els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida l'excel·lència de la nostra cultura popular. Per entendre l'abast d'aquesta iniciativa, primer cal delimitar de què parlem exactament quan ens referim a aquest espai institucional. Lluny de ser un simple llistat burocràtic, aquest registre neix amb una clara voluntat transformadora i de servei públic per al teixit associatiu català.
5: Doncs el Registre de Bones Pràctiques en Cultura Popular és una iniciativa que ha impulsat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. Neix amb l'objectiu de reconèixer, posar en valor i difondre experiències d'entitats, ens locals i altres agents culturals del territori que contribueixen a fer una cultura popular més participativa, entenem que més inclusiva, equitativa i sostenible. Vol ser una eina tant per entitats com per institucions que propici l'intercanvi de coneixement i que faci possible la replicabilitat de projectes innovadors arreu del territori, adaptant-los a cada context.
1: El concepte de bona pràctica pot semblar abstracte, però la Generalitat ha fixat uns indicadors molt concrets per aterrar-lo a la realitat de les colles i de les entitats.
5: Entenem per bona pràctica una iniciativa o un projecte cultural que genera un impacte transformador en el territori i la comunitat i que promou a la vegada els drets culturals, que impulsi valors que considerem essencials per l'evolució de la cultura popular, com poden ser la participació cultural, la cohesió social, la sostenibilitat, l'accés, l'accessibilitat de tothom a la cultura, la perspectiva antiracista i feminista, i que experiències i iniciatives, en fi, que contribueixin a fer de la cultura un entorn més inclusiu i igualitari. La selecció de pràctiques destacades s'ha realitzat mitjançant un consell avaluador format per persones expertes designades per la Direcció General i que són especialistes en diversos àmbits relacionats amb els drets culturals i amb l'accés a la cultura.
1: reconeixement en forma de segell o de diploma és honorífic, però les entitats necessiten eines tangibles per seguir creixent. Per això el projecte va un pas més enllà i ofereix un retorn pràctic per la gestió del dia a dia.
5: De les iniciatives seleccionades aquest any, se n'han reconegut dues que rebran suport en forma d'assessorament i seguiment tècnic, per tal que puguin consolidar els seus projectes, donar-los continuïtat en el temps. Aquest acompanyament el durà a terme l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Es tracta en primer lloc del projecte Cultura Popular per a Tothom cap a una accessibilitat universal de l'Ajuntament de Mataró. Aquesta iniciativa promou que la Festa de les Santes sigui accessible a tothom, a tota la ciutadania. Es parteix de la idea que un acte accessible no ha de ser un acte diferenciat de la festa, sinó una versió enriquida de la festa amb recursos que permetin la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i amb confort i seguretat. En segon lloc, tenim la iniciativa Festes que ens uneixen de l'entitat Diàlegs de Dona del barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte té com a objectius principals promoure la participació cultural de les dones migrades, és a dir, donar-los eines com a ciutadanes actives també per a la participació cultural, posar en valor la diversitat cultural del barri, que ha de ser una riquesa i una oportunitat, i fomentar el diàleg intercultural i interreligiós, i en definitiva fer de la cultura popular una eina de convivència veïnal i cohesió social.
1: Per evitar que el coneixement quedi tancat en un calaix digital, la Generalitat aposta per espais de trobada presencials on neixen sinergies reals entre colles de realitats molt diferents.
5: Doncs precisament un dels objectius del projecte de Bones Pràctiques és transferir coneixement i crear xarxa entre les entitats. Es tracta de promoure que les iniciatives reconegudes puguin servir, com dèiem, de model per ser replicades i adaptades a diferents contextos, de la mà de diferents entitats i en diferents territoris. Les bones pràctiques es documenten, es difonen a través d'una plataforma i jutjada al web de la Direcció General que permet això a la ciutadania i altres entitats conèixer la metodologia, els aprenentatges i els resultats obtinguts. Les jornades de bones pràctiques aquest any es van celebrar el 18 de juny i són espais de trobada on les entitats comparteixen aquestes experiències, debaten sobre dificultats i oportunitats amb què s'han anat trobant. I és això, transferir coneixement i crear xarxa entre promotors de projectes de cultura popular i associacionisme cultural.
1: L'associacionisme cultural no viu aïllat de la societat, ni molt menys, i s'enfronta constantment a debats complexes, des de la inclusió de gènere fins a la reducció de la petjada ecològica. El COMI per assolir l'excel·lència en la gestió cultural planteja avui grans reptes.
5: Doncs pensem que els reptes principals tenen a veure amb l'adaptació de la tradició i també de l'organització interna de les entitats a una societat complexa i canviant. Es vol promoure una cultura popular que treballi per l'accés a la cultura i la participació de tothom, amb l'acompanyament, esclar, de les institucions. De fet, el programa de Bones Pràctiques neix per donar resposta a aquests reptes, identificant això, experiències que les entitats ja estan duent a terme i afavorint que es consolidin i esdevinguin referents útils per al conjunt de l'associacionisme cultural. Els àmbits de treball en què ens centrem, entre d'altres, serien garantir la participació real de col·lectius diversos, també aquells tradicionalment infrarrepresentats, incorporar la perspectiva antiracista a les activitats i en les estructures organitzatives de les entitats, millorar l'accessibilitat, sigui física, sensorial o cognitiva, a les activitats i a la festa, avançar cap a una major igualtat i diversitat de gènere, així com en la prevenció de les violències masclistes, treballar per unes activitats sostenibles, reduint l'impacte ambiental de festes i esdeveniments, i finalment facilitar el relleu generacional i la incorporació de perfils diversos i noves mirades a les entitats que això comporta.
1: Moltes gràcies, Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres seguim amb el programa.
4: Festa Festa!
1: Després d'aquest reportatge tan interessant, posem música. I quina música? Escoltarem ara una col·laboració de luxe. Roger Mas, Marina Rossell i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona interpreten Quan tothom viurà d'amor.

0: quina delícia de versió, un autèntic regal per la Uira. Moltes gràcies a, doncs, al Roger Mas, a la Marina Rossell, a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per aquest gabadal de talent i fer-nos vibrar d'aquesta manera.
1: I del plaer musical passem a la informació, i és que ara connectem amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al món associatiu. Emma Robres, benvinguda una setmana més.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Ara fa gairebé dues dècades, diverses colles de bestiari de foc van adonar-se que, si bé formaven part de les festes de cultura popular, rara vegada n'eren els màxims protagonistes. Per intentar canviar-ho, va néixer el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya, que aquest 4 de juliol arriba a la 17a edició. Artesa de Segre és l'escenari on cada any el bestiari de foc pot lluir-se i exhibir les millors i més potents enceses en un concurs que, lluny de la típica competició, busca proposar nous reptes a les colles. Ens ho explica Josep Maria Carrera, el coordinador del festival.
5: Aquest concurs no crea la competitivitat. Aquí l'única competitivitat és la colla amb la seva bèstia. Si són capaços d'encendre-la com cal i que s'apagui quan ells creguin que ha d'apagar-se, després la música, és tot un conjunt de coses que no és competitivitat entre uns i els altres, sinó és que és el demostren la seva habilitat del domini de la bèstia seua.
4: A la 17a edició podrem veure el drac de la Múnia, el drac Espurna de Calafell, el drac Narbon de Can Boada, de Terrassa, la Farnaca de Cambrils i el Mamut de la Canonja. En la valoració de les enceses, el jurat tindrà en compte l'efecte estètic, el ball de protocol i l'escenificació, els colors, el tipus de pirotècnia emprada i la durada. A part del concurs, tindrà lloc també la 19a trobada de bestiari de foc, on les bèsties locals i les convidades al concurs s'ajunten per mostrar els seus balls, per crear germanor i obtenir el protagonisme que sempre han merescut. Adifolk ja ha donat a conèixer el programa d'actes oficial de la 38a edició de la Plec Internacional, que se celebrarà a Estocolm, la capital de Suècia, els pròxims 14, 15 i 16 d'agost. Es tracta d'una edició especial pel que fa als participants. Ens ho revela Joan Fuentes, el director de la Plec.
6: Es va presentar la programació del que serà el 38è Plec Internacional. És un plec de rècords, amb 42 grups i 1.200 actuants.
4: Durant els 3 dies d'agost, els espectadors podran gaudir de diverses mostres de cultura popular, des de falcons o balls de bastons a jocs tradicionals o cant coral. En destaca especialment, però, l'espectacle inaugural, on per primera vegada es reuniran tots els grups participants i permetrà als assistents fer-se una idea de la diversitat de la nostra cultura popular. La nit de dissabte, el punt àlgid de la Plec, l'espectacle La Festa Major Catalunya serà l'esdeveniment central on s'ensenyarà al públic els elements més representatius de les celebracions del país. També cal destacar la Diada Castellera, que comptarà amb els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Tot a punt, i com diu Joan Fuentes...
6: I esperar doncs, el moment d'anar-nos tots junts cap a Suècia i que la Plec sigui un èxit.
0: Gràcies, Emma Robres, per tota aquesta actualitat. Ens retrobem la setmana vinent. I ara, Laia, anem a veure com tenim l'actualitat castellera. Com va el baròmetre casteller?
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Estrenes d'abans de Sant Joan.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella, ara del cap de setmana passat, anterior a Sant Joan. En la gama de 8, els moixenguers d'Igualada han posat de sostre el 5 de 8. L'any passat va ser el seu segon millor registre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han completat el 2 de 8 que tenien només carregat. L'any passat el van descarregar després de la Mercè. Els segals d'Osona han completat el 3 de 8 que tenien a mitges i també han sumat el 2 de 7. Els xicots de Vilafranca han estrenat el 4 de 8. L'any passat va ser el seu millor castell del curs i els vermells també han presentat el 7 de 7. En la gama de 7, els bous de la Bisbal han posat de sostre el 3 de 7 igualant ja els seus millors sostres històrics. Per últim, dues estrenes de 6 que arriben des de l'exterior. Els geperuts de París han estrenat el 4 de 6 amb l'agulla i els maneques de Brussel·les han obert el caseller amb el 3 de 6. La setmana vinent actualitzarem el baròmetre en tot el que hagi passat per Sant Joan. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies. Ens retrobem la setmana que ve.
2: Festa, festa!
1: Ara canviem de terç i ens posem una mica més gamberros amb els amics del Poni Pisador. Ens porten el seu ritme trepidant amb el tema Xup Xup. Sí.

0: energia pura la del poni pisador, com sempre. I ara ens visita el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies. Quin refrany ens deu portar avui? Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles. Tot sovint, els crits i renous, si no ens espanten, no són més que foc d'encenalls. Molt soroll de boixets i poques puntes. O també diem que molta fressa i poca endreça. O que és més el soroll que les nous, amb el sentit que alguna cosa té menys importància que no sembla. Aquesta dita també ens diu que no ens hem de deixar impressionar per amenaces sense fons, que no poden afectar una actuació decidida i ben fonamentada. Diu el refranyer que caca borda no mossega, i en el sentit de fer servir els mitjans adequats a una situació, ens adverteix que no es poden matar mosques a canonades.
4: Una reflexió preciosa. Víctor, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
0: I aquesta setmana toca un festa-festa gran reserva.
4: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
2: Festa-festa gran reserva.
5: Avui he trobat un record del futur. Dit així pot semblar surrealista i de ciència-ficció, però no ho és tant. L'arxiu sonor del Festa Festa conté, a dia d'avui, hores d'ara, 4.212 àudios entre seccions

0: de la programació estiuenca del Festa Festa, amb dos especials del mes d'agost, que podrem sentir el mes d'agost. Ara us oferim un tastet per obrir boca, recordant que el Festa Festa ens fem ressò cada any del memorial i els seus objectius. Jordi Saura, presentador de l'acte, ens introdueix en la primera sardana del concert Flor de Neu, de Juli Garreta, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, dirigida per Bernat Castillejo.
1: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer.

0: Flor de neu, sardana escrita per Juli Garreta l'any 1902, interpretada en aquest cas en directe per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, el mes de novembre, dins de la programació del Memorial Joaquim Serra, Cobla Sant Jordi, dirigida per Bernat Castillejo. A l'agost programarem tot el concert, aquí, al Festa Festa.
1: Festa, festa. I ara seguirem amb veus de dona. El grup Faneca ens presenta Escolta-ho en el vent.

0: Hem escoltat a les Faneca amb un so captivador.
1: Festa, festa!
0: I ara el món de l'imaginari pren el protagonisme. Obrim la porta al món de l'oralitat amb l'Albert Estengre i els seus contes i mentides.
2: Festa, festa!
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Una vegada, jo passejava per Girona i anava mirant la catedral. Mira que n'és de maca. Mira que hi ha unes escales que pugen i ens no hi arribes, i arribes cansat, perquè hi ha 100 i... Oh, la vora de 100 graons, què sé jo, em vaig descomptar. Doncs bé, jo anava passejant per dalt de l'escala. Pel damunt anava pujant i anava mirant de passar d'aquell campanar i totes aquelles coses, i hi havia tota una sèrie d'animalons que sobresortien de la paret, de pedra eren. Coi, què és tot això? Vaig pensar. I mira, sabeu a qui em vaig trobar? A tres amics. Una amiga i dos amics, tres germanets. Em vaig trobar en en Jofre, en en Bernat i en la Neus. Allà mateix me'ls vaig trobar. Ei, què hi feu aquí? I mira, els hi vaig explicar que havia anat a fer un vol a Girona. I em varen ensenyar tota la catedral per fora. I em varen dir que aquelles coses, aquells animalons que sobresortien de la paret, eren les gàrgores, i que servien per deixar anar avall l'aigua que caia a la teulada quan plovia. I que tot eren animalons menys una de gàrgora. Que n'hi ha una, i me la varen ensenyar, que no és una bèstia. Aquella gàrgora és una bruixa, una bruixa. La bruixa de la catedral de Girona. Diuen i expliquen, i així m'ho varen dir la Neus, en Jofre i en Bernat, Vet aquí que em varen dir que aquella gàrgora, aquella bruixa que estan allà amb la boca oberta. Ara, per aquella boca només hi surt l'aigua clara de la pluja quan cau, però que quan aquella dona era bruixa, perquè havia estat una bruixa, es veu que vivia a Girona, no gaire lluny de la catedral, i cada vegada que la gent entrava i sortia de la catedral o passava alguna processó, ella sortia, treia el nas de casa seva i renegava, vull dir que deia paraules lletges i es queixava i cridava: i què feu, que sortiu d'aquí, no aneu a missa, que aquí, que allà, que tomba, que gira. Era, havia de ser bruixa per força, perquè és que parlava sempre del dimoni. Ella deia que n'era amiga del dimoni. I això, amistats amb el dimoni, només els hi tenen les bruixes. Diuen i expliquen que aquesta bruixa, a més d'insultar a tothom, vet aquí que també llançava pedres a les processons, a la gent, als carruatges, a tothom qui s'acostava al catedral, ell els hi llançava pedres. Aneu, a botavant, que sí. Totes aquestes coses, deia, era ben bé una bruixa, m'explicaven ells. I es veu que un dia... una tarda cap al vespre, que ja començava a no ser de dia. Doncs vet aquí que una vegada va passar que entremig d'aquells insults i de les llançades de pedres, de no se sap on, em va sortir una veu molt gruixuda que va venir just després de sentir-se un tro. La gent va quedar esparverada. Aquella veu va dir: ai, pedres llençaràs i en pedra et convertiràs. Tothom va quedar parat, astorat. Què ha passat, això? Qui ho ha dit? Ella, la bruixa, també. Què ha passat aquí? Qui ha parlat? I ella no va parlar mai més. Perquè, tal com va dir allò, no se sap com ni de quina manera, ella va començar a surar, a enlairar-se, a tirar amunt. Tota sorpresa, anava mirant a la gent. Tenia por. Ella era bruixa, però aquesta màgia ella no la feia. Es veu que va anar pujant, i va quedar enganxada en aquella paret de la catedral. Amb la boca oberta, en allà va quedar de pedra. I amb la boca oberta, ja us ho he dit, d'aquella boca, ara no en surt cap insult, ni d'aquelles mans cap pedra. D'aquella boca només en cau l'aigua clara quan a sobre de la catedral de Girona hi plou. A mi m'ho varen dir aquests amics meus de Girona, que si hi aneu, que us ho expliquin, perquè en saben molt. La Neus, en Bernat i en Jofre.
1: Moltes gràcies, Albert, per fer-nos viatjar amb les teves històries.
2: Festa, festa.
1: I del conte passarem a la cançó, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui ens porta un clàssic del mestre Toni Jiménez, El monstre de Banyoles.
2: Fes ta festa.
3: Sopa de cançons.
5: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
6: Toni Jiménez va començar a cantar per la mainada l'any 1977 i és també cantautor folk, escriptor de contes i narracions i professor de guitarra i banjo. És un músic prolífic i incansable. Ha publicat 137 discos, 57 llibres i cançoners. Ha col·laborat amb 20 enregistraments més d'altres cantants i grups com a músic o com a cantant. I el seu repertori de cançons és molt i molt extens. Les cançons de Toni es treballen sovint com a recursos didàctics tant a les escoles com a centres de lleure. Toni Jiménez va ser també un dels participants del col·lectiu de cantants animadors infantils Cinc dits d'una mà, juntament amb en Xesco Boix, l'Àngel Davant, en Lluís Maria Panyella i en Noé Ribas, i van funcionar entre els anys 1980-1985. L'any 2009 van rebre el guardó de reconeixement a la seva aportació individual i col·lectiva en benefici dels infants del nostre país, atorgat per la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat en el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Ha estat també un estudiós de la cançó, amb els seus mètodes de cançosofia i cançoteràpia, i va crear i dirigir l'Escola de Cançó dels anys 1988 al 2003. És mestre i doctor en pedagogia, i això es manifesta en tot el seu repertori musical. Ell mateix defineix clarament els seus objectius: ajudar a créixer la mainada de forma positiva perquè esdevinguin persones nobles i honrades, desvetllar el plaer dels infants per la vida i per tot el que és noble i bo, fer servir les cançons com a recurs didàctic i la música com a mitjà educatiu integral i globalitzador. Ben segur que una de les cançons més conegudes i popularitzades d'en Toni és la que ara escoltarem, El monstre de Banyoles.

0: Hem escoltat Toni Jiménez i el seu clàssic El monstre de Banyoles.
1: Gràcies, Noé Ribas, per aquest bany de nostàlgia i alegria. El monstre Banyoles. I tancarem les nostres col·laboracions d'avui amb la planta noble de les figures de la festa. Arriben les històries de gegants, una secció amb guió del Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui ens n'anem cap al Baix Camp.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del carrer de Vall de Montbrió del Camp tenen una història ben peculiar, i és que procedeixen d'una subhasta realitzada a Poblet, a finals del segle XIX, a la qual totes les famílies del carrer hi van aportar un ral per tal de poder-los comprar. Per aquest motiu, se suposa que deuen ser anteriors i segurament devien de ser d'alguna població de la vora o de Poblet mateix. Segons Joan Amades, eren d'una parròquia de Reus. També, segons el mateix autor, el gegant del barri de Vall patia una caiguda a principis de segle, per la qual cosa se li hagué de fer una testa nova. Són fets de fusta massissa tallada i tenen un important valor. Potser el que més valor els dona és que siguin tan simples i tinguin unes línies tan ben marcades, fet que els atribueix una elegància natural. L'any 1981 participen en el rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, on apareixen amb els noms de Pinxo i Pinxa, que és com se'ls anomena actualment. Aquests noms volen explicar-nos com són, eixerits i bona gent. Els gegants del carrer de Vall no són molt viatgers i és que surten poc del seu poble. Com que no són de propietat municipal, els seus geganters són els que tenen la darrera paraula. Cal destacar que Montbrió ha estat anomenada moltes vegades com la població amb més gegants per càpita, ja que el seu nombre ronda la desena, quatre dels quals són centenaris, els del barri de Vall i els del barri Major. Els del barri de Sant Antoni tenen una parella extreta del popular taller, l'Ingenio, que fa uns anys va tenir descendència. I també hi ha els gegants del grup de colònies de Montbrió, Vinyols, els més joves de la població.
5: Moltes gràcies, Nico i Berta, per acostar-nos als gegants de Montbrió.
6: Festa!

0: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 2640 arriba al seu final.
1: Volem agrair la feina imprescindible de tots els que han passat avui pels nostres micròfons, l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengra, en Noé Ribas, en Nico Alonso, la Berta Miró.
0: I és clar, evidentment, l'agraïment a tot l'equip que hi ha darrere el Festa Festa, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, i sempre, al peu del canó, qui us parla, l'Amadeu Carbó
1: i la Laia Camprui. Recordeu, gaudiu de les festes de Sant Pere amb seny i molta alegria. Ens acomiadem amb música de la bona, la sardana Arran d'onada, de Jordi Molina, del seu treball Palíndrom, interpretada per la principal del Llobregat.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, sigueu feliços.
1: Adeu!

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, com estàs?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la vida.

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció.
1: I tu, quien sabe por dónde andará.
0: La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona.
1: Que lejos estás de mí.
0: Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia.
1: Que lejos estás de mí.
0: Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan encara era més gran em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya, perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor, va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant, aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió, la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: Hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone like you.
1: Hello, es un gran lantorro.
0: Tell me how to win your heart.
1: Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: Doncs esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brook Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys, el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan, Claire, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai! No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres. Per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: "Estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: "Vaig néixer grega i moriré grega", mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: "L'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo", aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: "És el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis". Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu d'Amelina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: Cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la película Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Em dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó. I just...

llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la mujer de rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan ja ho feien Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir, vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor.

Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Potser pots tenir el mòbil en modo avion, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco, t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque, en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70, era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Black.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, al 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo... Va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Nelly.

my friend. I'd want the love of Rosalie. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email d'Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy. Es referencia a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong, Ramalam, ding ding dong, Ramalama Lama Lama Lama Ding Dong, Ramalama Lama Lama Lama Ding, Ramalam.

Ramadama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Soc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, in the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: Catalunya Ràdio.
1: Veneçuela busca contrarrellotge supervivents dels terratrèmols de dimecres. Avui continuen trobant gent amb vida. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Es manté la xifra de 920 morts, però hi ha 50.000 desapareguts i moments d'esperança, com aquest, en què han rescatat un nadó. Bien. Per cert, que puja de 119 a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després dels terratrèmols. L'altre punt d'interès del dia és a Ferraz. Pedro Sánchez es defensa al comitè del PSOE assegurant que ha actuat amb contundència contra la corrupció. Uns arguments, Madrid al Vigil, que els barons del partit li compren.
2: Sí, Sánchez no se surt del guió i admet que no han fet prou per desfer-se de la corrupció, però també defensa que han estat contundents. Insisteix que val la pena continuar i demana coratge als seus per encarar la recta final de la legislatura sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques de maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. Per ara, un comitè federal plàcid amb només una veu crítica, la d'Emiliano García Page.
1: Això, el PSOE i el PP, Alejandro Fernández revalida com a president del partit a Catalunya i ja té número 2, és Juan Fernández, Barcelona. Àlex Giral, Robert, bon dia.
3: Bon dia. Sí, ha estat en un congrés que estava pendent de fer-se des del 2022. Els populars han reivindicat Catalunya com la punta de llança del partit per desallotjar de la Moncloa Pedro Sánchez, a qui Feijó ha acusat de ser el cap de govern més tirà des de Francisco Franco.
1: Ho ampliarem. I del món, a més de Veneçuela, avui també estem pendents dels atacs entre els Estats Units i l'Iran, que no s'aturen malgrat l'alto al foc. Washington ha bombardejat el sud de l'Iran com a resposta als atacs a un vaixell que creuava l'estret d'Hormuz. I tot això en un dissabte farcit de

0: mirarem qui són abans d'arribar a dos quarts. I a partir de llavors, els esports. Sergi Camps, amb quins titulars avui?
1: Doncs farem la ressaca del partit entre Espanya i l'Uruguai, partit del Mundial d'aquesta matinada, l'ha guanyat la selecció espanyola, però alerta el show de El Loco Marcelo Bielsa en la roda de premsa posterior a aquest partit. No ha deixat indiferent ningú l'exentrenador de l'Espanyol, entre d'altres. També repassarem la cursa de motos. Tenim avui la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa comença a les 3, en farem la prèvia. I alerta, notícia d'última hora, perquè la catalana Mireia Benito s'ha proclamat ara fa uns minuts campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. D'aquí uns minuts la sentim.
0: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Doncs la majoria de carreteres se circula amb molta tranquil·litat, però els punts de rellevància de retencions els trobem a la G600 a Tordera, en sentit sud cap a Blanes, també la C60 a Argentona, en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, i finalment la B20 a Montgat, en sentit nord cap a la C32. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoer, un cap de setmana amb temperatures de ple estiu.
4: Sí, temperatures de finals de juliol o de canícula d'estiu, el que estem tenint, i sobretot a les comarques de Girona, on els termòmetres estan tornant a superar els 35 graus, i no descartem que, tal com va passar ahir, pugui haver-hi alguna xifra pròxima als 38 o 39, especialment entre el Pla de l'Estany, punts interiors de l'Empordà, Gironès, que és on el termòmetre s'està disparant més. També, de fet, al Segrià i Pla d'Urgell, Noguera, les temperatures oscil·laran valors d'aquestes xifres de 36 a 38 o 39. A la resta, doncs, calor intensa, amb bonança, algun núvol aquesta tarda al Pirineu, poc important, marinades actives, sobretot a l'Empordà, aixecant una mica d'onatge, algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, bé, tot plegat esperant el canvi de temps que arriba demà, sobretot a partir de la tarda. No ho farà de manera general, però s'inicia, doncs, un procés meteorològic que farà, bàsicament, que la setmana que ve les temperatures es normalitzin una mica, parlem d'una calor una mica més normal per l'època. Demà, concretament al matí, encara ho notarem poc, alguns núvols prims, alguns núvols puntuals, però sí que a la tarda arribarà més nuvolositat al terç oest del país, a més amb possibilitat de ventades per les tempestes, que de moment sembla que quedaran cap a la zona d'Osca i Aragó i que localment poden ser intenses. Algunes d'elles sí que arribarien al nord de Lleida, cap a l'Aran, hi ha alguns avisos en aquest sentit per demà a la tarda, i a la resta, sobretot, aquesta tendència a que es mantingui la calor intensa, però a últimes hores anar afluixant. De fet, demà el descens de les temperatures l'esperem sobretot al Pirineu i a la franja de Ponent. Començarem la setmana que ve amb ruixats de tarda, sobretot al nord i al nord-est del país, i amb aquesta tendència que la temperatura es normalitzi ja, sobretot, de cara a l'entrada de juliol.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:06. I marxem en primer lloc cap a Veneçuela, on els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país i el més afectat pels terratrèmols. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar en les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis de emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
6: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
5: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: I ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, actualitzava les xifres.
7: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant el Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortir del nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Un comitè federal que s'ha fet la mateixa setmana que s'han sabut les condemnes a José Luis Ábalos i al seu exassessor, Koldo García. Nova connexió a Madrid, Alba Gil, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Sí, un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que ja va pronunciar aquesta mateixa setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories. Les mentides, diu, contra la seva família, la investigació a Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició en al·lusió a Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
9: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. I insisteix que vol continuar fins al 2027 i més enllà. Per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
9: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la ministeria y ahora resulta que están de acuerdo.
8: El comitè encara està en marxa, ara ja porta tancada amb les intervencions dels diferents líders territorials.
0: I pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Sánchez, menys Emiliano García Page, que ha tornat a demanar eleccions, oi, Alba?
8: Sí, és l'única veu discordant, com ja és habitual, aquesta, la del president de Castella-La Manxa, que ha arribat a Ferraz demanant claredat, autocrítica i respostes, però sobretot garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
10: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal, o es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria.
8: Ja dins la reunió també ha assegurat que avui la situació és pitjor que ara fa un any i per això ha tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o una moció de confiança. A diferència de Page, la resta de barons han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules. Ho deia així en arribar.
11: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Encara falten moltes intervencions, s'han demanat més d'una trentena de torns de paraula i, per tant, caldrà veure fins on arriba el debat intern.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Alba. I a la clausura.
8: A vosaltres.
0: a la clausura del Congrés del PP de Catalunya. Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit, el número 2. Barcelona, Àlex Giral. Robert, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a fer costat a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit, amb una tirania que no es veia des de Franco.
13: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: Feijóo ha parlat d'una immoralitat i una indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
13: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
14: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
12: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
14: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
12: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys, s'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP de Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
0: Gràcies, Àlex. Molt bon dia.
12: Adéu, bon dia.
0: I del món, pendents també de l'Iran, també d'Ucraïna, es manté de moment la tensió al Golf Pèrsic i l'estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. En les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. També ha impactat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret Vicent Mifsud.
15: La Guàrdia Urbana Revolucionària Iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units va bombardejar ahir instal·lacions militars al al sud de l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat entre els dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al Líban. Israel ha atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat amb les autoritats de Beirut. El text signat a Washington arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a l'acord.
0: I mentrestant, Ucraïna ataca amb míssils de producció pròpia Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palesen la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada cop més intensa els estralls de la guerra. I mentrestant, a Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme. Si ho heu sentit bé, a l'esoterisme, per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats que tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un de cada 3 russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
17: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
16: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
18: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
16: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: I una tercera notícia encara amb Rússia com a protagonista, perquè aquest país ha entrat a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol, Maite Cortó.
19: Sí, avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a aportar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat, ja que el comerç a Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. En canvi, surt de la llista Gibraltar després de 35 anys, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de ser considerats paradisos fiscals països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago.
0: I per cert, que parlant d'intel·ligència artificial, diversos experts pronostiquen que en un futur canviarà la manera com les empreses pagaran els agents d'IA. Es passarà de pagar quotes mensuals, anuals o per cada ús, a fer-ho per una feina ja resolta.
19: Això és el que preveu el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Carles Menéndez Ortega, que explica que els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres.
20: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del nivell d'usuari.
19: Els experts consideren que aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el cost d'utilitzar la intel·ligència artificial.
0: 6 minuts passen ara d'un quart de 3 de la tarda. La franja ha estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui a Lins i de Peralta de Calassans també han pogut començar a tornar a casa aquest migdia. I a casa nostra també estan controlats els incendis de Tiana, al Maresme, on encara treballen 15 dotacions dels bombers, i el de Tàrrega, a l'Urgell. I del foc ara parlem d'una altra qüestió, també vinculada amb l'estiu, que amb l'entrada de l'estació, l'Ajuntament de Camarasa, la Noguera, està reforçant la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbia, situat a la llera del riu Segre. Es tracta d'un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els darrers 2 anys, 3 persones han mort mentre es banyaven en aquesta zona. Camarasa, Alba Mor.
21: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
22: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent, i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de, com bé sabeu, la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és l'important.
21: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
0: Aquesta tarda Barcelona es mobilitza contra la LGTBIQ-fòbia. amb la marxa de l'orgull LGTBIQ i més, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre d'altres col·lectius. S'han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació, que té un marcat caire polític, començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. I on precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel. Un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Herzliya, Jordi Brascó.
1: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
2: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
1: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
4: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
1: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
23: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
24: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
25: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiaimes.cat.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
27: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en forma més breu amb la Marta Sánchez. La Guàrdia Civil ha trobat una dona de 44 anys morta al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Alfaraje.
28: Amb ferides d'arma blanca, la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de principis d'any.
0: I ara un cas oposat. Detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
28: Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa. El jutjat de primera instància i instrucció de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona.
0: I a Nova York, l'alcalde ha congelat els lloguers de gairebé un milió d'habitatges amb la renda regulada.
28: La mesura de Zoran Mamdan és una de les seves principals promeses de campanya i afecta els contractes del 40% dels apartaments de 5 districtes de la ciutat, segons el diari New York Times. El preu mitjà del lloguer d'un apartament a Nova York arriba als $4,000 al mes, uns 3.500 euros. En el cas d'un habitatge amb la renda regulada és de $1,600, uns 1.400 euros.
0: I ara música.
29: Contigo éramos mejor.
0: Como si fuéramos dos sols. Ens atem aquesta recta final del Catalunya Migdia i es nota que ja estem a ple estiu perquè tenim molta música. I Maria Guixà, avui Alejandro Sanz, que actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial, i ara què?
3: Sí, després, a més del seu èxit, del seu pas per Mèxic, ara farà parada a Catalunya, presentarà els temes més recents d'aquest nou àlbum, i ara què, i també oferirà, com no pot ser d'altra forma, una selecció dels seus clàssics imprescindibles. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre. Bon dia,
0: demanat, bon dia. I és un cap de setmana farcit de festes majors. Els Pets actuen a Rubí, al Vallès Occidental.
3: És un concert que comença a les 10 del vespre. Serà a l'amfiteatre del Parc del Castell, en aquesta mateixa comarca, però en aquest cas a la localitat de Sant Cugat del Vallès, i actuen els Tiets, també en el marc de la seva festa major. Que era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Precisament això que sentim, Era això, és la cançó de l'estiu que vam presentar ahir als de Mataró. El concert comença a 3:15 de la matinada al Parc Ramon Barnils.
0: I al Masnou, al Maresme, també estan de festa major i aquesta nit hi actua Mama Duixa. Estan allà.
3: A la platja d'Ocata també hi serà la Greta. La festa començarà a 10:45 de la nit, durarà fins a les 5 de la matinada, i una miqueta més amunt, a Tossa de Mar, a la Selva. Avui, qui actua és Alfred García i Los Manolos. Ho fan al Festival de Rumba i Música Catalana a partir de les 9 del vespre a la Platja Gran. A Osona, al Festival Cel Obert de Masies de Voltregà, hi actua Judit Nederman i Guillem Roma, i a Granollers, al Vallès Oriental, nova edició del Mushkin Viu, amb 12 hores de música, amb cartell encapçalat per Dan Peralbo i el Comboi. Jo estic per
0: ells i ells per mi. 2 minuts i arribarem a 3:15. 2 minuts, com sempre, per la proposta. La proposta. Que avui està dedicada a tots aquells a qui us agradi la natura i especialment als ocells. Ens aporta la Gemma Bonet. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Està feta per mi, aquesta. I dèiem, Gemma, que a Catalunya hi ha molts indrets interessants per poder veure ocells, però quin ens recomanes avui especialment?
5: Doncs sí, exacte, Eva, aquesta penso que sí que t'agradarà especialment. Doncs els flamencs que estem sentint de fons, aquests flamencs, ja ens hi acosten. Aquesta zona de la qual parlem és el Delta de l'Ebre. Al costat de la bassa de la Tancada, abans d'arribar a la platja del Trabucador, hi trobem Mont Natura Delta, un centre de natura on podreu observar aus des del mirador 360 graus, l'únic de la zona equipat amb telescopis. El coordinador de l'equipament, Josep Culbi, ens explica quines espècies

0: o quins són els oficis i els jocs tradicionals de la cultura deltaica. A més, podreu provar l'atracció Estrella, les barques de perxar.
1: Tenim unes embarcacions tradicionals que els usuaris les poden utilitzar i podran experimentar com funcionen les barques de perxar, que de fet encara ara s'utilitzen, sobretot en la pesca artesanal.
0: I per aquest estiu tenen a punt un munt d'activitats per totes les edats, sempre amb reserva prèvia al web montnaturadelta.com.
2: Moltes gràcies, Gemma. Fins
0: ara. Bon dia.
2: En punt 2:43, l'actualitat esportiva. Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com deia l'artista Salvador Dalí, l'única diferència entre un boig i jo és que jo no ho sóc. Aquesta matinada, Espanya ha superat l'Uruguai del loco Marcelo Bielsa, un tècnic especial, amb més bona premsa que resultats, amb sovint una mala relació amb els jugadors, però que no deixa ningú indiferent. Des de l'Uruguai diuen que, en la prèvia del partit contra Espanya, un grup de jugadors li va demanar jugar contra el combinat espanyol fent un bloc baix. La resposta de l'argentí va ser prendre la paraula durant 48 minuts seguits per fer l'explicació de la tàctica, tot això mirant a terra. Geni i figura. Ara fem la ressaca de la jornada d'aquesta matinada del Mundial. El dia que un mite del Barça de principis de segle passa aquesta tarda pel Tot Gira, ara us en farem un tastet, i el dia que Marc Márquez surt setè a la cursa esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, aquest migdia, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta, la de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Sentim la catalana en declaracions a la Federació Espanyola de Ciclisme.
4: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
3: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. D'altra banda, també d'aquest migdia, el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
3: Al Mundial aquesta matinada Espanya s'ha classificat pels setzens de final com a primera de grup després de superar l'Uruguai per 1-0. La selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa ha quedat eliminada. Enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
6: Bon dia. L'únic gol del partit va arribar al minut 42. Gol de Baena davant d'un desencertat Muslera, que ja no va sortir després del descans a petició del propi jugador, segons va assegurar Bielsa. Els uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, van endurir el partit, especialment a la segona part, fins al punt que van acabar amb 10 per expulsió de Canovio, i potser algun altre company podria haver marxat a la dutxa també abans. Al final del partit, De La Fuentes mossegava la llengua, però no dissimulava un cert malestar per l'agressivitat dels sud-americans.
7: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física, con dureza extrema, i hemos sabido estar a l'altura de les circumstàncies.
6: Espanya no va saber trobar el seu joc, tampoc Pedri, que va ser substituït al 60, ni Lamine Yamal, que va jugar 76 minuts, i tot i que va deixar detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Lamine, Cubarsí i Pedri van ser titulars. Olmo i Ferran van entrar a la segona part i van aparèixer en atac. Amb la victòria d'ahir, Espanya passa amb 7 punts com a primera de grup, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Per Cubarsí, però, el balanç és positiu.
8: Al principi potser no vam començar de la millor manera, al final també els principis del Mundial costen una miqueta més, però després hem anat agafant una miqueta més de ritme, ens hem anat assentant en els partits, jo crec que hem anat de menys a més, jo crec que ara estem en el nivell on volíem estar i ara preparats per el que vingui.
6: Uruguai, per la seva banda, marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Marcelo Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies.
9: Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Por eso las preguntas no persiguen respuestas, sino

0: volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice. Está bien que así sea.
1: Espanya sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga els setzens de final. Aquest dijous a les 9 del vespre. Serà Algèria o Àustria.
2: Gràcies, Sònia. La sentíem, aquest document sonor de Marcelo Bielsa, a la sala de premsa. I just després d'acabar el partit, Marcelo Bielsa ha parlat al Flash Interview amb les televisions amb drets. I alerta aquest document sonor de l'entrenador argentí perquè se les ha tingut amb una periodista. Respostes molt curtes i, sobretot, alerta al crit inicial del principi d'aquest document sonor perquè l'entrevista, segons Bielsa, ha trigat molt en començar.
3: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
4: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
3: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
4: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
3: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
4: Nada.
3: Gracias.
4: De nada.
2: D'altra banda, la segona classificada del grup d'Espanya és Cap Verd, que va empatar 0 contra l'Aràbia Saudita. 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Més Mundial. Obrim l'univers futbol perquè fora de l'Espanya-Uruguai i els resultats del grup H, que aquesta nit passada s'ha definit el grup I i de matinada ha acabat el grup G. Sembla una mica un galimaties, però ara ho expliquem. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Comencem amb el grup I, que ha liderat França.
5: Ho ha fet gràcies a una golejada noruega, 1-4, en un partit que els noruecs no s'han pres gaire seriosament, ja que jugadors com Haaland o Odegaard han descansat i no han tingut cap minut. El gran titular, però, és per Ousmane Dembélé, que ha notat un hat-trick mentre Doué ha fet el gol definitiu pels francesos. Amb el resultat, França primera, Noruega acaba en segona posició del grup i la victòria del Senegal per 5-0 contra l'Iraq ha classificat els africans com un dels millors tercers.
2: Mentrestant, el grup G golejada de Bèlgica per superar Egipte a l'última jornada per diferència de gols i acaba líders.
5: 1-5 han guanyat els belgues a Nova Zelanda amb dues dianes de Trossard i gols de Lukaku, De Bruyne i Selemakers. Un conjunt belga que n'ha tingut prou sumant 5 punts per acabar líder d'aquest grup G amb una diferència de 4 gols a favor. I això ho ha aconseguit després de l'empat a 1 entre l'Egipte i l'Iran, que ha deixat els egipcis segons, també amb 5 punts, però en aquest cas amb una diferència de 2 gols a favor. Amb els egipcis, per cert, ha tingut un quart d'hora aproximadament el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim. Per la seva banda, els iranians han acabat tercers, pendents de si es poden classificar, després de veure com mig peu d'un jugador seu ha anul·lat un gol per fora de joc.
2: Pendents tots d'aquesta nit i matinada, perquè ja arriben al final de fase de grups amb 6 punts, doncs amb 6... Ja ho diré bé. Ja arribem al final de la fase de grups amb fins a 6 partits.
5: Sí, comencem pel grup J, amb Argentina, que jugarà contra Jordània a les 4 de la matinada. Ho farà, això sí, sense Leo Messi a l'11 titular. Ho ha confirmat el seleccionador Lionel Scaloni.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
7: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
6: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: Aquest és un periodista mític argentí, 91 anys, i em sembla que ha cobert 18 mundials, per tant, déu-n'hi-do la trajectòria d'aquest periodista.
5: Explicarem, de fet, la seva història al Tot Gira, per tant, a partir de les 4 parlarem de qui és aquest home. L'Argentina ja té la feina feta i acabarà liderant el seu grup i pot prendre's aquesta última jornada amb més calma. L'altre partit del grup, per cert, és important per als interessos de la selecció espanyola, i és que l'Àustria, Algèria, decidirà el rival d'Espanya als setzens de final. Serà o una selecció o l'altra, o Àustria o Algèria, no hi ha cap altra possibilitat. D'altra banda, a les 11 de la nit, Panamà, Anglaterra i Croàcia Ghana per trencar el grup L, i a 2:45 de la matinada acabarà el grup K amb el Colòmbia-Portugal i el República Democràtica del Congo-Uzbekistan.
2: Per tant, Marc, per fer un repàs general, quins partits de setzens de final tenim confirmats fins ara?
5: Ara mateix 9 en total, una mica més de la meitat. Són aquests: Sud-Àfrica-Canadà, Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai, Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Austràlia, Egipte i Argentina, Cap Verd.
2: I fora del Mundial, Marc, tenim notícies de mercat a prop de casa nostra, però abans mirem la primera divisió amb una novetat des de Madrid.
5: I és que ahir al vespre el Real Madrid va comunicar la marxa de Dani Ceballos, una marxa de mutu acord entre club i jugador que posa fi a una relació contractual que va començar l'any 2017.
2: I a casa nostra, a la segona divisió, tenim novetats tant al Girona com al Sabadell en forma de sortides i d'amistosos.
5: Comencem per les sortides. El club gironí ha anunciat la marxa de Rubén Blanco, que se'n va a la lliga japonesa, un porter que va aterrar a Girona per suplir la baixa de Ter Stegen, però que no va arribar a debutar. El Sabadell, de la seva banda, David Estals, conegut com El Chino, ha finalitzat la seva sessió a l'equip per l'Aquinat i torna a la Eivissa. A més, els vallesans també han explicat que el lateral Sergi Segura acaba contracte i no continuarà la temporada que ve. Un Sabadell que ha anunciat dos amistosos de pretemporada. El 18 de juliol visitaran la ciutat esportiva del Castelló i la setmana següent, el dia 25 de juliol, jugaran a la ciutat esportiva Dani Jarque un amistós contra l'Espanyol. Pel que fa al Girona, l'equip de Quique Álvarez començarà la pretemporada el 8 de juliol. El dia 22 s'enfrontarà a l'Olot al municipal Olotí. El 29, l'equip gironí rebrà la visita del Castelló a la ciutat esportiva i l'1 d'agost, ja a Montilivi, el Girona rebrà l'Arsenal per disputar el trofeu Costa Brava.
2: Des de Sabadell ja veus que diuen que potser David Estals podria tornar al Sabadell la propera temporada. S'estaria, doncs, negociant aquesta incorporació. Seria bo que el Chino, doncs, pogués jugar amb el Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol. I per tancar l'Univers Futbol, Marc, podem explicar més detalls sobre el futur d'Alexia Putellas.
5: Sí, perquè ahir el diari Esport va publicar que la fins ara capitana del Barça marxaria al London City Lionesses. Doncs, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el contracte que té Alexia signat amb l'equip londinenc és per 3 temporades. A més, recordem que aquest club forma part del conglomerat de Michel Kang i la idea que hi ha dins aquesta cúpula és que aquest contracte d'Alexia pugui arribar a ser el seu últim com a futbolista professional i que després, quan es retiri, la de Mollet s'incorpori amb càrrec directiu dins l'estructura del grup.
2: Això és una proposta, encara no està signat per la jugadora de Mollet.
5: És la proposta que li interessaria al grup aquest de Michel Kang, de London City, l'Olímpic de Lió, etc.
2: Gràcies, Marc.
5: Fins ara.
2: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Més futbol, perquè Javier Saviola, un dels davanters de referència del Barça i de la selecció argentina de principis de segle, passa avui pel Tot Gira. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda. Recordem que va jugar al Barça des del 2001 fins al 2007, amb sessions al Sevilla i al Mònaco incloses. Procedent de River Plate, va disputar 174 partits oficials de Blaugrana i va marcar 72 gols amb la selecció del seu país. Saviola també va jugar al Mundial del 2006. L'exdavanter explica en aquestes declaracions que podreu sentir aquesta tarda al Tot Gira com veu la possible adaptació del seu compatriota Julián Álvarez al Barça.
9: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça es el... Para mí es el equipo ideal para él.
8: Saviola afegeix també on veu Joan Julián.
9: A mí me gusta muchísimo Julián, ¿no?, de media punta. A mí me encanta de media punta, ¿no?, porque lo que hablamos anteriormente, que es un jugador cuando baja a buscar la pelota, ¿no?, cuando se tira unos metros más atrás, es muy inteligente y ahí es donde es un jugador decisivo y complicado, ¿no?, para el rival.
8: Com a bon argentí, l'exjugador del Barça analitza també el Mundial de Leo Messi.
9: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
8: Una entrevista sencera amb Javier Saviola que podreu sentir avui al Tot Gira a partir de les 4.
2: Un Javier Saviola que potser no va tenir massa sort, va arribar a un Barça, doncs, en hores baixes durant la presidència de Joan Gaspar. I d'un exjugador passem a parlar d'un àrbitre. Perquè l'únic àrbitre català de la primera divisió, el mataroní Víctor García Verdura, serà internacional a partir de l'any que ve. Es va saber ahir i ahir mateix va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Xevi.
8: Sí, un García Verdura que es mostrava agraït i diu que lluitarà per arbitrar a la Champions.
10: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a pitar, a arbitrar partits de Champions.
8: El català es mostra satisfet de les seves 3 temporades de la primera divisió. En aquesta última va xiular el derbi entre l'Espanyol i el Barça.
10: Han estat 3 temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé. I sí que és veritat que hi ha partits, doncs, com aquest, que a nivell mediàtic, doncs, tenen més ressò. i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
8: També va tenir més ressò perquè van fer allò de posar-li el micròfon i van fer un muntatge veient un García Verdura molt dialogant amb els jugadors. El de Mataró defensa que els àrbitres sempre ho volen fer bé, però que són humans i que a vegades, com tots, s'equivoquen.
10: Nosaltres ens plantegem tots els partits, sigui on sigui, doncs, buscant l'encert, que nosaltres vivim de l'encert i sempre hi haurà petits errors o errors perquè som humans i crec que hem de veure la figura de l'arbitratge en aquest aspecte, que som humans i l'error sempre hi serà.
8: Recordem que García Verdura té 31 anys, molt jove, i ha dirigit ja 43 partits a la primera divisió.
2: Ha impartit justícia, Xevi, 43 partits a la primera divisió del futbol espanyol.
8: No ho podia haver dit millor.
2: Gràcies, Xevi. Adeu. 3:15 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de motor, de futbol sala i d'handbol.
11: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
14: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
16: Avui, el Tot Gira...
18: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
19: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
16: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
19: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
16: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
19: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
16: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
19: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Arbusat des dels Estats Units.
16: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
17: Tot gira.
16: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
11: Catalunya Ràdio.
20: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
20: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
19: Cada dissabte a les 11 de la nit...
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
19: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: 3 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. En motor, el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha fet la pitjor classificació de la temporada. Ha estat setè i sortirà des de la tercera fila de la graella. Tami Aguilar, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda.
2: La pole per Jorge Martín amb Aprilia.
21: Hi ha 4 Aprilia a les 4 primeres posicions d'aquesta graella del Gran Premi dels Països Baixos amb Martín Ogura Bezzecchi i Raúl Fernández, darrere 3 Ducatis amb Bagnaia Di Gianantonio i Marc Márquez. Jorge Martín declara de zon que el favorit és Bezzecchi.
22: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no? ese modo ataque y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
21: Certament, la pressió ha de ser per al líder del campionat, que fa tres curses que no puntua, sigui per caiguda o sanció. A la primera fila, Jorge Martín, Ogura i Betzec, i a la segona, Raúl Fernández, Peco Bañaya i Dijan Antonio. Marc Márquez sortirà des de la tercera fila, amb Acosta i Quartararo, i Àlex Márquez des de la quarta. El subcampió s'havia classificat directament per la Q2, però no ha pres part en la sessió per descansar. Ahir va tenir una forta caiguda. Sortirà 12, per tant, en aquesta cursa sprint. I els altres dos catalans, més enrere, 16è Alec Rins, 6a fila, i 19è Maverick Viñales, 7a fila.
2: Un Viñales, Damià, que no està tenint un bon cap de setmana, no només des del punt de vista competitiu, sinó també emotiu.
21: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech-Trac, que no seguirà amb ells, i ara, com ara, les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil.
2: Doncs aquesta informació, alerta, aquesta informació que ens avança el Damià Aguilar, Maverick Viñales, el que havia de ser durant algun moment de la seva carrera el gran rival de Marc Márquez, doncs tindria un peu gairebé els dos fora del Mundial de MotoGP de cara a la temporada que ve. Per cert, Damià, ara les tres curses sprint en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i per primera vegada entra en vigor una prohibició, ja no es podran usar els dispositius d'alçada davanters de les MotoGP.
21: I no és un tema menor. Després d'aquell accident al final de recta del Gran Premi de Catalunya, el Mundial ha donat voltes a l'assumpte i han decidit que els dispositius són més perillosos que no tenir-los, però Marc Márquez no hi està d'acord.
0: Tal com està regulat el trasero, perquè al final, si te dejan usarlo, lo usas, és mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero puedes controlar, el trasero, si tú puedes pilotar con el trasero, no hay ningún sensor que te lo marque. Por eso digo que es mucho más peligroso que el... Yo dos salidas he llegado a la curva 1 a frenar, que la rueda delante aún no había tocado el suelo. Pero porque es normal, va la moto como una chopper. Cuando vas con gente ahí, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Pero yo ya lo dije, decidieron eso, pues nos adaptamos y a callar.
2: Repassem breument, Damià, les graelles de les altres dues categories.
21: A Moto3, la pole pel líder Máximo Quiles, amb el català Joel Esteban des de la vuitena fila, 22è. En Moto2, la pole per al colombià David Alonso i el líder Manu González, que sortirà des de la tercera fila.
2: Aquesta setmana hi ha Mundial de Fórmula 1 a Àustria, al circuit de Spielberg, Damià.
21: A les 4 es fa la classificació a Spielberg, el darrer entrenament lliure, domini dels Mercedes, amb Russell i Antonelli, seguits per Hamilton, Piastri i el campió Norris.
2: I per acabar-ho de dubar, hi ha Mundial de Rallis a Grècia.
21: Lidera el belga Thierry Neuville amb 3 segons sobre Sebastiano Ogier, i quasi un minut sobre el també francès Adrien Formeau. El líder del Mundial, Elfyn Evans, és 6è a 2 minuts i mig. Els dos darrers trams del dia, d'aquí a 40 minuts el primer i el darrer, a partir de les 6 de la tarda.
2: Gràcies, Damià. Recordeu, a partir de quan faltin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, aquesta transmissió de la cursa sprint a l'app i al web de Catalunya Ràdio, aquesta cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, amb Marc Márquez sortint 7è en aquesta graella de sortida, una transmissió amb l'Univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Fem una altra petita pausa i de seguida rematem el programa fins a les 3, en Futbol Sala i amb en Vol.
16: Aquest cap de setmana, els esports no s'aturen al Tot Gira.
1: Atenció!
19: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
16: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
19: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez del Mundial.
18: Vingues, Masideral a la República Txeca amb la victòria...
16: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codeixa.
19: I seguirem el Mundial, amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
16: I diumenge...
19: La Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
16: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grande Part de Barcelona de la setmana que ve.
19: Tot gira.
16: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
3: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
19: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
3: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
19: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
19: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
23: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
24: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
23: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
19: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
1: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
20: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
11: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
20: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
19: Cada dissabte a les 11 de la nit...
11: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
19: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
6: No. No, no.
4: Per Sant Joan, una passa de gegant.
6: Però...
4: Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
6: Ah, sí, sí.
4: Què, no t'hi tornes?
6: No, no, jo no en sé gaire d'això, no? No, no puc, o sigui, m'estàs apallissant.
4: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
19: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: Podem jugar a tenis i...
4: Això mateix.
11: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: 5 minuts mal comptats i arribarem a les 3 de la tarda. El Barça de futbol sala està de ressaca de la celebració del títol de Lliga aconseguit dijous a la pista del Pozo de Múrcia. És la 8a Lliga de la secció, la primera aconseguida en 3 anys i la primera amb Javi Rodríguez a la banqueta. Pau Mas Martí, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. En declaracions al Tot Costa, el tècnic de Santa Coloma diu que té més mèrit la Lliga que la Champions.
24: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Lliga. Uh-huh. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa. Pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos. Bueno, al final, no haber ganado la Liga no hubiera sido ponerle la guinda al pastel.
7: Rodríguez parla de la seva relació amb el president del club, Joan Laporta.
24: La relación que tengo es estupenda. Él siempre está muy atento al fútbol sala. De hecho, ayer, nada más que termina el partido, ya me manda un mensaje de felicitación, tanto para mí como para todos los jugadores, pero no solamente en el final de la Liga, durante la temporada también está muy pendiente de nosotros, y eso es de admirar que un presidente esté pendiente de la sección de fútbol sala.
7: Javi Rodríguez va arribar a la banqueta del Barça l'estiu passat, substituint a Jesús Velasco.
2: Gràcies, Pau Mas Martí, que tinguis molta sort.
7: Gràcies.
2: I del futbol sala a l'handbol. Perquè el Barça d'handbol ja sap els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la temporada vinent, en què defensarà el títol. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arjus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
26: Equipos de balonmano diferentes. Sobre el papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
25: I és que la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit millor jugador de la Champions 25-26. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Veszprém hongarès.
2: Gràcies, Roger. I abans d'acabar una de bàsquet, perquè el Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins, l'escort a nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga, sense moure'ns de l'ACB. Renovacions al Manresa i també al Lleida. Els manresans han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'aler Miquel Sanz.
27: Su capacidad defensiva, su buen tiro de tres puntos, su capacidad de ser un jugador completo, en definitiva, ¿no? Pues nos ha dado muchas cosas, tanto en la posición de tres, sobre todo, como puntualmente en la de cuatro, y creemos que esta renovación ejemplifica claramente la confianza que tenemos en que continúe con nosotros dándonos un gran rendimiento.
2: Sentíem el director esportiu del Lleida, Joaquín Prado. I en tenis, dues finals. A les 3 comença la del torneig de Mallorca entre Davidovic i Quinn, i a 2:15 a Eastbourne la final entre Bergs i Humbert.

0: Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. La gent dels esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, de 4 a 9. Avui amb bona teca, teca de primera divisió. Parlarem d'aquesta cursa sprint de MotoGP que comença a les 3. Recordem a Marc Márquez sortint des de la 7a posició. Aquesta cursa sprint en farem la transmissió a partir de les 3 a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP. També li farem un homenatge a Martí Trill, el nostre company que ens va deixar, el nostre company mític de la redacció d'esports, especialista en motor, que ens va deixar doncs aquesta setmana. Li farem un homenatge al bo del Martí Trilla. També parlarem amb el Vicenç García, el president històric de l'Indústria Santa Coloma, que ho deixa després d'una vida al club de Santa Coloma de Gramenet. I alerta, perquè ens visitaran a l'estudi els protagonistes de la setmana en clau poliesportiva, en clau hoquei patins. L'Igualada en bloc gairebé vindrà a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per celebrar el títol de Lliga aconseguit contra el Liceo.
1: Fresca Info.

0: Hores crucials a Veneçuela en la recerca de possibles supervivents als terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 persones desaparegudes, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips de rescat. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el seu partit. Ho ha dit avui al matí davant del Comitè Federal a Madrid, amb els barons territorials tancant files al seu voltant, a excepció esperada del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El Partit Popular de Catalunya, el congrés que ha fet avui al matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta al bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alt el foc. Israel també ataca amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Els Mossos detenen una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a presó. L'Ajuntament de Tiana al Maresme es personarà al procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. I és que van detenir una persona presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que exigirà que assumeixin les responsabilitats que corresponguin. També està estabilitzant l'incendi que crema des d'abans d'ahir a la franja. L'empresa de transports de viatgers Segalers disposa d'un nou centre operatiu i d'unes cotxeres de 15.000 metres quadrats a Vic. És l'empresa familiar més antiga a tot l'estat, amb 385 anys d'història. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres guanya el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports. A aquesta hora acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, una cursa que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Encara la primera volta, Marc Márquez és sisè. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I el Mundial de Futbol, que entre aquesta nit i aquesta matinada, finalitzarà la fase de grup amb 6 partits. A les 11, el grup L, on hi és Anglaterra, a 2:15 de la matinada, el grup K, amb Portugal, i a les 4, el grup J, amb Argentina.

0: Tarda amb núvols poc importants al Pirineu, algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més esperem un ambient de plena canícula avui amb temperatures entre els 32 i els 38 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme que hi va haver dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país, i el més afectat. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar i força perquè es calcula que encara hi hauria unes 50.000 persones desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat al servei d'emergències locals, amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els que han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans, que amb ungles i martells, literalment, han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal, recopilant aigua, menjar i roba.
3: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
2: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts arran d'aquest doble terratrèmol i 5 víctimes mortals. Avui al matí el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, actualitzava aquest balanç.
4: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya vola a aquesta hora cap a Veneçuela per donar suport a les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea, i que encapçala Oriol Corbella, que avui al matí al suplement explicava que, malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar persones vives sota la runa.
5: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant del Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortir del nou cicle electoral, Sánchez ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Pedro Sánchez, menys el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, Comitè Federal del PSOE a Madrid, que hem seguit amb l'Alba Gil.
6: Un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que va pronunciar aquesta setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories: les mentides contra la seva família, la investigació Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició, en al·lusió a Cerdán, Ábalos i Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
7: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
6: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. Insisteix que vol continuar fins al 2027 i per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
7: Las vueltas que da la vida, Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la ministeria y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Pel que fa als barons, l'única veu discordant, com és habitual, ha estat la de García Page, però s'ha quedat sol. El president de Castella-La Manxa ha arribat a Ferraz demanant autocrítica i respostes i, sobretot, garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
8: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. ¿O es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria?
6: Dins la reunió ha tornat a demanar eleccions o una moció de confiança. En canvi, la resta de dirigents han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules.
0: Hi ha la clausura del Congrés que el Partit Popular de Catalunya ha fet avui a Barcelona. Alberto Núñez Feijó ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'atrinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció de la formació. Alejandro Fernández ha sorgit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit. Ho hem cobert a Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
9: Des de la capital catalana, Feijó ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
10: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
9: Feijo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
10: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
11: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
9: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
11: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
9: I és que precisament la mala maror entre Feijó i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Dos minuts i mig i serà un quart de quatre de la tarda. Es manté la tensió al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians i també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret. La Guàrdia Revolucionària iraniana afirma que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units van bombardejar i instal·lacions militars al sud de l'Iran. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat entre els dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al del Líban. Israel ha atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat amb les autoritats de Beirut. El text, firmat a Washington, arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a aquest acord. I Ucraïna ha atacat amb míssils de producció pròpia, Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió del Volgograd. L'atac ha causat fins a una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palès en la creixent capacitat de Kyiv d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat les autoritats a declarar la situació d'emergència. Els ciutadans russos perceben, així, cada vegada més intensa la situació de guerra que viuen i que ha fet que la inestabilitat també hagi afavorit que a Rússia cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front. Unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Moscou, corresponsal, Cristina Solías.
6: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
12: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
6: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
12: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
6: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Previsió de Jofre Januer.
13: Les temperatures més elevades s'estan acostant a valors pròxims als 37, gairebé 38, cap a zones de la Selva i de l'Alt Empordà, que és on avui la temperatura s'està disparant més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 39. Calor intensa, calor de canícula d'estiu, de finals de juliol, no pas de finals de juny, però valors ubicats una mica per sota dels llindars d'onada de calor. I avui tocant sostre. De fet, demà encara en algunes comarques parlarem de moltíssima calor, però ja s'iniciarà un canvi de temps, sobretot a partir de demà a la tarda, pel terç oest i nord del territori. De moment, pel que queda la jornada d'avui, destacarem, a part de la calor, doncs algun núvol decoratiu cap al Pirineu, algun núvol baix cap a la costa, aquestes marinades una mica actives a l'Empordà, i una mica d'onatge en aquesta àrea. Bé, acabarem la jornada amb algun núvol prim per ponent i demà sí que aquests núvols prims aniran guanyant una mica de terreny. Matí encara pot aguantar força, però el cel anirà quedant cada cop mig ennuvolat i a la tarda, especialment a la tarda, és quan esperem que els núvols facin força freqüents a tot el terç oest del país. Només a les comarques de Girona quedaria el sol lluint amb força i, a més, en el Pirineu i Franja de Ponent s'iniciaria un descens de les temperatures amb l'arribada d'algunes tronades i alguns ruixats, preferentment a la zona de l'Alt Pirineu, nord de Lleida, que és on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. La resta serà més difícil, no impossible. I possibilitat de ventades. Demà amb aquestes tempestes, fora de zones afectades pels ruixats, poden veure's afectades per l'entrada del mestral o de ponent, que pugui fer disparar el termòmetre puntualment en punts de la Costa Daurada o Catalunya Central Pla de Lleida. Començarem la setmana que ve amb descens de les temperatures, amb una calor més moderada, sobretot ja a partir de dimarts i dimecres, amb l'arribada de juliol, i dilluns i dimarts encara amb risc d'alguns ruixats al nord i al nord-est del país.
1: 3CAT Info.
14: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
15: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
16: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
16: Entrades a teatrepoliorama.com.
17: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
18: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
17: D'altres temen el retorn del feixisme.
19: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
17: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
20: Ja disponible a la plataforma Trescat. Trescat Info.
0: Han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas que inicialment no es van poder determinar les causes d'aquesta defunció. La investigació policial dels últims mesos, però, ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància, instrucció número 6 de la capital bagenca, ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a la detinguda. I la Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys a casa seva, a la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. Tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas ja com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns, que van sentir crits. La parella tenia, com a mínim, un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista d'aquesta dona, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència en tot l'estat des que va començar aquest 2026. L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees, que ja està controlat, i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici de les flames. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà a la causa. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir-lo del tot. Avui no han detectat cap punt calent ni cap fumerola. També està controlant l'incendi de vegetació agrícola que va declarar-se ahir al nucli de Tàrrega, la capital d'Urgell, en concret prop de Santa Maria de Montmagastrell, un dels pobles agregats a Tàrrega, que ha cremat gairebé 39 hectàrees. I a la franja també està estabilitzat l'incendi, que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell, els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans ja han pogut començar a tornar a casa seva. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
21: El incendio de Tamarite se da por estabilizado, entonces durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio toda la brigada forestal del gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: El govern aragonès, no obstant això, recomana a tota aquesta població que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sagalés disposa d'un nou centre operatiu a Vic, gestionat pel creixement que ha tingut aquesta companyia de transport de viatgers a Osona. S'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga a tot l'estat, Vic Joan García.
22: Fa dos mesos el govern va anunciar que ampliava 6 anys més les concessions dels autobusos interurbans a canvi que les empreses invertissin a descontaminar la flota. Sagalés ha fet un pas endavant en aquest sentit. Ha invertit 5 milions d'euros en un nou centre operatiu i cotxeres a Vic. Consta de 15.000 metres quadrats amb aparcaments i tallers per a un centenar d'autocars, preparat per a la progressiva electrificació. Ramon Sagalés, conseller delegat de l'empresa.
23: Aquest centre també és una aposta de futur. Avui dia, que les empreses de transport públic vèiem finalitzar les nostres concessions, nosaltres vam decidir tirar endavant i fer una inversió molt valenta. Ens estem preparant per l'electrificació, la incorporació de noves tecnologies i l'evolució dels models de servei de transport públic.
22: Des d'aquestes instal·lacions, amb un centenar de llocs de treball, Segalers gestiona els serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars a Osona, una de les comarques cap on la Generalitat vol derivar el creixement de Catalunya. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
2: Agraïment total a que aquí, a la Catalunya central, tinguem no només Segalers, tinguem un teixit productiu tan important, perquè la Catalunya central pesa i cada vegada pesarà més, perquè tenim molt clar que Catalunya ha de créixer no cap a Barcelona, sinó cap a l'exterior.
22: L'alcalde de Vic, Albert Castells, va reclamar prioritzar la comarca en inversions en transport i en la millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua. Nou centre operatiu, cotxeres i 385è aniversari de Segalers, que va néixer el 1641, de la manera que va explicar Francesc Segalers, president de la companyia.
3: El Josep Segalers i l'Elisabet van treballar de pagesos. A més, ell era paraire. El paraire és una persona que esquivava el bestiar, recollia avellana, la rentava, la filava, la distribuïa i venia. Amb aquests passos és com l'empresa que ells portaven va anar creixent.
22: Tota una història que la dibuixant Pilarín Vallès va recrear amb un mural commemoratiu de la trajectòria d'una empresa familiar que ha arribat a la 13a generació.
4: La continuïtat, la guerra, els Jocs Olímpics i la vostra consolidació. Per mi ha estat un treball molt bonic i també com a usuària us dono les gràcies perquè arribem a l'hora.
1: Trescat Info.
0: 4 minuts i mig i seran 3:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda. A aquesta hora tot just acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Una cursa que hem seguit en directe a la via web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb la narració del Damià Aguilar i tot l'equip de l'Univers MotoGP.
24: Trobar algun aspecte negatiu de fer aquest canvi, de que ara no puguis baixar la moto de davant. Però també podem trobar més coses positives. Sí?
25: El perdedor de la cursa d'aquest dissabte és Jorge Martín, que sortia des de la poli i acabat finalment a la cinquena plaça.
26: Sí, correcte, sí, sí. El que passa és que Martín només ha perdut un punt i demà té l'oportunitat en la cursa llarga. És una qüestió...
5: Escoltem aquí l'equip de l'Univers MotoGP repassar com ha acabat aquesta cursa sprint, que ha guanyat Raúl Fernández, segon ha estat Ayo Cura, Fabio Di Gian Antonio tercer, i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart. Marc Márquez, que sortia des de la setena plaça, no s'ha mogut d'aquest lloc i també ha acabat setè. Aquesta setena plaça de Marc Márquez també serà la posició de sortida del pilot de Cervera demà a la cursa llarga a les 2:00 PM. D'altra banda, Àlex Márquez, que no ha volgut participar a la sessió de classificació, sortirà 12è, un Àlex Márquez que ha acabat 13è aquesta cursa sprint. Jorge Martín, com deia el Damià Aguilar ara mateix, tindrà la pole. També notícies de motociclisme. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà MotoGP la pròxima temporada, una notícia gairebé confirmada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot, que en públic ja ha manifestat que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil·lament. I un últim punt de motor, perquè a les 4:00 PM començarà la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell de Mercedes ha estat el més ràpid als últims lliures que s'han celebrat aquest matí. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix així el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
27: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
5: Aquestes declaracions de la Mireia Benito són a la Federació Espanyola de Ciclisme. Recordem, per cert, que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha acabat de recuperar de la caiguda que va patir el dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge.
1: 3CAT Info.
5: Parlem ara de futbol perquè entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grups del Mundial amb 6 partits. La jornada començarà a les 11 de la nit quan es tanqui el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 1:15 de la matinada ho farà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal que decideixen qui serà líder de grup i qui serà segona. Mentrestant, també, la tercera i quarta posició se la disputen entre la República Democràtica del Congo i Uzbekistan. Finalment, a 4:00 de la matinada, jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Argèlia-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni va confirmar en roda de premsa a un periodista argentí que Messi no serà titular.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no... Por ahí la esquivaría, ¿eh?
7: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
6: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
5: Una interacció curiosa d'Escaloni amb un periodista argentí que té 91 anys i porta cobrint mundials des dels anys 50. Per cert, que en aquest grup, com dèiem,

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de quatre, molt bona tarda. A aquesta hora destaquem que a Veneçuela estan fent les tasques a contrarrellotge per mirar de recuperar supervivents de sota la runa del doble terratrèmol de dimecres. La xifra oficial de víctimes, però balanç encara malauradament no tancat, 920 persones mortes, 5 de les quals de nacionalitat espanyola, 50.000 desapareguts. Pedro Sánchez ha demanat avui superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència contra els casos que han esquitxat el seu partit. Ho ha afirmat davant del Comitè Federal, que la formació ha fet avui al matí a Madrid, on tots els barons han tancat files al seu voltant, a excepció del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar avançar eleccions. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre altres qüestions, us explicarem que Rússia torna a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen d'aquesta llista països com Barbados, les Seychelles i Trinidad i Tobago. I avui ha tornat a obrir l'església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII després d'una rehabilitació que ha durat 9 mesos i que ha permès descobrir unes pintures policromades medievals al sostre. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: Doncs que fa pocs minuts que ha finalitzat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, una cursa sprint que s'ha endut Raúl Fernández, segon ha estat Ayo Gura i tercer Fabio Di Gianantonio, líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart. Marc Márquez havia acabat 6-7è aquesta cursa sprint, però una sanció a Peco Bagnaia ha fet que el pilot de Cervera ara acabi 6è aquesta cursa sprint. Àlex Márquez ha acabat 13è. Demà a les 2 de la tarda serà la cursa llarga i la seguirem, com sempre, a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Tarda en què només esperem alguns núvols poc importants al Pirineu i algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més esperem l'ambient canicular, amb temperatures que es poden tornar enfilant en alguns punts als 38 graus. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país, al més afectat. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar les pròximes hores perquè encara es calcula que hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: La tragèdia i l'alegria, en pocs segons de diferència, els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat al servei d'emergències locals, amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans, que amb ungles i martells, literalment, han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal, recopilant aigua, menjar i roba.
4: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
3: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny país.

0: Països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
1: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts, 5 víctimes mortals, segons l'actualització que feia avui al matí el titular d'Afers Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez.
2: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
1: Avui, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i Protecció Civil de Catalunya va cap a Veneçuela per donar suport a fer totes aquestes tasques de rescat. Hi ha moltíssima feina. És un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea, i que encapçala Oriol Corbella. Avui al matí hem pogut parlar amb ell. El suplement de Catalunya Ràdio hi ha explicat que, tot i que ja fa 3 dies d'aquests devastadors terratrèmols, confia en trobar encara algú en vida.
3: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
1: El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència en els casos que els han esquitxat. Davant del Comitè Federal de la Formació avui al matí a Madrid, que ha donat el tret de sortida al nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació del dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Pel que fa als barons territorials socialistes, tots han tancat files amb Pedro Sánchez, d'excepció del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Madrid al vigil.
4: Un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que va pronunciar aquesta setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories: les mentides contra la seva família, la investigació Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició, en al·lusió a Cerdán, Ábalos i Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
5: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
4: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. Insisteix que vol continuar fins al 2027 i per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició. Com aquesta.
5: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
4: Pel que fa als barons, l'única veu discordant, com és habitual, ha estat la de García Page, però s'ha quedat sol. El president de Castella-La Mancha ha arribat a Ferraz demanant autocrítica i respostes i, sobretot, garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
6: Alguien tiene que tener algo que decir. ¿Alguna responsabilidad? ¿Algo habremos hecho mal? ¿O es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria?
4: Dins la reunió ha tornat a demanar eleccions o una moció de confiança. En canvi, la resta de dirigents han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 3:15 de la tarda. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia a la llista de paradisos fiscals. Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per l'Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat perquè el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. D'entre els països que surten d'aquesta llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar. En surt, després de 35 anys de ser-hi, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de figurar-hi països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago. Avui a la tarda a Barcelona. mobilització contra la LGTBI-fòbia. Amb la marxa de l'orgull, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. S'hi han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació comença a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. A principis de juliol es farà un macrofestival dirigit al públic LGTBI a Israel. Això ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià del pinkwashing, és a dir, de fer servir els drets del col·lectiu per blanquejar la imatge del país, sobretot ara, després d'aquest capítol de la guerra. Argelia, Jordi Brescó, corresponsal.
8: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing here,
9: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
8: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
10: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
8: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
1: Molta gent coneix la comunitat xinesa a partir de tòpics, molt sovint racistes, de restaurants o basars, però més aviat se'n sap poca cosa d'un col·lectiu d'on prové ni com és la Xina dels seus orígens. Al sud de la República Popular, la localitat de Xinjiang és coneguda com la petita Europa perquè la majoria de famílies que amb les reformes capitalistes dels anys 80 van emigrar a França, Itàlia o Espanya, provenent d'aquí, moltes famílies han tornat i han muntat negocis d'importació de productes europeus o cafès, o restaurants. Aquesta evolució ha dinamitzat l'economia d'una comarca que era ben pobra quan en van marxar ara fa 40 anys. És un reportatge que ens ha preparat des de Pequín el nostre corresponsal, Francesc Canals.
11: La municipalitat de Xinjiang ha volgut treure partit turístic de la relació dels seus emigrants amb el vell continent i ha fomentat la construcció d'edificis d'estil Art Deco. La majoria són a la riba del riu, en paral·lel d'un passeig on hi ha estàtues relatives als països de destí. El David de Miquel Àngel per Itàlia, Napoleó per França i un torero en plena feina que pot recordar vagament Manolete, perquè la majoria de les famílies de Xinjiang que viuen a fora treballen o tenen negocis a Espanya. Al mateix passeig hi ha Casa Pablo, amb un toro picassià com a emblema, perquè el Pablo és per Picasso. Un dels socis de l'establiment, el Chen Yifeng, explica a Catalunya Ràdio que va viure 10 anys a Gijón, on va regentar una sidreria.
12: Després de viure a Espanya i tornar aquí, el nostre estil de vida va canviar molt. Ara seguim l'estil de vida d'Espanya. Gaudim de la vida i és més relaxat, no com l'estil de vida estressant d'aquí a la Xina.
11: Les paelles, croquetes, montaditos i la crema catalana, entre d'altres plats, ajuden al relax de moltes famílies xintianeses que viuen a cavall de l'estat espanyol i de la Xina. D'on treu els ingredients?
12: Oli, molts dels nostres ingredients són importats d'Espanya, com el pernil. Tenim molts productes a la ciutat de les importacions de Xinjiang.
11: La ciutat de les importacions és una nova àrea una mica allunyada del centre que el govern local va llançar el 2013 amb bones ajudes, per exemple, el lloguer, per a empreses que importin productes bàsicament europeus. La Zhang Aiqing va passar una dècada a Madrid, la sentim.
13: Tenim clients de tot el país, fins i tot del Tibet o el Xinjiang. Els principals clients, però, són de les ciutats i províncies veïnes que visiten la botiga en persona per a compres petites. No és gran quantitat, però a llarg termini acaba sent considerable. El nostre negoci es basa en la compra a través de grups a les xarxes socials i en la distribució a l'engròs, als comercials regionals. La majoria són xinesos, però també servim negocis portats per estrangers a les principals ciutats com Pequín, Xangai o Canton.
11: La majoria de famílies emigrades tornen a Xintian massivament per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. És aleshores quan es calcula que el 50% de la població a Xintian parla o entén el castellà.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé passa un minut de 3:15 de la tarda.
7: El temps.
1: Jofre Genué.
14: La calor encara es mostra molt intensa a hores d'ara, amb molts valors entre els 32, 33 a 37, 38 graus. De fet, no descartem alguna xifra de 39, sobretot entre zones interiors de l'Empordà, Gironès-la Selva, Pla de l'Estany, o també entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, que són les àrees on avui el termòmetre es podria disparar més. Tot i així, en general, parlem de valors més propis de finals de juliol que no de finals de juny, i amb un tarannà de molta estabilitat. Aquestes marinades una mica actives cap a l'Empordà aixecant un atxa, algun núvol d'evolució al Pirineu poc important i algun núvol baix costaner a la façana litoral en general amb una mica més d'humitat, amb una mica més de sensació de xafogó. Demà, els núvols prims poden fer presència ja a primera hora al terç oest del país, però fins a mitja aguantarà força amb un tarannà bastant similar, de molta calor i de bonança. A partir de migdia, però, les nuvolades creixeran amb força. A la tarda, el cel s'anirà tapant a tot el terç oest del país. Poden arribar ventades, mestral, puntualment alguns indrets del Pla de Lleida, Camp de Tarragona, amb ascens del termòmetre per aquest vent una mica rescalfat, però en definitiva són els símptomes d'aquest canvi de temps que s'iniciarà amb un descens de les temperatures al Pirineu, sobretot al Pirineu, amb risc d'alguns ruixats o tempestes a l'Aran, zones pròximes del Pallars, amb avisos d'intensitat de pluja, i també amb descens de les temperatures, sobretot de cara al vespre ja a la franja de Ponent, que s'anirà generalitzant, sobretot ja entrat dilluns. De fet, la propera setmana la temperatura es normalitza, i sobretot de cara a juliol de manera general, i, a més, entre dilluns i dimarts, amb risc d'alguns ruixats de tarda més enllà del Pirineu, afectant també nord de les comarques de Barcelona i Girona.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. Un guardó que ha arribat a la 52a edició i que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Montse Pujol.
15: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
16: El Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
15: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
1: Aquest matí ha reobert l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, després de gairebé 9 mesos d'obres. La intervenció ha servit per reparar diverses deficiències del monument, que data del segle XIII. Amb aquesta reforma es vol destacar el valor patrimonial d'aquest edifici. Montblanc, Arnau Martínez.
17: El monument no s'havia rehabilitat des dels anys 80 quan es va adquirir. Al llarg d'aquests anys s'han fet diverses intervencions que no han tingut cura del patrimoni i ara l'equipament presentava nombroses deficiències com ara filtracions d'aigua. Amb la reforma s'han recuperat la fisonomia de l'edifici, tot destacant-ne el valor patrimonial. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
18: En Francesc és, com dèiem, una sala que s'ha utilitzat sempre per diferents tipus d'activitats. S'han fet concerts, s'han fet sopars, s'han fet festes, s'han fet conferències, de tot. I ho hem fet com si fos una sala qualsevol. I ara continuarem fent aquestes activitats, però des d'una mirada respecte al patrimoni, perquè ara el veiem restaurat, el veiem rehabilitat, el podem veure amb tota la seva magnificència.
17: El projecte inicial contemplava un centre d'interpretació de llegenda de Sant Jordi que no ha pogut tirar endavant perquè s'ha prioritzat reparar les mancances estructurals.
1: I al municipi de Campdevànol ha inaugurat avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor de Ser i són 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall estan arrelats a la història d'aquest municipi. Cèlia Forment.
19: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor de Ser, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
20: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor de Ser? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
19: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de Graftec, Jaume Junqué, valora l'experiència que suposa el festival.
21: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
19: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.

Alejandro Sanz actua avui al RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què? Des del seu èxit al Pas per Mèxic, l'intèrpret fa parada aquí a Catalunya. Presenta davant del públic els temes més recents del seu últim àlbum. Una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy al 2025. El madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau al panorama musical actual.

0: El concert d'Alejandro Sanz a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 de la nit. I mig, i seran les 4.
1: Esports.
0: Bona tarda, Marc Andrés.
2: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández de la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Sentim el guanyador d'aquesta cursa sprint, Raúl Fernández.
3: Muy bien todo. Creo que está siendo un fin de semana muy bueno. Esta mañana con la pole, pero bueno, me la han quitado. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Es verdad que hoy la pista estaba delicada. De hecho, normalmente me cuesta mucho hacer errores y hoy he hecho un par de ellos, que ya tenía un pequeño gap con Dilla. En ese momento Dilla iba segundo y lo he perdido, pero bueno, al final, ¿qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto.
2: Aquestes declaracions de Raúl Fernández són a The Zone. El líder del Mundial, per cert, Marco Bezzecchi, ha estat quart, i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general, i demà a les dues es farà la cursa llarga d'aquest Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez fent-ho a la dotzena. En aquesta graella també hi serà Maverick Viñales, on, recordem, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la propera temporada. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara, les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat a les darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè a les 4 de la tarda començarà la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, una classificació o un Gran Premi d'Àustria on estan dominant els pilots de Mercedes, ja que George Russell ha estat el més ràpid als últims lliures fets aquest matí, mentre ahir el més ràpid va ser el seu company d'equip, Kimi Antonelli. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous també va guanyar i es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix així el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
4: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, ¿no?, lo voy a dar todo.
2: Aquestes declaracions de Benito, per cert, que són a la Federació Espanyola de Ciclisme. Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha acabat de recuperar de la caiguda que va patir el dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contrarrellotge.
1: Trescatinfo.
2: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, finalitzarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 1:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que decidirà, per cert, si Colòmbia o Portugal serà primera i segona de grup. I, mentrestant, el tercer i quart lloc se'l disputaran entre la República Democràtica del Congo i Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada, jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Argèlia-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, amb una mica d'alegria, ha confirmat que Messi no serà titular en una pregunta d'un periodista argentí.
5: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
6: Con eso me basta.
5: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: Una divertida interacció d'Escaloni amb el periodista argentí, un periodista de 91 anys que cobreix mundials des dels anys 50. En aquest grup, per cert, el partit entre Argèlia i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel sortirà el rival dels espanyols als 16ens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això el dia després que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant d'aquesta manera la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància de ser líders.
1: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
2: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat amb els capverdians segons de grup durant el seu debut al Mundial. Per cert, que en més notícies d'aquesta competició, hem de comentar que el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare fa uns dies i assistir al seu enterrament.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabarem amb un apunt de futbol i també de natació. En futbol, el Sabadell, que ja recordem jugarà a la segona divisió la temporada vinent, ha anunciat que el lateral esquerre Sergi Segura no continuarà a l'equip després de finalitzar el contracte. I en natació, el català Nil Cadavall ha batut el rècord d'Espanya del 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.

0: Acabem avui parlant amb el Forrest Gump espanyol, així l'han titulat a alguns mitjans, però és que ell és sitgetà, es diu Hugo Bravo Uller, és un noi de Sitges, ha estat estudiant a Madrid, ara recentment a París, acaba d'acabar la carrera i s'ha marcat un objectiu, i ara voldrem saber per què, que és córrer, fer París-Sitges corrent. Poca broma, eh? París-Sitges corrent, aquest és l'objectiu de l'Hugo Bravo Uller. Hugo, què tal? Bon dia.
1: Hola, Carola, bon dia.
0: Per què? Per què fer aquest recorregut, aquesta bogeria, diran alguns, aquesta insensatesa, diran altres, aquest repte, no?, diran altres?
1: Pues no crec que hi hagi una raó molt concreta, sincerament, perquè, no sé, jo sempre he tingut una miqueta aquesta bogeria. I estava parlant un dia a casa meva a París amb un amic i em va dir... Bueno, i vaig explicar que volia fer una bogeria en aquests mesos, i no sé per què ell em va dir de tornar a casa corrents, i era com la gràcia.
0: Per què no tornes corrent a casa,
1: sí,
0: no?
1: I pues ho vaig començar a mirar, vaig dir que era factible, que hi havia un noi de Barcelona que ho havia fet fa molts anys, i per què no?
0: I t'has marcat el repte de fer-ho. Entenc que corres... Sí. Que tu ja corres habitualment,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: És a dir, d'alguna manera el running forma part de del teu dia a dia, eh?
1: Per mi el running ja és una obligació diària, ja fa... El dissabte serà el dia... No, el divendres serà el dia 600, que el dia 600 corrent tots els dies.
0: És a dir, fa 600 dies que corres ininterrompudament cada dia.
1: Exacte.
0: Però cada dia quilòmetres diferents, recorreguts diferents, eh?
1: Sí, uh-huh. sí,
0: tot el però cada dia has sortit a córrer, uh-huh. des de fa 600 dies.
1: Sí.
0: Què et porta això del córrer? Què t'aporta?
1: Una tranquil·litat mental molt gran, sí, la veritat que sobretot amb la carrera, que era una carrera molt exigent, em permetia desconnectar ni que fos 10 minuts al dia, i després que ho penso tot a xarxes socials, i el feedback de la gent també és increïble, siguis gent de Catalunya, de Madrid, de Sevilla, de tots els parts de l'Espanya, i és una... i m'encanta.
0: El poden trobar a les xarxes com Hugo Runs the City, no?, que és el seu perfil, que ara s'ha marcat aquest repte, aquesta bogeria de fer París-Sitges corrent.
1: Sí.
0: Ho has dividit en etapes, no? És a dir, t'has marcat un recorregut, eh? Faràs uns 33 quilòmetres diaris.
1: Són uns 33 quilòmetres diaris i són unes 38 etapes. L'intenció és fer-ho en 38 etapes, però si hi ha que fer més etapes, doncs es faran més etapes o es descansarà una mica més.
0: Clar, i t'estàs entrenant per això o què?
1: Sí, he entrenat moltíssim per això, i de fet el meu entrenador és un entrenador d'aquí de Vilanova.
0: Sí.
1: I conjuntament hem treballat des de fa ja... Bueno, ja vaig començar amb ell fa 2-3 anys, vaig córrer amb ell la primera marató, i ara doncs, porto entrenant un bon any.
0: I què va passar fa 600 dies que vas sortir a córrer per primera vegada?
1: Era un 4 de novembre del 24 i no sé com vaig dir, tenia algunes referències de creadors de contingut americans que ja corrien i corrien tots els dies, i el 4 de novembre vaig dir, és l'últim dia que deixo de córrer, i així ja moriré. I el meu objectiu de la meva vida és morir-me corrent
0: tots els dies. Tu t'has marcat aquest objectiu.
1: Sí, és el meu objectiu vital. Ara l'objectiu recent és superar a Forrest Gump, que ell va córrer ficticiament uns 1.170 dies.
0: Uh-huh. I tots aquests reptes per què? Què t'aporten? Perquè tu has fet has estudiat què?
1: Hispano-francès.
0: Dret hispano-francès, vull dir que tens uns altres objectius laborals,
1: sí, no,
0: professionals, és a dir, tot això per què? És a dir, què t'aporta això? Què és el que... Perquè clar, hi haurà molta gent que t'ho dirà, però escolta'm, per què? Quina necessitat, no? Et deuen dir molts o no?
1: Sí, o sigui, jo crec que tota la meva vida he sigut una persona molt, molt exigent en mi mateix,
0: sí?
1: Però no sé, crec que totes les ajudes que li pugui poner al meu futur, és a dir, a lo que he estudiat, pues és bo, i hi ha moltes maneres de potenciar allò que estàs fent en el teu dia a dia, o allò que per al que vols viure, i eso que quieres que te dé de comer.
0: Uh-huh.
1: I I jo crec que és per això que corro, i sobretot perquè, no sé, un dia jo estava molt fotut mentalment,
0: sí.
1: I va ser la meva mare i la meva psicòloga que, sí. que em va dir d'anar a córrer, de fer una mica d'esport, perquè jo jugava abans al Sitges, a futbol, sí. a la Unió Esportiva Sitges, i després d'estar un temps a Madrid que no m'encontrava, la psicòloga em va dir de sortir a córrer, la meva mare també, el meu germà ja corria... I...
0: Caram, doncs et va donar fort, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, va començar gairebé com una cosa terapèutica,
1: sí.
0: I d'alguna manera sents que té un punt terapèutic encara a dia d'avui, eh?
1: Al 100%. I jo crec que per això també és el que em porta a la bogeria.
0: I què vols explicar-li a la gent? És a dir, quan els altres joves, per exemple, com tu, que vegin que fas aquest repte, què és el que vols dir? Quin és el missatge que tu vols donar?
1: Bueno, sobretot ja el repte és un repte solidari, i uh-huh. és per la investigació, per l'ajuda del càncer infantil,
0: sí.
1: I crec que ja és el missatge més important de tots.
0: És aquest.
1: Que jo estic em sento molt afortunat de fer aquesta bogeria, perquè hi ha moltíssims... hay muchos niños en hospitales que no poden fer i que miren això com
0: un somni,
1: sí, uh-huh. un impuls, i pues, primer de tot estic molt, molt afortunat i molt agraït de poder fer això i poder compartir-la en xarxes socials i recaudar els màxims fons possibles per la investigació, i als nens com jo que som
0: privilegiats, no?
1: Dir que...
0: Privilegiats, entenc que tenim salut, sí. no? I que pots fer tot això, no?
1: Exacte. Que els grans objectius s'alcancen fent...
0: Petites passes
1: cada, tots els dies.
0: Com és el teu cas, no? Aquí fa 600 dies vas sortir a córrer, que deuries córrer què?
1: Sí, res.
0: 2 quilòmetres.
1: 2, 3, 5 ja era una locura. I ara, pues...
0: I fixa't, s'està plantejant... Quants quilòmetres són en total?
1: Són més de 1.250 quilòmetres.
0: Doncs està plantejant córrer més de 1.250 quilòmetres en 38 etapes, uns 33 quilòmetres al dia, que es diu aviat, entenc que això ho planteges fer amb equip, no?
1: Sí, bueno, amb un amic que és un fisio de la meva escola. Jo vaig anar a l'escola al Bonsona i a Gavà,
0: sí.
1: Però és un amic meu de tota la vida, és fisio. Acaba d'acabar la carrera.
0: I t'acompanya també, i diu, vinga, va, Hugo, que m'hi afegeixo,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: m'hi
1: sí,
0: sumo
1: sí.
0: a l'aventura. I entenc que estàs ara, si busques finançament...
1: Ara estic buscant, sí, finançament pel repte, sí, perquè sí que és veritat que és un repte muy caro de fer, però bueno...
0: Que busques marques,
1: busco,
0: no? Sí, patrocinadors, sponsors.
1: Busco
0: sponsors,
1: marques,
0: no?
1: Patrocinadors, sponsors, que li interessa el repte. Tampoc fa falta que siguin marques de running o del sector, perquè sí que és veritat que tot lo que sea, sí. bueno, todo lo que llegue es bueno, i ja està, és un poc la...
0: Amb quantes bambes penses anar a córrer? Perquè clar, per fer això n'hauràs de portar
1: sí.
0: unes quantes, no?
1: He fet una estimació de 2 bambes de trail i 2 bambes de
0: perquè faràs el recorregut dels
1: sí.
0: dos tipus,
1: és un 50% d'asfalto.
0: Sí.
1: I després crec que és un 30% de terra, i,
0: sí.
1: i hi ha un 13% que és desconegut, que ja veurem.
0: Que sorpresa,
1: és.
0: No?
1: Sí, sorpresa.
0: Sorpresa, no?
1: Sí.
0: Perquè això dius que ja ho havia fet algú abans,
1: sí.
0: però no a Sitges, a Barcelona, no?
1: Fins a Barcelona.
0: Tu has afegit al Barcelona Sitges.
1: L'última etapa, que per mi és la més divertida.
0: I ara el més important, quin dia penses sortir de París... cap a destinació Sitges. Quin és el dia marcat?
1: El 27 de juny.
0: El 27 de juny. Amb intenció d'arribar...
1: El 3 d'agost.
0: El 3 d'agost a Sitges.
1: Sí.
0: I arribar per on? Per on arribaràs? Per on has d'arribar?
1: Per mi la llegada somiada és l'església de Sitges, les escales.
0: Escolta'm, és que sobretot, vaja, estarem seguint-lo a les xarxes, no? Pendent d'aquesta arribada, que esperem que sigui, sobretot, bé, en bones condicions físiques. Vaja, tu ets molt jove,
1: sí.
0: no? M'imagino que ja t'estàs cuidant,
1: sí,
0: que estàs entrenant,
1: sí.
0: vas a més acompanyat d'aquest amic físio, no?
1: Sí.
0: Que m'imagino que vetllarà per les teves
1: sí,
0: cames,
1: sí, sí.
0: principalment, no? Pels teus peus. Tens il·lusió? Tens ganes per fer-ho? No sé si això és el més important ara mateix.
1: Per mi és el més important, i l'il·lusió i les ganes és... Està al màxim ara mateix.
0: La teva mare no t'ha dit algun dia en quin mal hora et vaig dir que anessis a córrer?
1: Sí que m'ho ha dit, la veritat, però és que ella sap tot lo bueno que em fa, I és per això que està super orgullosa de mi. Em costa molt dir això, però és veritat que...
0: Clar, no, però segur, és que és així segur que està orgullosa. Sí, sí, home, sí. A més, acaba de finalitzar la carrera, ho ha provat tot, no? Sí. T'has tret ja aquest pes de sobre, no? Després d'aquests anys d'estudi. Per tant, tu has currat, no? Tu has currat, per tant, és motiu perquè estigui orgullosa no només la mare, sinó sobretot tu. Hugo, escolta'm, doncs moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest repte, aquesta proposta, t'estarem seguint. Hugo Runs the City, el poden seguir a les xarxes i si tenen ganes doncs, a portar alguna coseta perquè pugui tirar endavant el repte l'Hugo, doncs ja saben, a través de les xarxes s'hi posen en contacte. Un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'anirem seguint i el 3 d'agost esperem rebre't. Quan arribi, si de cas puja,
1: vale,
0: directament perfecte. Estem aquí al costat, puja i et saludem.
1: Vinga.
0: Vinga, fet.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Hugo.
1: Gràcies, Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 10:41, no la reconeixia la sintonia, pensava que era cançó, pensava que era tema, com que hem canviat sintonies d'estiu, perquè estem ja a ple estiu, ara ja sí, i definitivament s'ha acabat el curs escolar. S'ha acabat el curs escolar, avui els nens ja no van a escola, ja s'han quedat a casa, o han anat al casal, o a casa d'avis, o amb amics, o de colònies, de convivències. Avui ja no han hagut de matinar per anar a l'escola, potser ho han fet per altres temes, però per anar a l'escola no. I nosaltres, aprofitant la vinentesa, hem dit, doncs escolta'm, quin gran dia avui que ja no hi ha escola per parlar justament d'escola, per parlar de temes educatius i a més fer-ho amb un punt de nostàlgia probablement, amb un punt de record, d'homenatge també, perquè Sitges aquest any dues de les escoles públiques del municipi han celebrat aniversari, 50 anys d'escola Miquel Utrillo, 25 anys d'escola Maria Usó, es diu aviat, són molts anys i per tant moltes persones, molts alumnes, molts nens, moltes nenes i molts professors que han passat per aquests centres i que han vist doncs, passar també alumnes per les seves aules, com els centres canviaven, com canviava també el sistema educatiu, com canviaven coses, algunes a millor, altres potser no tant, en qualsevol cas, aniversaris importants i dels que avui en volem parlar, en volem d'alguna manera també retre homenatge, així que avui parlem de l'aniversari de l'Utrillo i de l'Usó. I ho fem parlant amb professors de l'escola, alguns en actiu, algunes en actiu encara, altres ja jubilats des de fa anys. L'escola Miquel Utrillo fa 50 anys que és a Sitges i per tant entendran que hi ha molta gent ja molt jubilats. Ens acompanyen avui en José María Irigoyen. José María, don José María.
1: No, ara no.
0: Ara ja no, Però li deien don José María.
1: Abans sí.
0: Encara li deuen parar pel carrer, li diuen...
1: Sí, els alumnes més grans.
2: Sí,
1: don José María, no? Diguis don José María.
0: Bon dia, José María Irigoyen, Joan Moll, bon dia.
2: Bon dia. A mi no em deien don Joan.
0: A tu no et deien don Joan.
2: A mi directament Joan.
0: Joan.
2: O en Joan,
0: no? En professor. Tots dos professors a l'escola Miquel Utrillo. En quina etapa, en quin període, José María?
1: Jo vaig venir l'any 69.
0: Sí?
1: I vaig estar en l'escola... Esteve Barrachina, que abans
0: sí?
1: es deia Escola Nacional.
0: Les Nacionals.
1: I després, quan vam fer el Miquel Utrillo, vam pujar perquè jo estava a la segona etapa.
0: D'acord. I fins quin any?
1: Pues fins 2009.
0: Caram, és a dir, tota una vida,
1: sí.
0: Tota una vida laboral a l'escola Miquel Utrillo. Joan, en el teu cas.
2: Bé, l'escola Miquel Utrillo s'havia inaugurat el 1976,
0: sí.
2: El José María va ser dels primers que va pujar allà. Jo vaig arribar 6 o 7 anys més tard, a l'any 83, quan ja hi havia allò de la normalització lingüística del català,
0: sí.
2: I porto... Vivint a Sitges 44 anys, però a l'escola hi vaig fer fins al 2015, sí.
0: Déu-n'hi-do també, Déu-n'hi-do,
1: trajectòries. Sí, vida.
2: No van canviar mai d'escola, per què? Tot i tenir els punts per poder fer-ho, poder demanar trasllat, per què?
0: Ara ens ho explicareu, per què.
2: Per què
0: us vau quedar a l'Utrillo? Ens acompanya també la Carmeta Gómez, bon dia, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: De l'escola Maria Usó. La Carmeta encara és en actiu, però des de quants anys estàs a l'Usó?
3: Doncs em van enviar aquí el 2003.
0: Des del 2003?
3: Sí, el setembre del 2003 va ser... el meu destí.
0: El teu destí, per tant, ja més de 20 anys també amb aquesta escola, és
3: sí,
0: a dir,
3: sí.
0: Gairebé des de l'inici de l'inici.
3: Gairebé.
0: I la Núria Montpeo, també professora en actiu, i des de...
4: Jo vaig entrar a l'escola el 2010.
0: El 2010, per tant, diguem que més recent, però
4: sí.
0: També hi ha una trajectòria acumulada en aquesta escola, 25 anys al centre. Clar, vosaltres que esteu en actiu... com es diu això de celebrar un 25è aniversari d'un centre quan vosaltres també acumuleu ja anys, és a dir, no és allò que acabes d'arribar, no? Carmeta, en el teu cas, que gairebé has complert aquests 25.
3: Home, la veritat, amb il·lusió, perquè jo vaig començar als barracons, no? Em deien els barracons, i veure l'escola tal com està ara, que el canvi també va ser difícil, perquè vam molta il·lusió, però també vam estrenar una escola que doncs, també tenia les seves coses. I ara veus una escola que ja, clar, està assentada i que ja té una mica d'història. Molt bonic, molt bonic.
0: Sí, sí, té pes. No sé si, Núria, això d'alguna manera pesa, és a dir, quan estàs en una escola que saps que té història al darrere...
4: Home, sí, tant. A més, fa molta il·lusió perquè quan van fer les celebracions, tots els exalumnes, el record que tenen, quan tornen, com recorden l'escola, com recorden els mestres de més, no? D'això, com la Carmeta, que està sempre amb els peques, P3, P4, i com t'abracen i com diuen «Ai, recordo aquella sortida, recordo...» És molt maco, molt maco.
0: Tot record, José María. Són muchos años en el Utrillo, molts anys a l'escola Miquel Utrillo. Quin és el record més especial que guardes de l'escola? Quin és el moment que dius, hi ha un moment que jo el recordaré sempre? No sé si és un moment del dia, saps? És a dir, no un dia concret, però sinó un sentir de l'escola que recordis allò profund.
1: Un sentir és que és la unió dels pares. Van començar, van participar molt, van participar molt els pares i va haver una unió amb l'APA, amb els pares, fent festes, fent sortides, fent sortes per al fi de curs, per anar d'excursió.
0: Clar, perquè en el teu cas, José María, tu vas anar a la, diguem, vas estrenar l'escola Miquel Utrillo. Sí, com va ser allò? Com va anar allò?
1: Va anar molt bé, el segon trimestre...
0: Que per una escola que ara és una escola, òbviament, és una de les escoles potents a Sitges, després del Barratxina, diguem, és l'escola més històrica que té el municipi, una escola que ara està rodejada de cases, de gent, d'activitat comercial, però en aquell any, l'any 76, no? 76,
1: sí,
0: era...
1: Sí.
0: Allò quedava lluny, l'Utrillo,
1: era un descampat,
0: clar, clar.
1: Estaven construint molt, van venir molta gent de la resta d'Espanya i a poc a poc pues, hi haver en els pares, a la gent... Pues,
0: una per tant, el que recordes és unió...
1: Unió dels pares.
0: Amb els pares, amb les pares famílies.
1: Els alumnes i les famílies.
0: Caram, no tinc molt clar que és el record que els hi quedi els que entrin ara. No ho tinc molt clar, això. Ara després ho parlarem, És a dir, no sé si aquesta unió amb les famílies, escola, allò, claustre, famílies, ara és una cosa tan evident.
1: Sí, però en aquella època és una fita d'obtenir aquesta unió,
0: O
1: sigui, era molt positiu, molt positiu.
0: Joan, i en el teu cas, en tots aquests anys que vas estar a l'Utrillo, què és el que recordes? Quin moment o què amb què et quedes a l'Utrillo? Si diuen una cosa, que et quedes amb l'escola Miquel Utrillo i la lliguem amb allò que deies, Per què em vaig quedar a l'Utrillo, tot i poder haver marxat?
2: Mira, en una escola hi ha alumnes, hi ha mestres, companys, i també hi ha pares i altres, i personal de menjador, i etc. Però amb els que més estones estàs és amb els alumnes, i el record que tinc sobretot és amb els alumnes.
0: Els alumnes,
2: amb els profes també, perquè la mitjoreta aquella de pati que vas a fer el cafè, vas al bany i beure aigua, es relaciones amb ells, però la resta del dia estàs amb alumnes. El dia que van fer, no fa gaire, fa un mes així, van fer a la festa al Miquel Utrillo, van fer una festa, una trobada d'exalumnes i de mestres, vaig estar 4 hores seguides no parlant amb mestres, que ja els veig, els jubilats els veig cada dia passejant pel passeig i tal, sinó parlant amb els antics alumnes que havia tingut, alguns els reconeixia, d'altres no, i vaig estar 4 hores seguides parlant amb ells, o ells em parlaven a mi, i em va agradar molt aquella festa.
0: En el vostre cas, el tema de ser mestre, de ser professor, va ser una cosa vocacional? Ho vau tenir clar des del principi? Com va anar?
1: Pues, no, era vocacional. Jo és que va passar que jo vaig acabar el batxillerat superior,
0: sí,
1: i després va fer el magisteri també,
0: sí,
1: i vas començar a estudiar també una enginyeria a Saragossa.
2: Enginyeria de què? De quina especialitat?
1: De màquines elèctriques.
0: I com és que vas acabar aquí, a Sitges, al Barratxina, fent de professor?
1: Perquè jo havia estat un parell d'anys a la província de Saragossa,
0: sí,
1: i l'últim poble era un poble molt petit, de 50 habitants. Tenia una unitària, havia dos unitàries.
2: Calatayud? No, no era Calatayud. No, més petit, més petit.
1: Més petit, Calatayud.
2: Perquè ell és de Calatayud.
1: Hi havia dos unitàries. Jo tenia, en aquell any, tenia 5 alumnes només en aquesta unitària.
0: I caram, aquí les que estan en actiu han dit, ostres, 5 alumnes. 5 alumnes.
1: Però volien suprimir-la, se va suprimir l'any següent. Per tant, va sortir el concurs de trasllat,
0: sí,
1: i va dir, però vaig a començar, pues, la província de Saragossa, pobles més grans de 2.000, sí, la província de Barcelona, pobles més grans de 2.000.
0: Sí.
1: I va en el concurs de trasllat d'una comunicació, se l'ha adjudicat Sitges.
0: I vas arribar a Sitges,
1: I
0: vas descobrir Sitges, que entenc que no coneixia Sitges de res abans,
1: no,
0: eh?
1: No, és d'alguna postal.
0: I la primera que... impressió, què?
1: Molt bona, sí, a més.
0: Home, és que t'hi vas quedar, no? Que t'hi vas quedar?
1: Sí, a que va... sí, claro. Però molt bona perquè quan vens d'un pobre de l'interior,
0: sí,
1: venir a la platja, pues és que sobre la vida sobre un canvi impressionant també.
0: Joan, en el teu cas?
2: La pregunta
0: era com, o sigui, com si era vocacional això de ser mestre, com arribes a Sitges?
2: A veure, jo volia ser actor de teatre o de cinema.
0: I et va una mica,
2: o,
0: eh? I et va.
2: O doblador de pel·lícules, aquest actor de doblatge o alguna cosa així. O pintor també volia ser. I, però tenia
0: artista, un... artista.
2: Sí, exacte. Tenia un oncle que era mestre a Barcelona i va dir, aquí necessitem mestres de català i tu, com que és menorquí i has fet un curs de menorquí, podries venir aquí a fer de mestre de català, però hauries d'estudiar magisteri. I jo, bueno, bé, estudiarem. I vaig venir a Catalunya, perquè jo soc de Menorca, i vaig mentre estudiava a Sant Cugat, a la sala de formació del professorat, a les tardes anava en aquesta escola a fer classe de català i em vaig treure el títol de català i tal. I després vas anar a l'Emili i em van dir, tens, quan vaig acabar, tens una plaça que pots demanar plaça, la que vulguis, de tot Catalunya, pots triar allà on vulguis. I jo vaig posar, en primer lloc, Sitges. En segon...
0: Per què?
2: En segon, Cadaqués per Dalí i tal, i Sitges pues, perquè havia sentit a parlar...
0: El vincle aquest artístic, eh?
2: Però no per això, sobretot, només, vull dir, sinó perquè a casa, no a casa, sinó a casa dels avis, jo pràcticament vivia a casa de l'àvia, a casa dels avis, era la meva padrina, com ara fan alguns, i allà tenien una fotografia de la Sireneta i els meus avis. El meu avi es deia Bartomeu, curiós, i l'àvia Bàrbara, i jo preguntava on és això, on és això, quan era petit, i em deia, oh, Sitges, i, oh, Sitges, oh, és que bonic. I un dia vaig venir a Sitges amb unes amigues i tal, i uns amics, però feia molta calor i molt de, hi havia ombres en lloc i tal, i quan va ser l'hora de triar vaig triar Sitges, i em van donar Sitges.
0: I aquí vas venir?
2: I continua sense ombres, i vaig estar aquí tots aquests anys sense demanar trasllat, perquè em trobava molt a gust per l'ambient familiar que hi havia amb els mestres, no en tots, però en la majoria, i amb els alumnes, en un ambient familiar.
0: Un ambient familiar que veurem, eh? Com ha anat evolucionant això, i si aquest ambient familiar, que sabem i ens consta que es treballa des de les escoles i això, però que jo crec que s'ha complicat la cosa, bastant. I qui? Sí que hi era la inauguració de l'escola Maria Osó, és la Carmen Pardos, que va ser la directora els primers anys de l'escola. Avui la Carmen no pot ser aquí perquè està gaudint de la seva jubilació a terres gallegues. Carmen Pardos, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom aquí.
0: Recordes la inauguració de l'escola Maria Osó?
5: Doncs, bueno, la inauguració realment, la inauguració oficial es va fer ja una vegada que vam estar a l'edifici actual.
0: Ja sense barracons, ja, eh? Però recordes, sí, el primer dia, doncs? El primer dia de l'escola amb els barracons, el recordes?
5: Sí, home, i tant, i tant. Home, doncs pues sí, el recordo ja amb molt de carinyo, perquè per nosaltres no eren barracons. Com els deia els nens fa uns dies que vaig anar a l'escola a parlar, eren com les casetes del conte dels tres porquets.
0: Mm-hmm.
5: Però nosaltres érem els porquets bons i el llop no podia menjar-nos.
0: Uh-huh.
5: Aleshores, sí, amb molt de carinyo, perquè, bueno, es va iniciar amb dues mestres de l'escola Barratxina, i l'any següent ja vam arribar el Nico i jo. que ja eren mestres definitius.
0: Carmen,
5: i, bueno,
0: durant quina etapa vas estar a l'Escola Maria Usó?
5: Pues vaig estar des de l'any 2001 fins a l'any 2012.
0: Fins al 2012. I sempre la direcció?
5: Sí. No, el primer any vaig ser tutora de P5, de P3,
0: sí.
5: I teníem 28 alumnes, eh?
0: Caram!
5: Res, ara que no volen augmentar la ràtio.
0: Caram! Digue-ho, digue-ho! Pues sí. L'any 2001, no, sí, 2001, 28 alumnes a P3, eh? Per aquells que es queixen ara, no? Els hi vols dir...
5: Sí, sí, va ser molt, bueno, molt encoratjador perquè, bueno, els companys eren molt agradables i, bueno, m'ajudaven, perquè jo ja vaig venir amb 50 anys.
0: Uh-huh. I com vas arribar aquí a Sitges a l'Usó?
5: Pues vaig arribar perquè jo tenia ja una casa a Sitges,
0: sí.
5: I veníem tots els estius i quan van canviar de, i treballava a Sant Just d'Esbert,
0: sí.
5: Que venia procedent del País Basc, allà vaig estar molts anys treballant. I aleshores quan van canviar de, que es van treure 7è i 8è per anar a l'institut, a mi em van fer triar o t'anaves a l'institut a fer matemàtiques a Sant Just d'Esbert o me vaig especialitzar en educació infantil a l'estiu en unes opos restringides que van fer. I aleshores la vaig treure i me van donar en comissió de serveis Sant Pere de Ribes.
0: Uh-huh.
5: I aleshores a Sant Pere de Ribes també va passar una cosa curiosa. L'escola, que era única, amb molt, molt gran, molt gran, amb 5 línies o 6, també es va dividir perquè van crear l'escola de la Riera. I llavors també vaig tenir que dividir-me, o me quedava als costarets o anava a la Riera. I vaig dir, pues saps què? Que acaben d'obrir una escola a Sitges, i a més és on vist jo, a Sitges al Maria Usó. I així va ser.
0: I així va ser, que vas venir aquí a Sitges Maria Usó. Tens,
5: sí, sí, sí. I a més amb molta il·lusió, perquè recordo quan els nens petits anàvem a la pediatra i allà parlàvem de coses amb les mares i tal, i jo vaig aprendre molt en Sant Pere.

0: veus l'escola ara? Encara home, guarda aquella essència que tu creus que vas instal·lar?
1: Bueno, a veure, l'escola guarda tot el bo que es va crear quan estaven els barracons i els primers anys de l'edifici nou. I, a més, ha anat evolucionant favorablement, han canviat, treballen per ambients, noves tecnologies, se continua fent el projecte de llengües estrangeres, que és el que caracteritza una mica el tarannà de l'escola. I sí, sí, l'he trobat fantàstica, fantàstica, bueno, una meravella, tant és així que estic plorant cada dia perquè la meva neta ha demanat i no entra. Oh! Ha tingut la mala sort
0: no que no creure. Entra. Així.
1: Sí, sí, creu-te, tot així, així és la vida, però bueno.
0: La teva neta, ja Rafi, altra. La Rafi, estem parlant de la Rafi, no?
1: Sí, sí, sí, la Rafi, de la Rafi. De
0: la, no, la pobra no ha entrat a l'usó.
1: Per sorteig s'ha quedat fora.
0: Caram.
1: I bueno, en fi, una mala pata perquè realment és l'escola triada per la família, no?
0: Ja,
1: però qui, bueno, és així, no qui, passa res.
0: Quin drama això, ja. Abans no devia passar això, no? Els nens demanaven anar a una escola i entraven a aquella escola, eh? Ara això és...
1: Bueno, no, sí, això ja ha canviat molt, però bueno, en el cas meu, a P3, com que es va fer aquella escola nova, sí, als barracons...
2: I a quina escola
1: pues, arribaven, no, arribaven de nova matrícula i pomba, pomba, vinga, tots cap allà, tots cap a la Carmen. No podíem dir res, no podíem dir... Per bueno, qui, ja per, està bé.
0: Carmen, ja per aquí la Carmeta, la Carmeta va sentint Carmeta. Tu arribes al 2003 a l'escola Maria Usó, per què? Com arribes sí. a Sitges?
3: Ara, això no sé si ho puc dir, perquè per és per amor.
0: Ah, doncs home, clar que podem dir-ho, per amor.
3: Per la parella, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo vaig posar una miqueteta, doncs, a sort. A mi m'agrada, veníem... de vegades aquí Sitges, Barcelona, Vilanova, i el primer lloc vaig posar Sitges.
0: Que és del sud, no? És valenciana?
3: Jo, no, lleidatana.
0: Ah, lleidatana.
3: De Lleida. Jo només vaig estar 7 anys a la Pobla de Segur de Mestre i ja vaig aterrissar a Maria Usó i aquí m'he quedat. I amor, jo no sé si pel marit, per les nenes o per l'escola.
0: O per l'escola.
3: Oi tant, sí, sí. Uh-huh. És veritat que atreu moltíssim quan comences a treballar en un lloc i estàs a gusar, no només per la comunitat educativa, que ho dèiem ara, per la manera de treballar a l'escola. La Carme també tenia un encant, amb això de vinga a innovar i fer coses, i això engresca molt. I aquí em vaig quedar, sí, sí. Uh-huh.
0: Núria, també és aquest tarannà engrescador de l'escola el que t'ha fet quedar?
4: Sí, sens dubte. Totes les idees noves, tot el personal, quanta gent ve a l'escola, Carmeta, i diu, enlloc he estat tan a gust com aquí, tant de bo em pogués quedar, hi ha gent que es pot quedar, hi ha gent que no, depèn de la situació de cadascú, eh? Però l'ambient que hi ha entre docents, famílies, és molt maco.
3: Crec que és una cosa que destaca, del Maria Usó.
4: Sí.
0: Aquest ambient, no? Sí. En l'època vostra, José María, clar, entenc que en aquell moment, quan demanaven anar a l'escola Utrillo, no hi havia problemes de no pots entrar, no? És a dir, l'escola
5: no,
0: Utrillo encara no passava,
5: la lluita anava augmentant. I jo
0: es anava fent gran l'escola i ja hi prou.
5: Recordo de tenir en 7è, 8è, 42 alumnes.
0: Sí, 42
5: alumnes.
0: I... És que això la meva generació ho hem viscut. Érem 42 alumnes a aula.
5: Clar.
0: Però clar, en aquella època José María estaven assentats al pupitre, no? Escoltant
5: sí.
0: aquí el mestre, no?
5: Sí, sí, sí.
0: I prou, no? Ara diguem que la cosa ha canviat molt, no?
5: Sí, una mica, a poc han canviat, però bueno. Però jo vam començar ja a innovar perquè l'escola Miquel Utrillo, quan se va inaugurar, havia... classes molt grans també, sí. i ajuntaven dos cursos, el gran grup, el grup mitjà... I el
0: els ajuntàveu, ell, en aquella
5: sí,
0: època?
5: Sí, pues en el 80, per ahí...
0: Això continua fent, l'escola Miquel Utrillo?
5: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: Ho saps, que sí. això continua fent, i de fet, estètic, per fora no ha canviat gaire aquesta escola, eh? És a dir, probablement
5: sí,
0: voldrien...
5: Ha
0: canviat alguna cosa, però diguem que es reconeix encara l'escola,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí.
0: La podeu reconèixer. Clar, com aconseguies que 42 alumnes estiguessin en silenci atenent-te, José María? Això s'ho deuen estar preguntant ara un munt de
5: bé,
0: professores.
5: Costava una mica, no? Però aprofitaves les classes dels matins, que quan estan
0: més fresquets, no?
5: Més fresquet, i l'aprofitaves. Les classes de la tarda, pues, més que nada, activitats i passar un a un, aixecaven la mà, això... Com no és? Entonces jo anava passejant sí, i així s'aconseguia.
0: Joan, tu també tenies 42 alumnes?
2: No tant. Jo quan vaig arribar a tenir 27, 28,

0: caigut.
1: És a dir, ja estàvem amb les xifres d'ara, eh? Sí.
0: Va passar que en aquella època potser... Em sembla que hi havia una escola de Canyelles que no tenien institut i venien a la 7a i 8a amb autocar a l'Utrillo.
2: Venien, sí.
1: Clar, vosaltres el que sí que vau viure és el 7a i el 8a de GB, no? Sí. Clar, vosaltres fèieu professors de GB, sí, no? D'educació general, no? Bàsica. Sí, sí.
0: Uh-huh. Clar, jo amb nens més petitonets, maquíssims, fins i tot vaig tenir grups durant 4 anys seguits, segon, tercer, quart, cinquè, els mateixos, dos cops, imagina't, si estava bé, ells amb mi i jo amb ells. Però també van tenir grups a setè, de repetidors...
2: Una mica difícils,
0: difícils
2: també.
0: Perquè repetidors, abans d'anar a vuitè...
2: Havia repetidors que tenien, havien repetit dos anys, cop, tenien 16 anys.
0: A veure...
2: Una classe molt...
1: Clar, 16 anys, eh?
0: Un fent, mosso d'aquells...
1: Fent, sí, fent, a escola, quan ara 16 anys ets alumne gran d'institut gairebé, eh? Clar, amb 16 anys, és a dir, clar, és a dir, ha canviat moltíssim això, eh?
0: Sí, sí. I va haver dos anys que va estar de moda allò dels skinheads, sí, caps rapats, que mantenien a banda negra, cap rapat, feien
1: amb
0: por...
1: Amb les bombers,
0: feien
1: no?
0: Feien por,
1: les...
0: eh?
1: Sí, sí.
0: José María, nos havien de venir marmilla i casc. No, en broma, ho dic, però va ser dos anys amb nens més grans que va ser a la moda aquesta, però a part d'això, tot perfecte.
1: El professor en aquella època tenia un perfil més autoritari que ara?
0: Hi havia de tot.
2: Hi havia de tot, sí.
0: Perquè hi havia mestres que no els deixaven parlar res de res, ni aixecar la mà, ni opinar, i si feien un sorollet amb el llapis ja es posava... Eh? I d'altres, com jo, i com a José María, no, supon,
2: també,
0: perquè són d'una altra pasta, un altre tarannà, pues mira, si xerraven baixet i no molestaven i el xiclet que m'estacaven no es notava, però mira, allà, eh? I jo intentava que es posessin en grup, no posar-los en fila, allà tots ordenadets per ordre de
1: vista. Jo no m'he avançat, eh?
0: No, perquè jo, a mi, ja ho veia, els salesians, jo vaig estudiar amb els salesians, ja ho havien fet com a alumne, i em va agradar molt això, i per això potser em vaig fer mestre, per l'ambient que tenia jo quan vaig ser alumne. I em va agradar molt l'Utrillo perquè ja tenia patis i tenia...
1: Home, l'espai era un espai, continua sent un espai, sí, espectacular, sí, el que té, sí, l'escola Miquel Utrillo.
0: Va muntar un teatre, hi havia una sala audiovisual, sala Utrillo, i clar, els salesians, a més de tot això, doncs teníem un cinema el gran i un teatre, i ho vaig trobar molt, molt semblant.
1: Us deixaven, sentíeu que us deixaven innovar? Si us deixaven, és a dir, el claustre de professors, les famílies, us deixaven proposar coses i poder-les, sí, aplicar, sí, fàcilment?
0: Cadascú, sí, tenia la seva manera de... la seva llibret, el seu llibre didàctic, no? Per exemple, el Carlos era molt aficionat a la història i contínuament pues, anaven d'excursions a Barcelona, a Tarragona, per tot arreu. L'altre era aficionat a la natura i venga excursions pel Garraf, amunt i avall. L'altre era un obsessionat amb el català i era jo, i venga l'ortografia i els dígrafs. I el José María, que era el profe de matemàtiques, que a l'hora del pati es quedava cada dia, no sortia, no anava mai a fer cafè.
2: El que volia, vull quedar-me a Lituan a acabar això.
1: Per ajudar-los, eh?
2: Sí. Ajudar-los.
1: Feies com el reforç, diguéssim.
0: Feia el repàs, feia el reforç amb els nens que els hi costava més.
2: Però els que volien, eh?
0: Els que volien, no, era...
2: Bueno, algú que diries avui, queda't al pati perquè...
0: Era voluntari, però sempre sí, tenia 7 o 8, eh? 7 o 8 que es quedaven allà cada dia. Jo no em vaig veure mai a la sala de profes fent cafè o...
2: No, jo sortia només quan tenia vigilància del pati.
0: Ah, clar, vigilància del
1: pati. José María, anaves amb corbata, camisa, corbata?
2: No, no.
1: No, eh? No. Això no, eh?
0: Ni tampoc hi havia els quadros de Franco i la creu.
1: Bueno, jo tampoc sóc tan gran i he tingut professors al Barrachina, jo vaig anar al Barrachina, don Marcial, tots aquests, no. I algun anava al Celedonio, no.
2: És que Marcial anava sempre...
1: Marcial anava sempre amb corbata.
2: Amb corbata, sí.
1: Anava sempre amb corbata, sí. És a dir, i a l'institut també vaig tenir algun, que ara Eduardo, no me'n recordaré el seu cognom, de matemàtiques era Eduardo, i també anava amb americana i corbata.
2: Sí, sí.
1: Fins al mes de juny anava amb l'americana, pobre home, que i jo pensava, no sé com s'ofega aquest home amb l'americana, vull dir que això també ha canviat molt, eh? Carmeta, Núria, vosaltres ni us imagineu amb talons, allò amb traja, eh?
3: Impossible, perquè la dinàmica que portem ara no permet anar vestit segons com, impossible.
1: Clar, quan us parlen això, professors veterans, com aquí el José María o el Joan, no? I us expliquen aquestes dinàmiques de classe, tot i que ells probablement eren uns avançats, no? A l'època, no? I se saltaven aquesta cosa estricta, no? I allò encarcarada, no? De l'aula, tots sentats a l'aula, i se la saltaven una mica, no?
2: Parlaven una mica...
1: I ja està.
0: Algun mestre em deia... Algun sí. Em cridava l'atenció, a mi, eh?
1: Quan vosaltres ho veieu, això, què sentiu?
3: Bé, he viscut com a alumna.
1: Clar, com a alumna.
3: El que passa que jo crec que gràcies a ells, doncs, no? Aquestes iniciatives, aquest trencar amb el que... Doncs, també hem viscut moments molt macos, eh? com a estudiant, jo tinc molts bons records, però és veritat que quan passes al davant com a mestre o com a professor, doncs, aquestes coses és el que distingeix, no? I que crec que ells era potser més etiquetat amb el tipus de mestre, no? Cadascú tenia, veig, no? Una mica d'un perfil en concret, però ara s'intenta unificar una miqueteta, doncs, a nivell d'escola, i que sí que crec que estem creixent moltíssim. Vull creure que de manera positiva i de manera molt favorable, doncs, cap a aquesta metodologia més, doncs, d'experimentació, de poder bellugar-te per l'aula, de descobrir moltes més coses, no? És molt diferent, crec.
1: Carmen,
4: digues.
1: Escolta, jo no sé si penses, però, que hem perdut massa, o que els professors heu perdut massa l'autoritat.
4: No, jo penso no, que no han perdut l'autoritat, perquè els mestres es fan estimar de seguida pels seus alumnes i per les seves famílies, precisament perquè sempre s'han ofert i estan pendents de les necessitats dels nens. És el que interessa, no? I penso que l'autoritat, el dir-te de vostè, que jo també he anat a aquestes escoles,
1: sí, sí.
4: El dir-te de vostè, no, el parlar de tu, bueno, ara ja ni et parlen de tu, ara eres com la seva millor amiga a la feina, no? Això és molt enriquidor.
1: Però això pot ser...
4: Arribes a casa esgotat, però amb l'alegria de tornar el dia següent.
1: Núria, però no sé si, per exemple, hi ha un punt de perill també en això, no? En el que et vegin gairebé com una amiga, no? Una col·lega, potser vosaltres que esteu més petitons, no? Però si estan amb nens més grans, no? Que és el teu cas, no, Núria?
5: Jo sí.
1: Estàs
5: jo...
1: amb nens de...
5: 5è i 6è. Jo sempre els acomiado. Cada dos anys jo em graduo.
1: Sí, estàs amb els grans de l'escola. A aquest punt que et vegin gairebé com una amiga, no? A més, en tu cas que ets una noia jove... Com es gestiona això, no? Perquè d'alguna manera entenguin que sí, que bon rotllo, el que tu vulguis, però aquí la que decideix soc jo, no?
5: Sí, jo penso que part de la nostra feina és trobar aquest equilibri. Que el dia de la graduació, la setmana passada, et diguin que tu has sigut com una segona mami, o que en aquell moment tu vas estar o el vas abraçar o li vas donar la mà, això dona sentit a la feina, però sí que és veritat que és una feina que s'ha de treballar durant molt de temps per el que tu dius precisament, perquè a vegades has de dir, sí, molt bé, bon rotllo, però aquest és el meu lloc i aquest és el teu, no t'equivoquis,
1: no et passis,
5: perquè
1: no?
5: Més amb, doncs això, amb 11-12 anys, doncs no és com la Carmeta que tens de 3 anys. Llavors, bueno, és maco aquest feeling, aquest lligam que fas és preciós, perquè a més és això, són nens, ja que tenen unes converses que per mi són precioses. Jo crec que amb nens de 4 anys, fa tants anys que estic amb nens grans que em costaria molt en aquest sentit, però sí, sí, és això, és trobar l'equilibri entre que puguin confiar en tu, que et puguin explicar que els hi ha passat una cosa, però que a la vegada puguin saber que tu els hi diràs fins aquí. O això ja no està bé, no? Mm-hmm.
1: José María, i quin és el truc per generar aquesta confiança amb l'alumnat? En el teu cas, com ho aconseguies?
2: El truc és ser amic dels...
1: Ser amic.
2: Amics dels alumnes, no? I ells van confiar, i mira, els alumnes que he tingut, aquells més conflictius,
1: sí?
2: Són els que trobes al carrer, oh, José María,
1: sí,
2: sí, sí.
1: Però tu i no els hi dius ara, ostres, que ara amb el curs que em vas donar, eh?
2: I tant. Donar,
1: i tant.
2: Però us reconeixen que han sigut conflictius i ves una estima i un...
1: Ostres, José María, i quan trobes un alumne d'aquests, no? Dient conflictius, és a dir, allò que diguem que et portava una mica de mal de cap a l'aula, eh? I quan el veus ara de gran, no? Que et ve a saludar i que a sobre ho fa amb estima. I sobretot, quan entenc que el veus, doncs, que ha fet la seva vida, que s'ha format, no sé què, quina sensació et genera això?
2: Quin canvi, sempre impossible que hagi donat aquest canvi, però quan es tornen majors, pues ja reconeixen la tasca que has fet, i el carinyo que les has donat.
1: Clar, és que això deu ser el més satisfactori, no? Sí. Per un mestre, no? Veure un exalumne que de sobte doncs s'ha format, no? Amb allò que vulgui que sigui, que està treballant, no? Que vaja, que és una persona adulta ja, no?
3: Jo ara ja en tinc uns quants, i la cosa que més m'ha impactat, a part d'aquests records, i de dir això de que estaves allí en aquell moment que no estaven, algú que ha llegit la mateixa professió i diu, és que jo sóc una mica, doncs per tu, ja sé que no és únicament, o recordar coses que feies molt concretes, no? O explicar contes, o que els llegies en veu alta, i ells, això és molt emocionant. I el que deies d'això de la proximitat, jo crec que és la clau, que ells sàpiguin que estàs a disposició, d'acord? És, no sé, com si en el fons som uns pares
1: com i
3: unes
1: mares... Com això que feia Josep Maria, no? Sí. Que a l'hora del pati sabien que si volien... Ell era,
3: que
1: no?
3: Sí, que estàs a disposició, que tu estàs allí, que pel que necessitin, en el moment que ho necessitin, perquè de vegades en els minuts, no, és molt diferent.
1: És més diferent, clar.
3: Hi ha moments que no estan predisposats al mateix. Crec que és molt important que nosaltres estiguem allí, molt, i és el que crec que en el fons recorden més, com nosaltres, no?
1: Joan, i com ho aconseguies tu? Com treballaves aquesta disposició?
0: Jo intentava que hi hagués un bon ambient amb el grup classe, que entre ells es respectessin, fossin amics, i si hi havia algun problema puntual, parlar-ho i aturar la classe de català o de matemàtiques i tractar el tema i resoldre'l, i es donaven la mà i continuaven tan amics. I hi havia, intentava que en tinguéssim confiança, però sense tenir-me por, saps? Uh-huh. I aleshores ells amb tota confiança m'explicaven els seus problemes que havien tingut al pati o a casa o el que sigui, i intentàvem parlar, i fèiem bastantes reunions, assemblees de classe, que es deien, bueno, bastantes, quan tocava, i si n'havien de fer alguna extra, alguna reunió de classe extra, també la deien assemblees de classe, i anava molt bé. Clar, jo l'ambient de silenci complet pues no hi era. Quan jo parlava, potser sí, quan explicava, però jo no era un mestre d'explicar durant mitja hora. Jo, 10 minuts, un quart d'hora, la resta treballaven, treballant en grup i tal. No era aquell mestre que estava 3 quarts d'hora explicant i després l'últim quart d'hora a fer deures, a fer treballs, activitats i a córrer cuita i després a casa a l'ocavall.
1: Eren uns avançats, aquests homes.
0: No, a veure, reproduïa els meus mestres que vaig tenir.
1: Bueno, doncs els teus mestres eren uns avançats, perquè clar, justament el model de canvi educatiu, no? El model educatiu actual, justament el que impera i el que parla, no? Corregiu-me vosaltres que sou en actiu, és això, no?
3: Sí,
1: és a dir, la classe magistral aquella ha desaparegut.
0: Un mestre distant amb els alumnes, a la tarima, i posar l'encerado i l'apicero, pues no, allò no, ja havia acabat. I a més, era tot més... Bueno, havien canviat les lleis, canviaven l'ONCE, la LOCSE, cada dos anys.
1: Això continua passant,
0: Van canviant.
1: Això continua passant, perquè també ara estem amb la LOMLOE, em sembla que és ara.
0: Es diu així, ara.
1: Sí, sí. Això va canviant constantment i això és un mal de cap al
0: professorat. La teoria la fan els pedagogs, aquests que estan als despatxos, però després de la pràctica l'apliquem als mestres, observant els alumnes, mirant les seves necessitats, i si un nen era mogut, doncs era mogut, i què havies de fer? No podies fer res. Encara que
1: ara ja no és mogut, no, ara és un nen amb diagnòstic, no? En la majoria dels casos, TDA, no? Amb TDA, no? Núria, alguna cosa així.
5: Se'ns complica el tema.
1: Ara la cosa s'ha complicat, però al final l'essència és aquesta, no, Núria?
5: Sí, el que passa que, clar, jo penso que amb els anys, jo que sóc relativament jove, tinc 42 anys, penso en com em van educar a mi, que era molt més magistral del que ella està dient, I ara tot és molt més motivador, molt més vivencial, i està molt bé, però clar, depèn de quin tipus de, no, d'ensenyament estan demanant. Amb 28 alumnes a la classe és molt complicat. I per mi el problema més greu és la ràtio, que potser no hem vingut per això,
1: No,
5: però
1: no, i tant, que hem vingut
5: realment,
1: per això
5: també. Realment, o sigui, estan molt bé els ambients, els projectes, els treballs cooperatius, i això és xulíssim i motiva els nens, i a nosaltres ens encanta, i ho anem afegint, i s'ha d'afegir perquè funciona molt bé. Però clar...
1: No encaixa el model amb la, diguem, amb la situació actual de ràtios, no? De fet, estem parlant de les mateixes ràtios que tenia el Joan, 28
5: sí?
1: alumnes.
5: Jo l'any passat tenia 28 alumnes.
1: Sí, això no ha canviat gens. En canvi, el model educatiu, el sistema canvia moltíssim, tot i que el Joan, diguem, que apliqués la seva manera de fer bastant moderna, diguéssim, pels temps que corrien, però el model ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim dels anys 80, vaja, és que aquí diverses hem passat per l'escola en aquella edat. I això del Joan tampoc no era tan habitual. Tampoc no era tan habitual. Digues, digues.
2: Una cosa. I quan vas estar jo en la Barratxina,
1: sí,
2: va ser centre experimental de la EGB.
1: Sí.
2: Abans, a los 10 anys, els que volien estudiar anaven a l'institut,
1: sí,
2: veien l'ingrés, sí, i primer, segon, tercer i quart de batxillerat. I els que no, es quedaven a l'escola, pues, fent la seva formació i nada més. Però l'Esteve Barratxina va ser un centre experimental de la segona, etapa.
1: Sí.
2: I vas tenir jo i altres professors que si se, o sea, van fer 10, 11, 13, 14 anys, van sortir...
1: 5è, 6è, 7è i 8è.
2: Sí. Van sortir con el título del batxillerat.
1: D'acord.
2: Entonces, van a ser un centre experimental, es feia...
1: Entenc que això és abans que s'implantés el BUP i el COU, abans.
2: Abans que s'implantés la IGB. Sí. I caram, van sortir, els alumnes que van sortir con
1: amb
2: el batxillerat.
1: Aquí
2: que abans,
1: tret aquí al Barratxina, eh? Caram, sí, no sabia això, sí. no ho sabia.
2: Van ser centre experimental i van venir director de Saragossa, de Lleida.
1: Estem parlant de què? De l'any 70, de l'any 71? De quin any estem parlant, això? Por
2: sí,
1: ahí, no?
2: Sí, sí, por ahí,
1: sí. Sí, sí, caram.
0: El Franco encara era viu.
1: Sí, sí, sí, efectivament.
2: Es feia un sistema que era per fitxes.
1: Sí.
2: Fitxes, cadascú anava al seu ritme, al seu ritme, i agafar una
0: dia,
2: fitxa
1: és que clar, aquí la Carmeta va fent així, és que no han canviat tant les coses,
3: no, perquè el que es preval ara és la individualitat, és a dir, en tot i estar molts nens, el que fem és intentar acomodar-nos a cada nen, cada un d'ells, i ben bé és això
1: el que feia el José María l'any 70, eh?
3: Clar, sí, les fitxes cadascú al seu ritme, eh?
1: És fort això,
3: no,
1: eh?
3: No doncs amb fitxes, però sí, sí, és molt
2: agafar interessant. Una fitxa. Sortia, bé, ara agafa la seva.
1: I aleshores, què és el que ha canviat tant? Les famílies?
3: Jo crec que hi ha una miqueteta un canvi en general, eh? Social.
0: La societat.
3: Sí, social.
0: És la societat.
3: De...
0: No són els pares, és la societat,
3: sí,
0: que ha canviat.
3: Sí, jo no voldria etiquetar
0: els mitjans, els mitjans socials, les xarxes socials aquestes que diem, són xarxes perquè enganxen, però socials són a vegades antisocials, no?
1: Clar, però ara estem veient com moltes coses en comú respecte a l'escola que feia José María l'any 70, 71, 72, amb l'escola que estem fent ara l'any 2026.
3: Amb recursos diferents.
1: Amb recursos molt diferents, sí, efectivament, i òbviament una societat completament diferent, sí, d'entrada, perquè l'any 70 encara hi havia el dictador per aquí, i ara diguem que per sort, no estem en això. Però, clar, hi ha moltes coses en comú. Per tant, què ha canviat la societat? Només ha canviat la societat?
5: Jo no. Penso també que la vida de les famílies és molt diferent. Mm-hmm. Que vivim a un ritme, les famílies, les mares...
3: La conciliació.
5: La conciliació, el treball, els extraescolars, la feina pròpia, la parella... Penso que tot és tan exigent que és molt difícil arribar a tot, no? I a vegades el que deia
1: José María.
5: El José María, de com les famílies s'impliquen, penso que cada vegada, no? També ho dic com a mare de família nombrosa, que se'ns fa molt complicat poder, no?, tenir temps per coses que...
3: I també la implicació, crec. La implicació, crec que tots els pares i totes les mares ara, doncs, ens involucrem molt en tot això. Volem saber què fan, tenim interès en... I, doncs, això també porta una miqueteta a voler interferir o intervenir. I
1: massa? Som massa intervencionistes?
0: Els whatsapps. Whatsapp de classe, a vegades...
1: Això no ho vas viure, tu, no, Joan? Els whatsapps?
0: Ho estic vivint, ara.
1: Ah, però ara no
0: tinc
1: estàs...
0: una filla, mestra.
1: Ah, d'acord. Vull dir, ho vius d'una manera passiva, eh? De manera passiva. Uh-huh.
3: no sé, jo crec que a la seva manera també tot això es fa per un bé i per un interès que abans doncs, les famílies no eren conscients.
1: Per descomptat, la finalitat sempre és el bé, sempre, sí. Sempre. Això mai ho posem en qüestió en cap tema educatiu. És a dir, les famílies, en un 99% dels casos, el que miren és pel bé dels seus fills. Això no significa que sempre que ho facin sigui el millor, que la manera sempre sigui la millor, perquè és veritat que potser de vegades són massa intervencionistes, no? Clar, jo no sé si, José María, a ti t'arribaven pares o mares i et qüestionaven la nota que li havies posat a l'alumne, per exemple.
2: Alguna vegada sí que ha passat.
1: Alguna vegada havia passat.
2: Perquè quan era una assignatura que quedava, mira que el meu fill només li queda aquesta assignatura i sí, i depèn si anava 4,5, vinga, pues, aprovat, no? Però sí, altres vegades no es podia fer res. Uh-huh.
1: Però era habitual? No era gaire habitual.
2: No era habitual, no.
1: Clar, jo diria que ara és una mica més habitual.
2: Més, sí.
1: No?
5: Sí, és més
1: de pares,
5: habitual.
1: Que en molts casos és simplement una qüestió de voler saber, no? És a dir, no vull dir amb això que ho vulguin exigir, però entenc que ara ja, o sigui, els pares tenen molt més interès en saber el per què d'aquella nota, no?
5: Sí, sí. Sí. Sí, a vegades qüestionen, alguna vegada qüestionen i a vegades no ajuden en el sentit de... Bueno, que els hi posen molt fàcil, no? Quan el nen et diu, és que la mama no m'ha posat la carpeta, i jo dic, carinyo, la carpeta és teva, no és de la mama, no? I això a vegades...
1: Aquesta bombolla, sí. No? Que hem creat ara, sí. No? Moltes vegades les famílies amb els nostres fills, abans sí. Els fills eren més independents i més autònoms, no?
2: Però no? Le donaves el control corregit.
1: Sí. Ai, el control, no, jo també feia controles, és veritat, estic ara com revivint èpoques, José María?
5: Sí.
2: I deies, mira, aquí m'ha posat mis punts, podia ser un punt, però anaves amb ella i d'acord, si tenia raó, i no, però això no.
0: Jo l'últim any no hi havia controles, tenia un llibre digital, i era el llibre digital que posava la nota.
1: Vull dir, però ho noteu que abans diguem els alumnes eren com més autònoms i més independents, hi havia menys dependència de la mare, del pare, com menys protecció
0: sí,
1: entesa com de bombolla, una mica.
0: Una cosa és protecció, que està bé, i sobre protecció això ja es passen. Perquè si tu fas una nota a l'agenda dient al seu fill s'ha de comportar, i en lloc de venir a parlar amb el mestre o la mestra a veure què ha passat, a veure si ho podem solucionar, però se'n van directament a l'equip directiu o la directora, el director, aquesta mestra és no sé què, i pues, comença pel WhatsApp a criticar, i no tots els pares estan d'acord del grup de WhatsApp, i van i li expliquen al mestre o la mestra allò que diu aquella que li ha dit, i aquí s'arma la...
1: Hi ha molts canals, ara molts canals. Carmen, que et tenim aquí al telèfon. Escolta'm, i estàs aquí escoltant, entenc atentament la conversa. Carmen, jo volia preguntar, en tant que directora, el més pesat, el més dur és la burocràcia? Abans que parlàvem d'això, de la LOMLOE, no sé què, tots aquests canvis de programari que us obliguen els mestres, òbviament, a canviar moltes vegades dinàmiques de curs. No sé si el més pesat de tot plegat és aquesta part burocràtica.
4: Bueno, jo penso que no només per la direcció, sinó per tots els mestres.
1: Uh-huh.
4: Jo penso que, a lo millor m'equivoco, perquè sóc ja més gran, però jo penso que més que la ràtio,
1: sí?
4: Tant és 20 com 25 per mi sí, és tota la feina de burocràtica que han de fer els mestres, que en altres països fan els inspectors d'educació.
1: Uh-huh.
4: Aquí te fan fer, cada any canviem el projecte lingüístic de l'escola, amb les lleis que se posen en la política en l'ensenyament. Allí, jo me'n recordo, al principi era tot lletres, el DSB, l'ABC, era una cosa, el PLL. O sea, ara, sí. Tots els mestres, en comptes de dedicar el temps que tenim a l'escola, no? Aquella horeta sense criatures, per preocupar-te d'elles, parlar amb el company si han vist alguna manera de millorar, no, te l'has dedicat a redactar projectes lingüístics que després et tomben.
1: És que això, Carmen, no ho expliquem, Això no ho expliquem. Ara, aquest any amb les vagues, amb totes aquestes vagues d'educació, un dels reclams que apareixia, que a més no era el que els mitjans en feien més ressò, però a mi em semblava molt, molt curiós, justament era aquest, el que demanaven els mestres una rebaixa de la burocràcia, perquè per el que deies ara, no? Que és justament el que estàs explicant, és a dir, fa 25 anys hi existia això, És a dir, aquesta...
4: Sí,
1: i entenc que això va a més, m'imagino, no, Carmen? O va anar més? Tu vas sentir que anava més?
4: Sí, suposo que cada vegada més. Jo quan em vaig jubilar me vaig quedar al cor una mica trencat pels pels companys, sí, per les famílies, pels nens, però el que més alliberament em va donar, vaig dir, ostres, adeu projecte lingüístic, t'ho juro. Vaig dir, adeu burocràcia.
3: Mare de fet, meva. La Carme, el darrer any que va estar a l'escola, va estar de paral·lela i va gaudir de mestre de 5 anys, de nens de 5 anys, que sí, era irreconeixible, eh, Carmen?
4: I jo de tu vaig gaudir també.
3: Ah, que bonic, gràcies, igualment.
1: Clar, José Maria, jo no sé si en el teu cas, tu, és a dir, la teva feina en què consistia? Anaves a, preparaves la classe, la matèria, feies la classe, corregies exàmens, però tenies tots aquests projectes, havies de preparar tota aquesta burocràcia, també l'havíeu de fer?
2: Sí, perquè quan acabava el trimestre, que en aquella època hi havia 5 avaliacions.
1: Sí,
2: cada
1: cert,
2: 2 mesos.
1: Cert.
2: Cada 2 mesos. Entonces, claro, al final hauries de posar notes i hi havia la burocràcia de passar les notes a mà.
1: Bueno, en aquella època era manual, a més, efectivament, era sí, una a una, allò anar redactant una, sí, la targeta, però diguem que s'acabava aquí la feina, posaves la nota, feies l'avaluació.
2: No l'avaluació, havia la reunió de tots mestres.
1: A claustre, sí, sí.
2: D'avaluació, i algunes pues, ja quedaven així. I luego passar-les al seu butlletí i a l'arxiu.
1: I al llibret, i a l'arxiu. Clar, Núria, no vas a sentir quan feia això de la burocràcia, la Carmen, eh? Això és el més pesat, eh?
5: Sí, perquè tot, ara sí, que no tenim nens, és que no acabes. Tot està escrit, totes les reunions amb les famílies, amb els psicòlegs amb qui t'hagis reunit, tot passat a PDF, tot signat oficialment, i cada vegada és com això, que va més, que va
3: I
5: més.
3: Fins i tot els informes, eh? Ara deia un butlletí, nosaltres ara fem informes que de vegades semblen llibres, perquè fem tot qualitatiu i bueno, és que no s'acaba, no s'acaba mai.
1: Per tant, rebaixa de burocràcia, i això com s'arreglaria? Per exemple, com deia la Carmen, amb inspectors tècnics, és a dir, persones que s'encarreguessin a les escoles només de fer això? Seria una possible solució? Us agradaria? Us visualitzeu això?
5: Si tota la feina que es traguessin seria benvinguda.
1: És a dir, entenc que com a mestre el que voleu fer és estar amb els alumnes i ensenyar-los, no? Ah, aquest és el desig màxim d'un... O sigui, és la feina que realment vols fer, no?
5: Clar, és la sensació de no arribar perquè sempre tens coses per passar, no? Coses per arxivar, coses per signar... I al final la teva feina, no? Penses que és aprofitar al màxim, clar, està...
3: El que vols és preparar l'aula, preparar el que faràs amb ells i amb elles. És que, en el fons, la nostra feina seria aquesta. De fet, en el fons, tots aquests documents m'agradaria saber...
1: On van? A mi també.
3: Quina quantitat de lectors té?
1: I qui els llegeix? A
3: llavors,
1: mi també m'agradaria.
3: Llavors, podem revisar la funcionalitat? No sé, caldria... Bueno, crec que és una mica difícil, eh? De replantejar una cosa quan s'han imposat ja un cop posades costa molt de...
1: Sí, però si és molt interessant això que planteges, eh? Tot això que feu, qui s'ho mira?
3: Sí, sí,
1: i després per què serveix? Perquè sí, entenc que això després, la gràcia és que algú s'ho miri i llegeixi i a partir d'aquí s'apliquin canvis o no, es facin coses, no?
3: No, és que de fet molts d'aquests documents estan contínuament amb reformulació, amb revisió i tornar a fer, llavors... No sé si tenim temps, eh? De fer, de fer-lo, revisar-lo.
1: Digues, Carmen, digues.
4: Clar, es fa un projecte, no, deia, que es fa, per exemple, un projecte lingüístic, una normativa de centre, qualsevol document en el que ha de participar el professorat i el conseller escolar inclús, però es fa amb, tot el, bueno, amb totes les garanties de que tothom estigui atès, o envies a inspecció o lo deixes a l'escola perquè vingui la inspecció a vigilar-lo, que estigui bé, està tot correcte, i l'any següent la llei diu que l'has de tornar a canviar.
1: És que això és un mal de cap.
4: Bueno, és un mal de cap, una pèrdua de temps, i és per renunciar.
1: Clar, i a més uns canvis que tampoc no acaben d'entendre's gaire de per què, no? És a dir, per què de sobte aquest any hem de canviar respecte a l'anterior, quan de vegades el canvi...
4: Exacte,
1: no?
4: Perquè... ho tornes a fer quasi semblant, eh?
1: Que s'assemblen molt, moltíssim. Sí, sí, és com, fa la sensació que hi ha un món educatiu als despatxos, aquesta és la sensació, eh? Que hi ha un món educatiu als despatxos, que prenen decisions, fa no sé què, i després hi ha un altre món educatiu que és el real, no vull dir que l'altre no sigui real, però que és el de carrer, el dels professors a l'aula, no? I fa la sensació que aquí hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que al final constitueixen tot el sistema educatiu, i hi ha una desconnexió entre aquests dos mons que dius, home, potser no sé si això s'arreglaria posant-nos tots en una taula parlant, no? Dir, escolta, això que demaneu no ens acaba d'anar bé, no? O no ho sé, no sé, no sembla, no hauria de ser tan difícil d'arreglar, no, Carmen, això? És a dir, què passa aquí? Hi ha com una, aquesta desconnexió.
4: Jo realment, bueno, jo no sé ara, perquè quan jo era directora no teníem cap tipus d'autoritat legal i tot ho havíem de fer com penso que s'ha de fer amb els companys, no? I ara, bueno, jo he sentit, no?, coses de que ara les direccions pues, tenen molt de poder, trien aquí, trien allà, però bueno, penso que en realitat tampoc estan a gust les direccions aquí amb tota la paperassa, que a més la fan després els mestres. Jo penso que les direccions, crec que almenys les que jo coneixo, ho fan com abans, o sigui, tot s'ha de correspondre amb tota la comunitat de mestres, però el que realment és dolorós és que des de les serveis territorials i inspeccions atossiguin a cada centre escolar amb tota aquesta paperassa. És el que penso que s'hauria de treure i que tampoc costaria tant.
1: Clar, clar. Perquè, no sé, Joan, tu recordes tota aquesta part burocràtica, la teva
0: jo
1: feina?
0: Jo vaig ser secretari, i tu també, no, José Maria? Jo vaig ser cap de secretari, em passava tarda sencera imprimint informes, però primer els havies de dictar, o sigui, els havies d'escriure, i després imprimim una impressora que teníem i tarda sencera, venga, tarda, i la ma filla pues, no la veia aquella setmana d'avaluacions, que hi havia 3 avaluacions a la meva època, a la seva n'hi havia 6, i després havien de fer pues, reunions, resums, actes, tot per escrit i en paper. Ara tot es fa digital, no? Potser tot això.
5: Sí, ho tenim al Drive tot. Almenys no gastem paper, és al núvol, tot és al núvol.
0: Llavors, potser seria una IA d'aquestes. Ara, per exemple, per fer el resum d'això que estem parlant...
1: Jo crec que ja deuen fer-ho servir això, de les IAs.
0: Una IA d'aquesta, un aparell, i per resum, en 2 segons, del que hem parlat aquí, clar, de les tonteries que hem dit...
1: José Maria, quin canvi, dels teus informes fets a mà, amb aquella cal·ligrafia d'aquella època, perquè això és una altra, aquelles cal·ligrafies...
2: Hi havia classes de cal·ligrafia.
1: Home, per
0: descomptat.
1: Aquells informes que feies dels 42 alumnes, no? Una a una havies de fer avaluació i anar apuntant una a un,
2: sí,
1: no? Clar, per tant...
2: Tenien una fitxa resum, posava les notes...
1: Per tant, hi havia feina fora de l'escola, també?
2: Sí,
1: molta,
2: molta, sí.
1: Que aquesta és l'altra, no? Que sembla que els mestres treballin al horari d'escola.
2: Al fi de curs, te passaves els últims dies fent informes i arxivant tot.
1: Tota aquesta feina de fora de l'aula, no? De fora del centre, que és tan invisibilitzada.
0: I també la feina de preparar el material, sobretot
1: la prèvia.
0: Amb els més petits.
1: Bueno, és la que estan fent ara, que els hi toca fer ara el juliol pel setembre.
0: El material,
1: no?
0: I programar, també es dedica molt de temps a fer programacions i corregir i tal. Avui en dia s'ha de corregir. L'altre dia, parlant, vaig fer un escrit així fet a mà, com si fos un nen de primer, fet en llapis, sense punts ni accents, amb moltes faltes. Li vaig dir a ChatGPT, corregeix-m'ho. Ho va corregir perfectament, amb una foto. Li vaig fer una foto, ho va corregir perfectament. Sí. A més em va dir, t'he corregit això perquè això...
1: Saps que ho sap molt bé, això?
0: Què?
1: Saps qui ho sap això molt bé? Els alumnes.
0: Ah, bé. No, però
1: els alumnes coneixen la IA, sí o no?
5: Sí, potser a la primària no es veu tant,
1: A la secundària...
5: Però jo tinc un fill de 14 anys i jo a vegades em sorprenc perquè a mi no se m'havia ocorregut anar a buscar el ChatGPT i, ostres, ells són molt més ràpids. Jo encara estic al Google, però ells estan ja en un altre punt de la vida, tal qual, no?
1: Tenen un control de la IA i saben treure-li un profit a la intel·ligència artificial, que jo també no soc capaç de treure-li, o em costa, diguem.
5: Som una altra generació.
1: Exacte, jo soc analògica, saps? No soc digital, nativa digital, i aleshores això costa molt. A moda de resum, José Maria, diries que l'escola ha evolucionat a millor? L'escola Mitrillo, diries que ha evolucionat a millor?
2: Jo crec que sí. Cada vegada va millor, eh? Ja...
0: En quant a material, Déu-n'hi-do. Sí.
1: Pel que fa a què? A recursos, per exemple? Hi ha més recursos?
2: Menys, una ràtio més petita.
1: Home, que la seva segur, perquè 42... Home, és que ara els hi poses 42 alumnes amb aquest programa educatiu que tenen i aquest sistema educatiu, i és que igual se'ns tiren per la finestra els professors, eh? Perquè clar, com ho fas això amb ambients amb 42 alumnes, jo no sé si seria possible. Per tant, creus que ha evolucionat a millor?
2: Sí.
1: Hi ha alguna cosa que penses que caldria rescatar d'això de fa 50 anys de l'escola? Alguna cosa que diguis, allò ens funcionava molt bé, nosaltres ho hauríem de rescatar.
2: No, cadascú tenim el nostre mètode, i pot ser que alguna cosa que ara es fa pues, l'hauria de canviar una mica, no sé.
1: Uh-huh. Joan, què en penses?
0: Jo
1: ha evolucionat a millor l'escola?
0: Jo de l'Utrillo recordo molt i m'agrada moltíssim. Ara no sé si ho fan, potser sí. Ara. Anàvem, per exemple, quan arribaven els alumnes a cinquè, anaven caminant des de Sitges a Can Grau, una casa de colònies que hi ha allà a Prat d'Olivella.
1: Sí.
0: I era fantàstic passar allà quatre dies estudiant la natura, que si problema de l'aigua, etc. Anaven també d'excursions per Camí de Campanes, és a dir, el Garraf el fèiem contínuament.
2: Sí.
0: Ara actualment no sé si ho fan, potser ara, ho fan, aviam, tampoc.
2: Una cosa que es va fer és l'assignatura Sitges.
1: Sí, que, sí.
2: Quan llibres i tot, perquè això era desconegut per a mi,
0: bueno,
2: i ara
0: pues,
1: la van perdre, l'assignatura Sitges
2: jo
1: no es fa.
2: Encara tinc material
0: digital, jo feia en digital al final.
2: Llibres. I
0: els llibres, primer, i després en digital, amb els disquets. Bueno, amb un
1: amb disquets, no. Mare meva.
3: I els mestres de fora anàvem a formar-nos, per
1: sí?
3: parlar.
1: Sí. On vas anar a formar-te?
3: Doncs mira, jo crec que... No, aquí
1: a
3: l'Ajuntament.
1: Si era l'assignatura de Sitges...
3: Crec que aquí a l'Ajuntament vam venir a una sala i ens van ens explicar...
0: Amb el Joaquim Puig.
3: Amb un exalcalde, em sembla que vaig estar uns dies... Un historiador.
1: No sé, Jordi Serra? Sí, no, Jordi Serra no era historiador.
3: No recordes que clar, estic parlant de temps. Doncs sí, els que érem de fora veníem a escoltar-lo i a aprendre què era el Corpus i com es celebrava tot això.
1: Joaquim Puig, sí, va ser psicòleg a l'escola Esteve Barratxina, molts anys. Sí.
0: Després es va fer a la pàgina web. Hi havia una pàgina web.
1: I va estar molts anys aquesta assignatura.
0: Jo anava a la sala d'informàtica.
1: Funcionava aquesta assignatura?
0: Perfectament, els encantava amb els nens, sí.
1: Us agradaria recuperar-la?
0: Ara es podria fer millor, es podria millorar i tot.
1: Però ara no hi és, l'assignatura, ja fa anys que no hi és. I fa anys que està el projecte sobre la taula, fa anys que es reclama.
3: I tant com el recolzem, i tant.
1: Sí?
3: Sí, sí.
2: És que hi ha molt material, es va fer quan era l'alcalde Jordi Serra,
1: sí.
2: Jordi Serra, i van fer llibres, resum, van fer cursos també totes les escoles per aprendre tot, i això és una cosa que
3: és el que els motiva més, la festa major, sí. les coses pròximes, properes,
2: que la gent de Sitges és molt participativa, o sigui que a les festes hi ha una colla de gent...
0: I ara amb els mitjans que hi ha, 3D i ulleres, aquestes ulleres modernes, com es diu això, que es veu tot...
1: Sí, sí.
0: Amb els mitjans que hi ha, imagina't.
1: És que justament això de l'assignatura a Sitges és un tema que ara justament el Consell d'Infants ha tornat a sortir, el Consell d'Adolescents, és un tema que està sobre la taula. La regidora d'Educació actual ha dit que la idea és tornar-la a implementar. És veritat que probablement... els alumnes, això ho deu notar, no hi ha assignatura a Sitges, però sí que tenen un coneixement.
0: Treballa.
1: És a dir, hi ha un coneixement molt potent d'algunes de les festes i les tradicions.
5: Sí, però després pensa que també tens molt alumnat nouvingut que ve durant tot l'any, que potser els hi costa més participar, que has d'explicar a nens de 12 anys com se celebra el Corpus, i això passa, i a mi em passa cada any, quina és la història de Santa Tecla, no? Què li va passar, i ostres, jo, sí, nosaltres li donaríem suport.
1: Per tant, aquí, suport unànim a l'assignatura Sitges,
2: sí.
1: Des dels que la van viure, no? El seu origen, no? Que sí, va funcionar bé i es va tocar aprendre també, sí, no, José María? Sí. Vas haver d'aprendre també, no?
2: Vas aprendre molt, sí, moltes coses, sí. I vas a veure, a les enciclopèdies, la gent que, a veure, expliquen això, què vol dir Eval de Bastón.
1: Clar. Sí, doncs tot això es va deixar perdre en el seu moment i ara ho reclamen justament per això. És veritat que diguem que ara hi ha un coneixement prou profund d'algunes de les festes, no de totes, d'algunes de les festes entre la canalla, perquè a més hi ha una cosa motivacional, ja des de ben petits sí. Els hi posem els gegants, el drac, les gralles, i estan, que són nadons i estan ja escoltant gralles, però és veritat que també tenim a Sitges molts nouvinguts. Això passava a la vostra època? Que és a dir, molts alumnes que començaven la classe a mig curs, és a dir, que us arribaven curs,
2: sí,
1: a... també passava,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: era
2: molt.
1: També sovintejava,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Lo de la matrícula viva, eh? Que matriculant, li diuen...
2: Van arribant, venga, quin de los tres niveles és el que menys alumnes té? Aquest, és aquest.
1: No han canviat tant les coses, eh?
5: No.
1: És fort, eh?
5: No, no.
1: És fort. Carmen!
4: Digues.
1: Moltíssimes gràcies, ja sé que en distància ha estat una mica diferent, però gràcies per estar aquí avui amb nosaltres també. Salutacions.
4: Ha estat molt de gust.
1: Salutacions a qui va ser la primera directora, no, de l'USO,
4: bueno, la segona.
1: Primera directora dona a Sitges va ser?
4: La primera de mandat de 4 anys, això sí.
1: Això sí. Carmen, un plaer tenir-te.
4: Digues.
1: Que un plaer tenir-te, dic. Un plaer escoltar-te, deia, que gràcies.
4: Ah, res. Adeu. A vosaltres, un petó molt gran a tots.
1: Adeu. Gràcies, adeu. Carmen.
4: A reveure.
1: I a vosaltres igual, moltes gràcies. Escolta'm, em quedo amb això, que no ha canviat tant, eh? En el fons, és el mateix, eh? Fa 50 anys, fa 25, i ara el 2026. Per tant, potser que, no sé, hem de replantejar coses. I després el que ha quedat evident o en evidència és aquesta, dins aquest sistema educatiu, aquesta bretxa que hi ha entre els despatxos i les aules, que és abismal, i probablement és la que ha generat totes aquestes vagues, aquests no acords i aquesta situació, aquest context difícil per tothom, pels mestres que sou en actiu, suposo que pels que sou exmestres també, per viure des de fora, per les famílies, pels alumnes i per tothom. En tot cas, Núria, Carmeta, José Maria, Joan, moltes gràcies avui per acompanyar-nos, i des d'aquí aquest nostre petit homenatge a aquests dos centres de Sitges, i que per molts anys més al municipi. Gràcies.
5: Gràcies a tu. Un plaer.
0: Gràcies. Adéu, bon dia.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I és que Sitges acollirà 19 quilòmetres i mig de recorregut del Tour. Clar, és un, tenim un municipi llarg i tenim la sort, doncs, això, de que ens recorreran des de Sant Pere de Ribes, posem per cas, fins a Castelldefels, tot. Ens ho passaran tot. I, a més, amb una gràcia que no tenen altres pobles, i això ho podem dir amb la boca petita, que ens entraran al poble. No passaran per la carretera com passen per tot arreu, sinó que entraran al poble. Tot això serà diumenge de la setmana vinent, diumenge 5 de juliol, en el que és la segona etapa d'aquesta Grand Départ, que és com els francesos els agrada anomenar l'inici del Tour, que habitualment l'acostumen a fer fora de França. I enguany ha tocat a Barcelona. Per parlar de com ho estem movent aquí a Sitges tot plegat, doncs al darrere hi ha els viciats del Garraf. Carlos Franco, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Manel Lloret, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, primera, tenir el Tour aquí és un luxe, no?
1: Bueno, és una cosa que no ha passat mai, com ja sabeu, una fita super, super important, no? I bueno, teníem que aprofitar la vinentesa per fer alguna cosa, com Sitges sempre fa, fer alguna cosa xulo, alguna cosa que agradi, alguna cosa que la gent s'ho passi bé, i intentar, sobretot, que la gent de Sitges no vingui a veure passar el Tour, vinguin a viure el Tour, perquè com bé saps, tu que t'agrada la bicicleta, el Tour és una altra cosa. Hi ha una sèrie d'esdeveniments que l'envolten, que tu pots venir a viure aquell esdeveniment, i això és el que volem.
0: Perfecte, doncs escolta una cosa, mira, abans de parlar del que farem aquí, per la gent que digui, hòstia, això del Tour és una cosa que serveix per fer les siestes als juliols, oi? que ja també, oi? Hi ha el seu públic. De fet, la setmana que ve, a veure si ens despenja el telèfon, parlarem amb Carles i Andrés.
1: Ah, molt bé.
0: Una miqueta per fer una miqueta també la barrila sobre el que és el Tour. Però bé, d'entrada, què és el Tour? Què representa el Tour de França? A veure, perquè la gent se'ns posi una miqueta en situació.
3: Doncs el Tour és l'esdeveniment de ciclisme més important del món, és on tot ciclista vol guanyar i aquesta cursa, que és al juliol, tot ciclista arriba amb el seu màxim rendiment i és el que el fa especial, perquè guanyar allà significa que ets el millor, independentment que al llarg de l'any hi ha altres curses, altres grans voltes, però el Tour és el Tour. I quan diuen és Vive le Tour.
0: D'acord, és a dir que és l'esdeveniment ciclista més important del món. També, si no recordo malament, és l'esdeveniment esportiu amb més públic en directe del món.
1: Sí, totalment.
0: Perquè, totalment. A més, no cal pagar entrada per veure'l. I això fa que molta gent d'arreu, i també de Sitges, cada any vagin a veure el Tour.
1: Exacte.
0: A veure, com va això?
1: Bueno, és el que tu dius. Al final és un esdeveniment que es retransmiteix a 190 països. Hi ha 60 canals en directe de televisió transmitint cada etapa. Per tant, imagina tu la quantitat de milions de persones que estan veient, encara que sigui, sempre pensi hi ha gent que estan dormint, no estan dormint.
0: No, hi ha gent per tot, però bueno, sempre
1: es fa la
0: broma aquesta,
1: oi? I tu que vas a les etapes, saps la festa que es munta prèvia, que és acollonant, la gent ja es disfressa, munten barbacoes, munten festes allà fins que passen els corredors, i això és el que també volem des d'aquí aprofitar, per hi ha una caravana que passa... passarà a la una del migdia.
0: Dues hores abans.
1: A les corredors, a les tres, però dues hores abans, que són 70 vehicles que ja munten la seva festa. Vull dir que ja és una cosa que la gent li agrada molt, perquè llancen sequis, samarretes, llancen, bueno, tot de tot.
0: Com una petita rua.
1: Sí,
0: perquè,
1: exacte.
0: Perquè ens entenguem, en llenguatge sitgetà, eh?
1: I això és una festa que es munta, que munten al Tour, que només es munta al Tour, això és només passar al Tour, i és el que volem una miqueta, perquè suposo que la gent com sap, que ja ho sap, però hi haurà molta gent que no ho sap.
0: Que li vindrà de nou.
1: No? I bueno, aprofitem que animem a la gent que vinguin, que farem la fanzone, com ja comentarem, farem una fanzone que estarem tots els de Sitges que ens agrada la bicicleta, els que encara que no t'agradi la bicicleta, convidem a que vinguis, perquè molta gent després d'això li agradarà la bicicleta. I bueno, i volíem aprofitar aquest moment perquè clar, no podia passar desapercebut això, no?
0: D'acord, és a dir que hi ha tot un muntatge que va més enllà del pas dels ciclistes.
1: Exacte, i tant.
0: Perquè els ciclistes passaran ràpid.
1: Molt ràpid.
0: Com de ràpid passen els ciclistes? A veure.
3: Bueno, doncs, jo calculo que pel passeig de la Ribera, per exemple, aniran 40-45 segur.
0: D'acord.
1: Sí, segur. Hem d'aprofitar on te giren, imagina't, on te giren perquè ja frenen, llavors com que ja frenen...
0: Hauran de frenar.
1: Llavors com frenen i giren cap a Avinguda Sofia, que ja frenen com... Bueno, és aquell moment que baixarà la velocitat i, bueno, ara veurem uns quants segons més perquè m'entenguis. No?
0: D'acord.
3: Però el que volem nosaltres no és... Sabem que veure'ls passaran ràpid i no és com veure el Tour en la tele. Viure el Tour a la cuneta, és a dir, a la carretera, és molt diferent. Començant per la caravana publicitària, que ja és molt és guai i entretinguda, anima molt també l'ambient, i després ja tota la caravana de cotxes i els ciclistes, tota la ser multicolor que es veu, que és molt bonic. Jo considero que enganxa més veure una cursa com el Tour a peu de carretera que no en la tele. I és això el que volien transmetre a Sitges, no? De que anem vingueu aquí a la Fanzone, vingueu al Passeig de la Ribera per fer gresca i animar, i no serà només els 40 segons que passaran els ciclistes, sinó que serà un matí divertit.
0: D'acord, perquè bàsicament és això, no és tant veure passar els ciclistes molt ràpid, sinó, diguem, tot l'embolcall, que és un embolcall bastant gros, i probablement doncs això, qui ha anat a veure el Tour a altres indrets, doncs és això, cotxes i cotxes i cotxes i motos, i evidentment la caravana publicitària, que a més si van llançant coses encara anava a dir cuidado, també, amb seny i pau, però que hi ha molta muntatge més enllà de veure una cursa, perquè clar, aquí hem vist passar doncs el que comentàvem abans, hem vist passar la Vuelta, hem vist passar la Volta, i sí, evidentment doncs hi ha una estoneta que tallen, que passen els cotxes dels equips, passa el pilot i ja està. Aquí és molt més que això.
3: Exacte.
1: I tant, i tant. A més de tot això que estem dient, que munta el Tour, nosaltres com a viciats, acompanyant l'Ajuntament,
0: sí,
1: ja fa unes setmanes que ja, bueno, volíem fer començar més abans, fa mesos, però per circumstàncies al final ha sigut més tard, anem una miqueta de boli, com sempre anem a aquest poble, però farem més coses. Hi ha activitats que muntem a la més per acabar d'omplir això que hem dit, clar, a les 11 ja tanquen, fins la 1 que passa la caravana, doncs a partir de la 1 ja va sol tot, però allà doncs, entre la bicicleta la que volem muntar ja, que passarà per dintre el poble, que convidem també, sobretot a nens i joves, que s'apuntin per fer un recorregut tots plegats i aprofitar per passar pel recorregut, que ja està la gent més o menys, i fer-ho una mica de més a més. Això és una activitat de les que muntem.
0: Pues comencem una miqueta a repassar el que munteu. D'entrada, la idea és fer una bicicletada,
1: sí,
0: una petita bicicletada, entenem, adreçat especialment als petits, perquè ens acompanyin. Què farà aquesta bicicletada? Com es convoca? Quina hora? Com funciona?
3: Bueno, estem pendents de l'autorització final, aquesta autorització
1: policial,
3: però la història és convocar a tothom a, jo li dic, al pàrquing del Carrefour, allà al costat dels Mossos, i fer el circuit a la inversa del que faran els ciclistes. Seria un circuit que ja té aproximadament 5 quilòmetres i seria, doncs, a sortir allà tots en grup, escoltats per la policia, i fer tot el circuit a la inversa fins a la Fanzone, on allà doncs, començar la festa.
0: És a dir, a la inversa des de, perquè ens entenguem, des del Carrefour, tirar enrere fins
3: a les costes, camí Capellans, baixar una miqueta avinguda Vilafranca, després avinguda Vilanova, i després aniríem a buscar pel centre de disseny per davant del Vinyet, i ja enganxaríem l'avinguda Navarra i ja faríem el passeig.
0: El recorregut, diguem, aquest cas sí que en el sentit que faran els ciclistes, que de fet, em sembla que no l'hem dit, el recorregut sencer, el recorregut del Tour a Sitges passa pels carrers Ramon de Dalmases, al tram de davant de l'escola Maria Usó. Aleshores farà la rotonda per anar cap a l'avinguda de Navarra, per tota l'avinguda de Navarra, carrer Salvador Casa Coberta, fins a arribar al passeig. Farà el passeig marítim fins a la trobar-se amb l'Avinguda Sofia, allà giraran cap a l'esquerra i el recorregut que ens ha dit en Manel a la inversa. Passeig Vilanova, Can Perico, Passeig Vilafranca, el Camí dels Capellans i ja sortida a la carretera de les Costes, C31, on passarà també pel poble de Garraf, on també es veu que hi ha algun petit problema, oi? Per acabar de passar fins al passeig marítim de les botigues de Sitges, on ja s'enllaçaran el terme municipal de Castelldefels. Això serà el recorregut d'aquests 19 quilòmetres llargs, i la part, diguem, del nucli urbà de Sitges és la que es vol fer en aquesta petita bicicletada. Mm-hmm. Sobre quina hora convocareu o encara està
1: doncs,
0: per...
1: Entre 11:30 mm-hmm. ja hauria de ser. Perquè després ja, el que diem, d'uns 11:30 ens queda una hora, hora i mitja, que volem fer també diferents activitats, uh-huh. nosaltres i altres entitats del poble que vam convidar també, a que qui volgués pues, fes la seva, ens han comentat que potser posen música, ve algun disc jockey, o ve, bueno, també vam dir a les entitats culturals uh-huh. que si volien fer algú identitari de Sitges, com pot ser coses de festa major, no?, que bueno, també que estaria molt bé al moment que passi els helicòpters si poden enfocar i sortint coses que ens representen, pues, bueno, seria totalment benvingut, imagina't, uh-huh. que, el moment que passen un pilar o una torre o no, que sempre és una cosa que agrada molt els castells, els gegants, uh-huh. o diria qualsevol cosa. I després de tot això també fem trams Strava, farem aquesta setmana, obrirem trams Strava tant de carretera com de muntanya, perquè la gent vagi en bicicleta, facin pues, el com, els trams més ràpids, els nois, les noies, el que més vegades passi, ja ho engranarem com sigui, però uh-huh. haurà una entrega de premis, que gràcies a uns col·laboradors, sponsors que ens han ajudat com Lito o MyBox, que ens ajuden en tot això, doncs podem fer unes coses, uns obsequis molt xulos, i convidem a la gent que s'animi a fer els trams Strava, que estan oberts a tothom, i que bueno, farem això de les entregues, sortejos, uh-huh. i hi haurà, també molt important, una pantalla gegant perquè la gent puguem seguir en directe l'etapa.
0: Clar.
1: Que això també és interessant.
0: I així veurem quan arriben i després... quan estan arribant i quan arriben a Barcelona.
1: Exacte.
0: Que és l'altra part, perquè l'etapa, evidentment, sortirà de Tarragona. Uh-huh. El pas per Sitges a 43 km per hora estaria previst sobre les 3:07.
1: Exacte.
0: A 45 km per hora a les 3:04. I a 47 km per hora, que ja es corre, a les 3:01. És a dir, que entre 3:03 i 3:10 aproximadament seria el pas per Sitges entre Sant Pere de Ribes i Castelldefels. El pas per les botigues seria doncs això cap a dos quarts aproximadament sobre dos quarts de 4 de la tarda. Mm-hmm. Per tant, això seria el pas dels ciclistes el dia 5. El pas de la caravana, el que comentàveu, dues hores abans aproximadament. El pas per Sitges de la caravana està previst sobre la 1:10. Segons l'horari sí. oficial de la, uh-huh. de l'organització. I per sí. tant, doncs, en aquest moment tothom ha puesto, no?
1: Home, la gent... Bueno, tu suposo que ho has viscut. Mm. Ja es preparen els artilugios d'aquests de...
0: Sí, per caçar el que...
1: Per aigües al revés, canastes, o perquè els llencin les coses i omplir uh-huh. la bossa. Així que això ja... A partir d'aquell moment ja allò ja va sol.
0: Ja són petits obsequis publicitaris que es van llançant des de gorres fins a clauers, fins a...
1: Samarretes.

0: ni et veuen, perquè passa, quan es tenia que ser que et vegin de front, no?
1: Clar.
0: I allà estarem de front, que allà sí que parlen almenys el que fem, doncs allà, allà un moment que, et, que sí que es veurà, bueno, ja giren cap amunt, i tota aquella cantonada intentarem omplir-la de gent de Sitges, tots amb samarreta groga, que convidem a la gent de Sitges, que s'apunti, que vingui, està obert a tothom. Si es poden posar una samarreta groga, farem més goig perquè quan vingui l'helicòpter...
1: D'acord, recomanació, samarreta groga per passar el dia.
0: Exacte.
1: Vale.
0: I així, si fem una marea amarilla de cosa en aquella...
1: Per qui no sàpiga ni el que és una bicicleta, el tema del color groc és perquè el líder del Tour de França va de groc.
0: Sí, bueno, és el color emblemàtic, no, del Tour. Sí. Tot el Tour sempre és color groc. He vist el que han penjat una miqueta pel poble, sempre és el color groc. I és això el que volem, que si passa allà i ens enfoquen un rato, doncs vegi, faci goig.
1: D'acord. Per tant, doncs, la idea és fer aquesta bicicletada prèvia pels carrers de Sitges, i aleshores doncs tot de, diguem, sorpreses a partir, doncs, això, cap a abans de la una, per esperar el pas de la caravana, i després doncs també animació fins a les 3, que serà l'hora que passarà el Tour, i després doncs entenem que us quedareu allà a esperar al final de l'etapa a la pantalla gegant.
0: És així? Exacte, així serà.
1: Una etapa que, com dèiem, haurà començat a Tarragona, acabarà a Barcelona, han hagut de restringir el pas per Collserola, pel tema de la pesta porcina, i aleshores entrarà pel Llobregat, però bé, acabarà a Barcelona. Tot i que, ho hem dit abans, el Tour a Catalunya serà en 3 dies, oi?
0: Sí.
2: Dissabte, diumenge i dilluns. El dissabte és... Bueno, de fet... A Barcelona ja ven la grande part, no? Des del 26 de juny, ja ven com la festa major del Tour. I el dia dijous 2 és la presentació d'equips, que es farà ja davant de la Sagrada Família. Serà molt, molt bonic. I el dissabte és la crono, una crono per equips, que surt des del Port Marítim i acaba a Montjuïc, de 19 quilòmetres. I després ja el dissabte l'etapa de l'etapa de Tarragona a Barcelona, i el dilluns l'etapa comença en Manresa i ja se'n va cap als Pirineus francesos, a les Angles.
1: D'acord, per tant, doncs hi ha 3 dies a part del de Sitges, o sigui, hi ha el dia de Sitges, però hi ha 2 dies més en què també podeu anar a veure ciclistes. Anireu a veure ciclistes aquells dies també o no?
2: Sí, i a Barcelona ja.
1: A Barcelona hi anireu segur.
0: La crono per equip, sí.
1: Clar, o sigui, perquè també és una manera diferent de veure'ls, una crono per equips.
0: Sí, i allà hi ha més pujades, allà els veurem més a prop, els veurem més a poc a poc.
1: Més a poc a poc.
0: I no passen tots junts, tampoc. Passar un equip, un altre, i es fa una miqueta més... De veure'ls més estona, vaja.
1: D'acord. Per tant, doncs, la idea... Clar, anava a dir, vosaltres que aneu habitualment en bicicleta, que us seguiu, que seguiu les voltes ciclistes, què representa que passi el Tour per casa nostra? Una cosa que, repetim, és que no havíem vist mai, no s'havia vist mai, això. Havíem passat voltes, però no havíem passat Tour.
2: No, doncs, és una satisfacció perquè... Sempre anem als Alps, als Pirineus, a molts llocs a veure el Tour, sempre anàvem allà, i aquesta vegada que venia a casa hem dit no hem d'anar a ningun lloc de les costes ni a cap altre lloc, hem de quedar-nos a casa, i conforme hem vist a les retransmissions del Tour a França, que el Tour passa per qualsevol poble, és una festa. El poble organitza festa, fa espectacles amb extractors, sempre fa decoració perquè l'helicòpter l'enfoqui, i consideraven que aquí havien de muntar alguna cosa, per això es van posar en contacte amb l'Ajuntament perquè valoressin la proposta de fer una fanzone. Van col·laborar, ens posaven la pantalla, ens van dir quina zona era que consideraven que era més...
1: Més adequada.
2: De més projecció. També ens han dit que volen posar volen adornar l'església de groc també, i perquè es projecte, ja que no el Tour que passa per Sitges, sinó que Sitges passa pel Tour.
1: D'acord.
2: Així es dona, deixa l'empremta.
1: Sí, perquè clar, el passeig amb obres un tros, el campanar també amb obres, és a dir, que just quan ens ve l'helicòpter
2: no per fer-nos... No estem guapos.
1: Ens estem arreglant, oi?
0: Clar. Però... A més que com molt bé has dit tu, el Tour entra a Sitges, o sigui, entra al passeig. Això no és casualitat. El Tour, quan fa aquestes

0: coses ja estudiat prèviament, què fer, per on passar. Si passen per dintre de Sitges és per alguna cosa.
1: És que
0: és que volen que es vegi la costa,
1: ells ja ho han buscat.
0: Que es vegi, que, no? I llavors hem d'aprofitar-ho, és que això és una cosa que la tenim, ostres, anem a treure-li suc, home.
1: A tota la gent que pugui pensar, ostres, això vol dir que el dia 5 no podré tocar el cotxe.
0: Sí, bueno, ja estan avisant. ja estan avisant que tothom que necessiti el cotxe aquell dia l'ha de deixar fora de la zona perquè no podrà, no podrà ni
1: no
0: entrar ni sortir.
1: Treure'l. No. Per tant, doncs, evidentment, això sempre ocasiona molèsties, per això s'està avisant, però bé, una miqueta les molèsties són compensades per aquesta, doncs, per aquesta petita festa major de juliol que tindrem amb el pas dels ciclistes, no?
2: Sí, perquè nosaltres ho hem viscut, o tu també, quan hem anat als Pirineus, ciclistes no passen fins les 4 i mitja i 3 o 4 hores abans ja no podien pujar ni amb bicicleta, ni damunt de la bicicleta, ens fan baixar i anar caminant. És a dir, les mesures són molt estrictes i amb això ho han exigit i considerem que tothom ha de ser conscient i sí. Aquell dia doncs dir, doncs anem a la platja i vivim el Tour i no bé. Fer cap altra clar, activitat. Clar.
1: Doncs serà una cosa de viure el Tour. Per cert, favorits...
0: El meu favorit, hi ha un de claríssim,
1: pregunta fàcil,
0: que arrasa, que bueno, a mi m'encanta, a ell no tant, ell és més de Banaet, jo sóc més de Pogacar, però que vull dir, a més que acaba de fer el Tour de Suïssa, abans de que comencés el Tour de Suïssa ja els hi vaig comentar, dic, està finíssim, està preparadíssim, ha arribat al Tour, que semblava que, bueno, com que ja té 4, no? Pues potser, però és que vol guanyar el 5è segur, va fotre una exhibició, acaba el Tour de Suïssa, descomunal, porta tot l'any fent totes les classes, guanyant menys la Roubaix, que però ho ha guanyat tot. Jo crec que hi ha un favorit claríssim, però bueno, aquest any amb el Vingegaard també arriba molt bé, hi ha un que surt, el Paul Seixas francès,
1: sí.
0: que arriba...
1: Els francesos des de l'Inol no tenen ningú que els hi guanyi un Tour, o sigui
0: sí,
1: que...
0: Sí, que el vol fitxar UAE, però clar, és una qüestió d'estador, els francesos diuen que no intentaran que no el fitxin perquè volen que guanyi un francès amb un equip francès. I bueno, hi ha aquesta disputa ara mateix, perquè vull dir que sí que hi ha un favorit, però bé, jo crec que serà un Tour xulo, perquè hi ha no sé, vinga, arriba molt fort i els Seixas també, hi haurà etapes que seran molt, molt xules.
1: No aquestes primeres, que són una miqueta més de mirar-se, tot i que sempre són molt nervioses les primeres etapes. Llavors, si algú se'n va a terra, ja la tenim liada.
0: Hi ha molts riscos al Tour, ja ho saps tu. Hi ha molts riscos.
2: El Tour són 21 dies i no... Clar. El que sigui el màxim favorit, al final guanyarà. No t'ha d'acompanyar la forma física, sinó també una pinqueta... La sort,
0: sí.
1: Manel, per què el Banaer en lloc del... Bueno, va, vinga, mullem-nos.
2: No, el Banaer no pot guanyar el Tour. De fet, es va mentir la setmana passada que ha tingut uns problemes al colze i no podrà ni estar a la sortida. I ell, el Banaer, juntament amb el Vingegaard, no sé, el Pogacar guanya massa. No m'agrada que guanyi massa.
1: Aquí està, quan hi ha un domini dictatorial
2: no m'acaba d'agradar
1: sempre llavors tothom o molta gent es posa a favor de dir vinga, a veure qui el superarà. I ara ja el Seixas aquest té fusta, és molt jovenet també, no?
0: Molt jovenet,
1: 19,
0: sí.
1: Era?
0: Sí.
2: Però crec que és massa jove.
0: Guanyarà el Tour, però no ara.
1: No ara, quan el Pogacar vagi de baixa.
0: Sí, Pogacar ja ha donat símptomes de que tampoc vol continuar gaires anys. Això és molt sacrificat. I ha dit que un parell més, com a molt, i que potser ja fa un pas al costat. I és quan jo crec que el Seixas aquest té molts números.
1: Per cert, només un detall de... És molt difícil reconèixer els ciclistes, i més a 40 i pico per hora. És a dir, que ningú esperi veure el Pogacar, i menys vestit de groc, perquè jo difícilment passarà de groc per aquí.
2: Doncs...
0: Bueno, doncs no ho sé.
1: Parla d'equips.
0: Clar, llavors... Clar, perquè acaba en pujada, i ara t'ho explicava el Manel, la crono ara és diferent, l'han canviat, i ara no cal que arribin junts. És així o no?
2: Sí, abans sempre era... La crono per equips sortia tot l'equip junts, sí. I comptava el temps de l'equip del quart corredor que entrava. Podien entrar quatre.
1: Però havien d'entrar junts, oi?
2: Havien d'entrar junts. La roda del quart corredor és la que comptabilitzava en la classificació per equips. Aquest any el Tour ha fet un canvi i no, la roda del primer corredor hi pot entrar sol, de manera que el temps per l'equip, per la classificació per l'equip, és el del primer corredor, i després la general serà dels, cada temps del corredor. Llavors això, l'estratègia canvia una miqueta, és la primera vegada que es fa, i bueno, UAE té un equip potent i...
0: Clar, és que el Toro també, imagina quan arribin a la pujada de Montjuïc, que el llanci del Toro i acabi el Pogacar, ja, el primer dia de líder ja.
2: I si no, en Montjuïc, l'etapa que passa per Sitges el diumenge, doncs n'hi ha pujadeta com per poder posar-se de líder.
1: Sí, el que passa és que sempre es diu que l'aspirant a guanyar el Tour no li interessa posar-se de líder la primera setmana, per un tema de...
0: Sí, si no és molt avorrit, no?
1: No, i d'haver de, diguem, ja assumeixes un protagonisme excessiu abans d'hora.
0: Sí, sí.
2: Bueno, però Pogacar és especialista en ser atípic.
1: Sí,
2: per tant,
1: també és veritat. És a dir, que podria ser...
2: Que pot ser, que
0: pot ser, perquè el Tour de Suïssa que et deia jo, a la primera etapa...
1: Ja, i vinga, va.
0: Va arrencar i ja, des del primer dia, va posar líder.
1: D'aquí la volta em sembla que també, no? Va arrasar, també.
0: Sí, va arrasar.
1: Per cert, va, un comentari final. Paula Olasi, què us sembla?
0: Espectacular.
2: Sí, és una noia que té molta projecció. Ningú s'ho... Bueno, sí que s'ho esperaven, però ara és la número 1.
0: Sí, sí, sí.
2: Considero jo que és la número 1.
0: Nosaltres teníem informació privilegiada.
2: Sí.
1: Ah, sí?
0: Tenim una viciada.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Que ha estat molt de temps la metge de UAE, de les noies. I ja fa 2 anys jo, que ens va dir que havia fet unes proves amb una noia... descomunals, i era la Paula, i ara s'està demostrant, o sigui, ha sortit, ho està guanyant tot.
1: Sí, però ha esclatat ara, o sigui, en 2 mesos ha esclatat.
0: Sí, sí, sí.
2: Uh-huh. Ha guanyat la Vuelta, i ara va guanyar la Volta a Catalunya, també una Volta als Pirineus la setmana passada, i el Tour és una de les candidates, mm-hmm, del Tour femení.
1: Doncs també la seguirem, el Tour femení no passarà per Sitges, eh? De moment és el masculí, el femení encara el fan només a França. Però tot plegat serà el proper 5 de juliol, els ciclistes passen a les 3, la caravana passa a la 1 i els viciats han organitzat aquesta petita bicicletada sobre les 11, una miqueta per recórrer el recorregut i després per muntar aquesta fan zone, amb sorpreses, amb regals, amb música, amb animació, per esperar el pas històric de la Ronda Gala per Sitges, una cosa que no havia passat mai, passarà molt ràpid, però també farà una certa gràcia i sobretot ens deixarà unes imatges que valdran la pena. Carles Franco, Manel Llorent, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé tota la preparació i, bueno, i toquem fusta i ja us trucarem per veure com ha anat tot, vale?
0: Molt bé.
1: Vinga, fins ara.
2: Gràcies.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 10 i 7 minutets i falta molt per Carnaval, eh? Algú dirà, home, ara parlarem de Carnaval. Doncs sí, parlarem breument de Carnaval i sobretot parlarem dels independents del Carnaval perquè acaben de triar nova presidència i hi ha un relleu en el grup dels independents de Carnaval i en volem parlar breument amb el nou president, Sergio Pomares. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Carola, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat això? Nou president juntament amb Ana Pozo, no?
1: Sí, Ana Pozo és la vicepresidenta. I jo sóc el nou president.
0: I com ha anat això? Ha estat una candidatura, és a dir, vas presentar candidatura, et van votar i t'ho vas trobar, com va anar això, Sergio?
1: Bueno, l'Andrea, que era l'actual presidenta,
0: sí.
1: De fet li vull agrair tota la feina feta fins ara, i la Judit, que era la vicepresidenta, que també ha fet una gran feina també fins ara aquests anys, ja havien fet els seus anys a la junta directiva, a la presidència de l'entitat, i s'havia d'escollir nous presidents. I bueno, realment, a Independent funcionem d'una forma que per molt que la gent pensi que som les colles que no som ni de Prada ni de Retiro,
0: sí,
1: que no som lliures, som una entitat i tenim les nostres pròpies, diguéssim, la nostra pròpia junta que la composen els diferents caps de colla de cada colla. I no va fer falta cap votació ni tampoc va fer falta, diguéssim, com unes eleccions internes. Jo, per exemple, en aquell moment em vaig proposar i a les dames els va semblar bé i també l'Ana Pozo i la veritat que treballarem juntament amb la Belén i amb el Marc de Diabarà, que continuen a la Junta. Ells feien el paper de tesorera i de secretari i ells continuen a la Junta.
0: I ells continuaran. Per tant, hi ha hagut relleu en la presidència. Recordem que el grup Independents del Carnaval és aquesta entitat que treu a les rues del Carnaval de Sitges les colles a Daia Barà, a Saco, Benvinguts, Bon Rotllo, Brisa, Gimnàstica 52, Macoquis, i aquest any, 2027, tornarà a treure Cases Noves.
1: Exacte. Tornarà a Cases Noves, que ara feia un parell d'anys que no sortien, i la veritat que al capdavant de la colla s'han posat el Manel Lázaro i la Judit Lázaro, que la veritat ho estan fent molt bé i estan també ja participant amb nosaltres i amb l'entitat i venint a les reunions, i si no, bueno, crec que ells et podrien explicar més sobre el tema, però crec que tenen moltes ganes també de començar ja l'any vinent amb nosaltres i estem treballant tots junts.
0: Alguna cosa els hi traurem perquè breument vol dir ja, d'aquí pocs dies a setmana vinent, així els haurem de trucar perquè vinguin a parlar-nos de la festa de les Cases Noves, que com saben, passat Sant Joan arriba a la festa de les Cases Noves, també amb el seu correfoc, amb cartell que ja l'han presentat, i qui ve sempre a parlar-nos de Cases Noves justament és en Manel i la Judit, juntament amb el Quique Delgado. Per tant, alguna cosa profita i els mirarem de treure, però en qualsevol cas contents, entenc, satisfets també des del grup Independents, a més de que Cases Noves s'incorpori al grup Independents, perquè era d'aquelles colles que sortia sempre sense vincle cap entitat, no? I ha decidit doncs, que sigui amb Independents.
1: Exacte, al final el Carnaval de Sitges, a part de, bueno, fins fa uns anys hi havia més de dues entitats, Independents ara farà 35 anys, té 34 anys ara mateix, però el cas és que a part d'Independents també existia Cases Noves com a entitat pròpia, que tampoc no era ni d'Independents, ni de Retiro, ni de Prado, i en el seu moment Club Natació, que ara és la colla Benvinguts, i Club Natació ja es va incorporar amb nosaltres el 2021, i Cases Noves també ho havia fet, però no oficialment, perquè realment la colla va estar uns anys sense sortir i ara oficialment tornen ja per fi al Carnaval i per primer cop amb l'entitat Independent.
0: Per tant, Sergi, seràs el president d'Independents amb 8 colles d'alguna manera a coordinar, 8 colles que ja tenen el seu estil, la seva manera de funcionar. Què és el més difícil o quin és el repte que et planteges amb la presidència del grup Independents al Carnaval?
1: Bueno, per començar una mica, el fet és que a Independents el que tenim és que, més o menys, com diu el propi nom de l'entitat, treballem tots una mica de forma independent. però sempre pues fem una cohesió de grup i tal. Sí que és veritat que ara mateix estem treballant més una mica entre tots, sobretot amb el tema de les temàtiques, les carrosses, uh-huh. Volem fer diversos canvis a la nau, estem també participant en altres esdeveniments del poble, per exemple, ja fa 2 anys que estem fent, per exemple, una catifa de Corpus i la fem entre tots, i la veritat que és això, no? Pues, fer veure la gent que el grup Independents és una entitat més, una entitat important al Carnaval de Sitges, que ha fet reines, ha fet carnestoltes, que té moltes ganes de continuar oferint pues, el nivell que porta a les rues, i la veritat és que el camí a continuar és el que han estat fent fins ara, pues, l'Andrea i la Judit, i continuar treballant tots junts. El repte inicial, pues, bueno, ara que som una carrossa més, potser ens faltaria una mica d'espai a la nau, per exemple. Eh? Però bueno, tot és continuar treballant entre tots.
0: Uh-huh. Sergio, no sé si era quelcom que tenies ganes, el de presidir una entitat carnavalera, perquè tu ets un home molt de carnaval, no? Però no sé si era una cosa que t'havia passat mai pel cap.
1: Pues la veritat és que no m'havia passat mai pel cap. Sincerament, jo, per exemple, em sento molt vinculat a l'entitat. Fa 10 anys ara mateix que hi soc, i fa 4 anys que soc cap de colla de la colla Bon Rotllo.
0: Sí.
1: I la veritat és que pues ara mateix també, que jo sé que hi ha molta gent vàlida dintre de l'entitat, però també hem de tenir en compte que s'ha de tenir una mica de flexibilitat, no? Pues, sí. per presidir una entitat aquí a Sitges. Sí. I temps també, i sobretot ganes. I jo tenia les 3 coses, tenia temps, ganes i flexibilitat horària, o sigui que al final vaig dir, ei, per què no, saps? I la veritat que amb moltes ganes em vaig presentar i a tots els hi va semblar bé.
0: Perfecte, per tant, decisió unànime, no ha calgut d'alguna manera votació, ni rivalitzar, no hi ha hagut primàries ni coses d'aquestes, eh?
1: Va ser tot molt amistós i entre tots, parlant com una gran família, que al final és el que som.
0: I a més acompanyada en aquest cas d'una gran veterana com és l'Anna Pozo, ex-reina del Carnaval, no recordo l'any ara, però va ser reina del Carnaval.
1: El 2000.
0: Doncs mira, ara m'ho deies tu. L'any 2000, ella està darrere de la colla gimnàstica 52, és una veteraníssima del Carnaval de Sitges, per tant, diguem que gent amb coneixement de la festa, entenc que amb ganes de portar també aire fresc, no? I aire nou al final de tot plegat, perquè al final també hi ha un relleu generacional en tot plegat. No tant amb l'Andrea, perquè l'Andrea ja, diguem, més jove, però diguem que en els darrers anys, no? Després de la OT, i tot plegat, també hi ha hagut com un relleu generacional aquí.
1: Exacte. De fet, amb l'Anna, el bo que té l'Anna és que la seva colla no únicament surt al Carnaval de Sitges, sinó que participen a més rues. De fet, fan diverses per tota la comarca. I vulguis o no, a vegades, pues, aquest coneixement, si a Sitges, per exemple, sí que és veritat que són pioners en els temes del Carnaval, però en el que és el Carnaval hi ha coses que hem fet igual tota la vida, i a vegades pues, mirar com ho està fent el veí, perquè potser han incorporat coses o novetats que són interessants de veure, pues, gràcies a l'Anna tenim aquesta informació que ens arriba a nosaltres i ens ensenya i ens explica, ei, pues, he estat a la rua de la Summer de Roquetes, que crec que és ara, i han fet això i tal, i estaria molt bé pues, potser fer-ho nosaltres. I la veritat és que són bones idees.
0: De fet, també teniu a Daya Barà, que aquí la cap de colla va ser reina del Summer Carnaval. Ara no sé si recordo si va ser l'any passat,
1: sí,
0: o l'anterior.
1: L'any passat.
0: No? Vull dir que dins justament dies independents hi ha colles que participen i que viuen el Carnaval d'una manera molt, molt intensa, més enllà de les dates del Carnaval a Sitges, que traspassen del Carnaval, diguem, sitgetà, i fan com ruta pel Carnaval del territori. Vull dir que és algo que justament ho teniu molt a Independents, això,
1: I la colla, per exemple, a Brisa, també participarà
0: també
1: a la Rua Summer.
0: També.
1: I bueno, jo que vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de ser jurat del Carnaval de la Rua Summer, perquè allà hi ha hi ha un concurs, vaig veure moltes colles de Sitges, no sol d'independents, sinó també vaig veure un parell del Retiro.
0: Sí, sí, cada vegada hi ha més, però diria que jo els que van obrir la porta a això, a sortir fora de Sitges amb la carrossa, amb el grup sitgetà, jo diria que va ser els grups d'independents, que va ser a Dayabarà i no sé si Brisa. Escolta'm, el que ja ha estat fins ara sempre independents és molta ploma, són colles de ploma molt espectacular. Cases Noves entra també amb aquesta idea o entra amb idea de fardo?
1: No, Cases Noves entra amb la idea de fardo.
0: De fardo.
1: Jo crec que les millors persones per explicar-t'ho seran el Manel i la Julieta.
0: Els hi preguntarem.
1: Quan ho van comentar, perquè, clar, la reunió, pues, que vam, la primera reunió que vam venir, vam dir, ei, pues, quina idea teniu, tal, i ens van dir, pues, ens agradaria fer fardo, i és que a tots ens va semblar una boníssima idea, perquè vam dir, pues, no tenim ara mateix, actualment, cap colla que faci fardo, saps? I hem tingut, en el passat, o algunes colles que alguns anys han dit, ei, anem a fer fardo, anem a provar i tal, i, però ara mateix no tenim cap, i la veritat és que és una molt bona incorporació.
0: Perfecte, doncs ja teniu el cupo complet, que es diu, ja teniu tota la cistelleta plena per presentar una bona proposta de Carnaval 2027, que encara queden molts dies, a la gent se li fa molt lluny, però m'imagino que vosaltres ja esteu en marxa, eh?
1: Ja estem a marxa, ja estem a tope i estem treballant ja pel 2027. És que jo crec que no deixem de treballar. Si la gent que el viu tant, crec que estem tot l'any.
0: Fent, sí. Pensant en Carnaval. Sergio, un plaer, moltes gràcies i enhorabona.
1: Gràcies a tu, Carola.
0: Adeu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Vinga, un quart i mig d'11 del matí d'aquest a cel obert del dimarts 23 de juny, i per tant, jornada de revetlla, però, com hem dit, aquest inici d'estiu coincideix també amb una setmana on la política treu el nas. I avui tenim l'alcaldessa i dijous, tenim ple a l'Ajuntament. Aurora Carbonell, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: A veure, tenim tot de coses per comentar amb l'alcaldessa, però d'entrada una que diguem que lliga directament amb l'actualitat política. Ha fet 3 anys de la investidura i el pacte d'investidura incorporava que el darrer any havia d'haver un canvi en l'alcaldia. De fet, això sí que es va plantejar en el seu dia, però és veritat també que les diferents configuracions que hi ha hagut d'aquest govern municipal, amb la marxa també en el seu dia de fets per Sitges, per una banda, i per una altra banda, que guanyem Sitges hagi dit que no donaria explícitament suport a un canvi en l'alcaldia, doncs deixa una miqueta a l'aire aquesta possibilitat. Aquest dijous els Comuns Verds han convocat una roda de premsa abans del ple per expressar la seva postura respecte a aquest possible canvi, o com a mínim aquest canvi que en el seu dia estava pactat en el pacte d'investidura. A partir d'aquí, com està la cosa?
4: Doncs bon dia, bon dia. Primer de tot. Doncs tal com has dit, fa 3 anys vam assolir el compromís, no?, de fer possible un govern, i en aquell acord es deia que l'alcaldia d'Esquerra estaria pels 3 primers anys i l'últim any seria pels comuns. I el que puc dir jo avui, almenys en nom d'Esquerra, és que Esquerra i els comuns sí que han arribat a un acord per fer possible això, per fer possible el relleu d'alcaldia. I en aquest sentit és veritat que, com has dit tu, també fa 3 anys han canviat algunes coses i, per tant, aquest acord primerenc que vam fer del 2023 han hagut de canviar-se alguns aspectes, i per això hem tingut que fer una mena de nou acord, però hem arribat a una entesa positiva i, per tant, per part d'Esquerra està garantit per fer aquest canvi i aquest relleu d'alcaldia.
3: Uh-huh. Sitges Grup Independent també s'hi posa bé?
4: Jo parlo en nom d'Esquerra, perquè és veritat que hem estat parlant amb els comuns com des d'Esquerra, no? I sí que, com he dit, no?, el ser davant d'un nou escenari polític, no?, el no estar guanyem o el o els canvis que s'han fet durant 3 anys, amb Esquerra hem parlat força i hem arribat a un acord que el vam tancar ara fa molt poc i per tant per Esquerra, d'Esquerra està garantit per poder fer aquest relleu. Per tant, el següent pas haurà de ser doncs aquest, no? Tenir tota la confluència de tots perquè jo pugui fer la renúncia i es pugui fer la investidura de la Carme.
3: Perquè evidentment Aurora Carbonell no renunciarà si no té garantida un relleu doncs signat amb Carme Gasull.
4: Bueno, l'acord ho deia molt clarament, deia que l'alcaldia es faria la renúncia per donar la investidura als comuns que tindrien la majoria, evidentment. Vull dir, si s'ha de fer una cosa ha de ser conseqüència de l'altra, evidentment.
3: Un dels signants del pacte, Guanyem, ja va manifestar fa poc que no...
4: Sí, bé, Guanyem, hem de tenir en compte que mai va arribar a signar el pacte. Es deia que es buscava preferentment a Guanyem. Per això, evidentment, han canviat algunes coses i per això hem tardat potser una mica més, perquè ara ja fa un any, per tant, ja haurien d'haver fet el canvi, però com havien canviat alguns actors en aquest sentit, no? Doncs hem hagut de refer-ho, però hem arribat a un acord i penso que és una bona entesa.
3: El pes de les negociacions en aquest sentit el porten els comuns?
4: Els comuns i amb Esquerra, que hem parlat, evidentment.
3: D'acord.
4: Sí.
3: Hi ha garantit la majoria necessària de 11 perquè es pugui formalitzar aquest relleu?
4: Bé, ara fa molt poc, penso que ho van dir, no? A Catalunya Ràdio, que ens van demanar unes declaracions, els comuns van dir que sí que tenien els 11 vots. Per tant, per nosaltres no hi ha problema i jo penso que això es pot tirar endavant.
3: D'acord. És a dir, que en principi es preveu que en breus setmanes, per dir-ho d'aquesta manera, hi hagi un relleu a l'alcaldia.
4: Home, hauria de ser el juliol, evidentment, sí.
3: Si això s'acaba produint, Aurora Carbonell continuarà de regidora?
4: Sí, jo continuaré de regidora, que porto urbanisme i hi ha molta feina.
3: És a dir, la intenció és canviar l'alcaldia però esgotar la legislatura.
4: Sí, així es va acordar també el 2023.
3: D'acord. Per tant, tindrem política al juliol.
4: Sí,
3: això segur. Tindrem política al juliol,
4: sí,
3: oi?
4: Sí, això és seguríssim.
3: Sabrem més coses, per tant, aquest dijous, en aquesta roda de premsa que han convocat els comuns, però bàsicament, diguem, la notícia seria això, que Esquerra està ja ha pactat amb els comuns aquest possible relleu a l'alcaldia que prefiguraven els pactes de la investidura del 2023. Però hi ha moltes coses a sobre de la taula. A veure, una de les coses que hi ha sobre de la taula ens porta al ple d'aquest dijous.
4: Sí.
3: I és una moció. Una moció que presenta, em sembla que la presenta el govern, amb el suport d'alguna altra de les formacions, per oposar-se a l'ampliació del termini d'explotació de les pedreres. Fa unes setmanes tenia lloc una reunió a Garraf amb els veïns, promoguda per les tres empreses que exploten encara pedreres al Garraf, on exposaven la seva intenció de sol·licitar un ajornament o una nova llicència, una nova concessió de llicència del termini d'explotació d'aquestes pedreres que caduca el 2029. Els veïns del poble de Garraf es van mostrar obertament contraris, en la seva majoria, en aquesta ampliació, malgrat doncs, les promeses que des de les empreses se'ls va fer d'inversions, etc. Quina és la posició del govern de Sitges respecte d'aquesta qüestió?
4: Sí, tal com has explicat, el 2029 s'acaba la concessió de les pedreres i a Sitges encara en tenim 3, n'havíem tingut més i ara en tenim 3 actives. Tothom tenia clar que el 2029 s'acabaven i els veïns de Garraf, que tenen dos pedreres molt properes a casa seva, tothom tenia clar que el 2029 això s'acabava. Clar, ara què passa? Que aquestes empreses han anat directament al Parlament a demanar pròrrogues, però pròrrogues per 30 o 40 anys més, no perquè bé, veuen que ho poden seguir explotant i perquè tenim, podríem dir, la desgràcia d'estar molt a prop de l'àrea metropolitana i ara hi ha molta demanda d'àrids i per tant necessiten continuar fent més aquesta extracció. Varios partits polítics, crec, del consistori, i Esquerra és un d'ells, ens hem mostrat contraris sempre a a continuar amb les pròrrogues aquestes perquè creiem que ja s'ha foradat prou el Parc del Garraf durant moltíssims anys i que per tant ara potser li toca en un altre territori, no? I això del 2029 doncs ens animava a pensar que això ja s'hauria acabat, no? Quan han dit això, vam parlar nosaltres evidentment també amb els veïns i com bé has dit, hi ha una oposició frontal d'absolutament tot el poble, perquè allà penseu que, clar, allà pateixen les explosions, els tremolons de les cases, la pols, el continu tràfic i moviment de camions, i hi ha gent allà que ha comprat cases sabent, sent conscients que el 2029 allò s'acabava, no? I hi ha cases molt a prop de les pedreres, i avui en dia seria absolutament irracional i impensable que es fes una indústria d'aquest tipus al costat d'unes cases, no? Aleshores, jo penso que aquí s'ha de fer un replantejament claríssim de que tan a prop de les poblacions no poden existir aquest tipus d'indústria, i nosaltres, evidentment, com a govern, i Guanyem també s'ha afegit en aquesta moció, i penso que molts altres també votaran que sí, perquè en aquest moment hem d'estar al costat dels veïns de Garraf i, a més, hem d'estar amb la defensa del nostre parc de Garraf, que és Sitges, i que és una joia que tenim aquí, que l'hem de preservar, i que, com hem dit, pensem que ja fa molts anys que s'està fent allà una extracció i que ja n'hi ha suficient, diguem.
3: Un parèntesi aquí abans de continuar. Les pedreres aporten algun benefici al municipi?
4: A veure, si et refereixes econòmicament, evidentment que paguen, perquè paguen uns impostos, però al meu parer no són
3: compensa.
4: Molt grans. Val. Perquè penso que clar, ells després detallen que si entre els IBIs, els no sé què, que són molts diners. Bé, jo crec que aproximadament, ho vam mirar no fa molt, eren uns 50.000 euros cada una a l'any. Jo penso que això no és una compensació, i fins i tot, i els veïns també t'ho diuen, no volen cap compensació. Ara han vingut dient que no, que pagaran més i que donaran diners a Garraf perquè treguin profit, però és que la gent no vol que ni que donin diners, i jo també crec que no, el parc de Garraf no està en venda. Vull dir, el que volem és que no es facin més extraccions.
3: Aleshores, les pedreres són preexistents al pla especial del parc del Garraf, i per tant doncs es van poder mantenir fins al 2029, que era quan tenien la concessió d'aquesta preexistència. El pla especial diu molt explícitament que aquestes activitats seran improrrogables.
4: Exacte.
3: Per tant, queda molt clar que amb la llei a la mà aquestes activitats no es poden prorrogar. Les empreses, evidentment, tenen advocats, i aquests advocats saben doncs com moure's per fer les coses. Aleshores, les pedreres, per altra banda, tenen la consideració d'estratègiques, en el sentit que l'economia del país doncs depèn en bona part també dels àrids que generen. Fins a quin punt, diguem, la força del municipi pot evitar doncs això, que es busqui la fórmula per complir el desig de les empreses explotadores de les pedreres?
4: Sí, és veritat que al final la decisió final última és de la Generalitat, perquè això depèn de la Generalitat, però també és evident, i jo crec que aquí hi ha hagut una falta, segurament, de primer venir-ho a explicar al municipi. A mi quan van venir a explicar-ho, van venir a explicar-nos la proposta, havien ja anat al Parlament a parlar amb tots els grups polítics, no? I ells em defensaven que a tothom li semblava bé, no? Van venir els de Ciment Català, ens van dir, ho hem explicat al Parlament, tothom veu que això és una indústria molt necessària, que és necessària pel país, i per tant tothom està d'acord. I els vaig dir, home, però primer potser que haguéssiu vingut aquí, perquè això ens afecta directament a Sitges, afecta directament als veïns de Garraf. Per tant, jo crec
3: potser
4: que van començar una mica al revés.
3: Potser no van venir perquè ja sabien que els hi dirien.
4: Potser per això. Però, com dius, està claríssim que allà posa que és improrrogable. Clar, ells et diuen, bueno, que això és una nova concessió, que hi ha necessitat, que el país ho necessita. Bueno, això serà una lluita, això està claríssim. Però jo veig amb els veïns de Garraf molt determinats en això, i penso que en general la població de Sitges, que s'estima moltíssim el parc i que sap que fa molts anys que hi ha aquestes pedreres, que abans n'hi havien més, i que la renaturalització que tenen l'obligació de fer no s'ha fet molt correctament en d'altres, per tant, jo crec que és un tema que ens afecta i que mai l'hem resolt bé, no? En el sentit de que les que van haver-hi abans tampoc es va fer una renaturalització ben feta, que ara ells van tancar algunes parts i tampoc es naturalitza bé. Per tant, jo crec que aquí jo crec que podem fer molta oposició, sincerament, i penso que per molt que finalment ho qui té l'última paraula és la Generalitat, segur, segur que s'han de fer convenis amb l'Ajuntament. I bé, tenint aquesta oposició, doncs no serà fàcil.
3: No serà fàcil. Mm. Per tant, de tota manera, és una cosa a relatiu curt termini, perquè, clar, l'explotació actual acaba el 2029, sí. Per tant, entre ara i el 2028...
4: Sí, sí.
3: Ho sabrem tot.
4: De fet, Ciment Català està fent ja la tramitació, per això ens van venir a avisar, ens van dir nosaltres ja hem començat la tramitació amb la Generalitat. I bé, veurem com ara, no?
3: Per tant, d'entrada en aquest ple el que hi haurà és una moció,
4: sí,
3: on s'explicitarà l'oposició formal,
4: sí,
3: no legal, però sí formal, sí, dels grups municipals que s'hi vulguin afegir en aquesta possible nova concessió, perquè ja ha quedat clar que una pròrroga és impossible perquè la llei no ho deixa. Per tant,
4: penseu que àrids se'n poden treure d'altres llocs. Vull dir, hi ha altres zones de Catalunya on poden anar a fer aquestes extraccions. El que passa és que ells mateixos diuen que això els costa més, que és més car, i clar, perquè al final, per un negoci que s'estigui destrossant aquí al nostre parc, doncs no, jo també entenc els veïns i entenc, i ho defenso, sóc la primera que ho defenso. És el que he dit. Nosaltres ja hem, jo penso que ja hem estat moltíssims anys fent extracció aquí al Garraf i per tant doncs potser ara li toca molt un altre territori i si és més car o més costós doncs serà millor per això pel parc, no? per una banda com a negoci potser serà més costós però com a benefici per la natura del nostre parc serà més beneficiós.
3: D'acord. No marxem del poble de Garraf. Una qüestió molt, molt puntual, molt petita. L'altre dia sortia a La Vanguardia una carta d'una veïna de Garraf queixant-se de que li havien entrat a robar en el domicili,
4: sí,
3: i queixant-se de la inseguretat que, segons deia la carta, doncs patien els veïns de Garraf. Us ha arribat d'alguna manera que hi hagi hagut un repunt d'aquest tipus de fets delictius contra la propietat en determinades zones del municipi, especialment a Garraf?
4: A Garraf el problema que hi ha, un dels problemes que hi ha, és que allà hi ha l'estació de tren no té, passa sense control, diguem, no? Llavors hi ha hagut èpoques, i sobretot ara, i a vegades passa la primavera, sempre tenen com una mica més de... va més gent, diguem, a fer actes, no? A fer malmesos, diguem, perquè bueno, és molt fàcil arribar, no tens cap control, i a través del tren... I a vegades hi ha hagut repunts. És veritat que en els darrers anys s'ha controlat bastant això, però de tant en tant hi ha alguna repuntada. Què estem fent ara? Ara estem implementant, estem posant càmeres també, com a tot el municipi, eh? Però aquí també estem posant lectores de matrícula, que penso que és important, i de fet ara allà també hi ha un pàrquing gran que ens ha ocasionat problemes i que precisament la proposta de la policia local va ser de posar càmeres en aquest pàrquing i tancar la part de dalt, perquè la part de dalt és un aparcament de terra, eh? Però la part de dalt donava accés molt fàcil a algunes cases i ara l'anul·larem del tot. Per tant, hem d'anar fent propostes d'aquestes que, evidentment, dificulti molt més l'accés de gent a vivendes i, sobretot, posar vigilància, perquè, evidentment, doncs, sempre és més difícil que tenim la policia allà durant moltes hores, no? Per tant, jo penso que amb aquestes solucions doncs, ha de millorar.
3: D'acord. Continuem a Garraf. Fa un parell de setmanes els responsables de DIF ens van fer un tour, oi? Per veure com havien quedat les actuacions en el túnel de mar que hi ha entre la Falconera i Vallcarca. Evidentment, això és una obra provisional, en el sentit que l'obra grossa, i el secretari d'Estat en sembla que ho va esmentar, ens ha de venir més endavant. En paral·lel, ADIF està fent ara mateix una actuació al Pont dels Ocells, també, i altres actuacions, em sembla que els colls també han actuat darrerament. Sí. Per tant, anava a dir, ADIF està actuant a diversos llocs. Com van, primera, les relacions amb ADIF, que sempre diuen que és un lloc difícil de trucar, i com es preveu això que va dir el secretari d'Estat, que quan facin l'obra grossa, això serà un drama?
4: Sí. Bé, com dius, les relacions a vegades no són fàcils i nosaltres l'any passat vam haver al final d'escriure una carta queixant-nos moltíssim perquè vinguessin aquí i en aquell moment doncs, van venir, ens van fer cas i van començar a fer actuacions com la del Pont dels Ocells, per exemple, però que nosaltres fa molt de temps que ens queixàvem d'una falta increïble d'inversió que s'ha fet en infraestructura a tot el país. I aquí no som res diferents, sinó que és un punt més de la falta d'inversió que s'ha fet durant molts anys. Ara s'estan fent moltes coses, és veritat, i clar, també quan fas moltes obres, evidentment, també les obres sempre molesten. No?
3: Ara m'ho permetreu, la foto aquella del periòdico La Vanguardia, no recordo on va sortir, va fer molt de mal, tan mal que ens van fer anar a veure que ho havien arreglat.
4: Sí, exactament. Llavors vam haver d'anar a veure-ho en persona. Home, va fer mal perquè es va veure realment, era un perill i era insostenible totalment. I com dius, han fet altres operacions, per exemple, a la zona dels Colls, que no s'ha parlat tant, però que també, déu-n'hi-do, el que hi havia allà i les obres importants que són aquelles d'allà. Bé, jo penso que el tema dels túnels, de passar-los cap a l'interior, perquè com bé se sap, a més, això és per normativa europea, tenen l'obligació de fer-ho, a mi fa anys ja com ho van explicar, perquè recordo que van venir aquí a explicar-m'ho en l'anterior legislatura com serien aquestes obres, que ja estava el projecte fet, que ja estava tot endavant. Jo entenc que ara amb totes aquestes obres més urgents allò ha quedat com una mica més parat, però que allò segueix endavant. En aquell moment a mi em van dir que ho farien per fases, primer una primera fase per no destorbar tant en el dia a dia. Jo sé que quan això es solucioni, si han de començar amb unes altres obres, clar, aquesta línia no sé quants anys estarà, no? Perquè funcioni correctament. Però és evident que també perquè funcioni correctament s'han de fer obres. Per tant, bé, esperarem a veure quan Adif digui. També amb Adif tenim pendent, que també hem parlat moltes vegades, les pantalles acústiques, que no oblidem això. Que jo entenc també que ara amb les obres això ha quedat una miqueta més aturat, però ells ja tenen també el projecte per tirar endavant, per posar les pantalles acústiques per allà per on passa el tren, que primer ens van fer una proposta que també era absolutament impensable perquè eren unes pantalles molt altes per tot el municipi igual.
3: No va quedar aturat allò?
4: Allò es va aturar perquè molts municipis ens vam queixar, vam dir, bueno, pots posar aquí una tanca de 5 o 6 metres negra aquí que... I arrel d'allò van fer un nou projecte, un nou estudi que s'adapta una mica amb cada zona. És a dir, no serà la mateixa pantalla acústica, diguem, al pas sota el que tenim ara a Orgran, diguem. Sí. No serà el mateix allà que Aiguadols que el Vinyet. Depèn del lloc es anirà adaptant. I de fet n'hi ha llocs que ja ho estan fent. A Castelldefels sembla ser que ja han començat a fer-ne. Nosaltres ja vam parlar, ja... Per nosaltres ja estem d'acord la proposta que fan. Ells han fet sobretot un estudi molt rigorós pel so i també estem esperant que això tiri endavant perquè també és molt important per nosaltres i tota la gent que viu al costat del tren, no? que és necessari les pantalles aquestes acústiques. Per tant, tenim molts temes a Madrid pendents, van fent... Ara estan fent el Pont dels Ocells, està funcionant bé perquè hem tingut moltes relacions, hem explicat molt com seran els talls, quant temps estareu, quan començareu. Això és veritat que ara tenim molt de més, almenys tenim molt de més comunicació i això és important.
3: I no depèn de DIF, però sí que és de trens, ha sortit com un bolet l'Orbital, ara
4: sí.
3: De cop. Que veurem l'Orbital alguna vegada o...
4: Jo crec que sí, però bueno, això és com igual que quan es va fer els túnels, l'autopista, tothom deia, oh, això no ho veurà ningú, al final ho ha vist algú. Són aquestes obres que es fan amb molt de temps perquè també s'ha de fer política i gestió a llarg termini, no tot és arreglem ja aquest pont i acabem-ho. També s'ha de fer amb visió. El tren orbital, nosaltres almenys i des del meu partit, des d'Esquerra, sempre l'hem defensat perquè creiem que vertebra molt més el territori, que ens apropa a l'interior, que nosaltres sempre ho hem dit, a la nostra vegueria, molt important, i després a tot el que és la zona industrial més important de Catalunya, que hi ha Granollers, que hi ha Sabadell, que hi ha tota la zona industrial més important, per tant, per llocs de treball, perquè la gent es pugui bellugar, que no tot és Barcelona, que no pot ser que per anar a Granollers hem de fer Sitges, Barcelona, Barcelona, Granollers i trigar 3 hores, sinó que tinguem un tren que realment és descentralitzar, que és importantíssim. Per tant,
3: ens queixem de la centralitat de Madrid
4: i aquí la tenim igual o pitjor, i tant. Per tant, és un molt bon projecte que trigarà temps, doncs sí, clar que sí, com tots aquests grans projectes que triguen molts anys, però també recordem que aquí Sitges fa molts anys que tenim aquests terrenys bloquejats i que no hem pogut fer algunes actuacions perquè per allà està bloquejat perquè passi el tren orbital. Per tant, això ja fa molt temps que es va dir. És veritat que després es va aturar. Ara s'ha tornat a dir, tant de bo, continuï endavant. Jo crec que sí que s'ha de treballar les dues coses. S'ha de treballar el dia a dia i que la Renfe funcioni, que el transport públic funcioni, perquè el necessita la gent cada dia per anar a treballar, per anar a estudiar, perquè la mobilitat és un dret molt bàsic de qualsevol ciutadà, però també hem de fer polítiques amb visió de llarg termini, que vertebra el país, que veus cap on vols que vagi, no?, Catalunya, i cap on vols que vagi la mobilitat, que té molt a veure, a més, amb la vivenda, amb el treball, amb el dia a dia de les persones.
3: I ja per acabar aquest repàs de relacions amb altres, podem acabar amb el frontal marítim, amb costes, amb el Club de Mar. Com està això?
4: Bé, nosaltres, jo, per pesada, no serà. He tornat a demanar-ho ara directament a la Generalitat. Jo ho he demanat a Costes. Costes ens va dir... Jo el que demano és que, mentre nosaltres tenim aquí un edifici que està catalogat i, per tant, jo tinc l'obligació de preservar aquest edifici, mentre hi ha aquí una sentència i mentre això es dirimeix i no s'acaba amb una solució, jo que els dic a Costes, m'heu de deixar utilitzar aquest espai per preservar-lo, no el vull per res més, el vull, evidentment, per obrir-lo a la ciutadania, ja que si em deixeu a l'ús, si m'autoritzeu a l'ús, jo l'obro a la ciutadania i el preservo, perquè és la meva obligació, perquè això és un bé cultural d'interès local i és patrimoni sitgetà. Què em diuen Costes? Que no, que ells ja han desallotjat a la gent que hi havia i per tant no volen que es torni a ocupar, diguem. Però jo torno a insistir, i ara li he dit a la Generalitat, jo tinc un espai que tinc l'obligació de preservar-lo, que només vull una autorització d'ús, no vull ni que em feu una sessió per sempre, és que només vull una autorització mentre no es soluciona. Per què? Perquè si no al final, que és una mica el que el Ministeri t'ho diu, potser amb la boca més petita, però et diu, escolta'm, això declara-ho en ruïna, o descataloga-ho. Jo no ho descatalogaré, si jo l'he catalogat, com vols que jo ara digui, ara ho descatalogui? No ho descatalogarem mai a la vida. Per tant, doncs, si jo tinc un edifici catalogat i jo tinc l'obligació de preservar-lo, a mi m'has de deixar a banda de, evidentment, de que allà hi ha una tanca de ferro, que és horrible, que està al mig del passeig marítim, que sincerament no és correcte com està ara.
3: El permís de la Generalitat podria servir per treure aquelles...
4: Bueno, el que passa és que jo a la
3: Generalitat... Seria una força més.
4: Jo a la Generalitat li demano una autorització i la Generalitat què farà? Li pregunta Costes, perquè al final l'espai és...
3: Per això anava a dir.
4: Però...
3: És un joc a tres bandes,
4: exacte,
3: això.
4: I jo a Costes potser li vaig demanar la cessió d'aquest espai i tal, ara els altres els demano una autorització, al final, mira, escolta'm, Costes dona la Generalitat dona les autoritzacions també de les guinguetes o d'alguns espais, doncs jo li demano això.
3: Ara preguntaria, la Generalitat i Costes estan a bones o estan a males?
4: Ai, no en tinc mai massa bona
3: per
4: relació,
3: això,
4: mai
3: n'he
4: tingut molt bona relació, però jo també t'he de dir que també dir-ho, que ara no fa molt es va parlar amb l'aprovació que ha fet Esquerra al Parlament pels pressupostos de la Generalitat. Es demanaven molts punts, moltíssims, a sortir-lo del tren orbital, però hi ha molts punts, i un era la gestió del litoral. Nosaltres sempre hem demanat més gestió. Nosaltres defensem que la Generalitat ha de tenir la gestió de les costes. No pot ser que jo, per bellugar una barana, una pedra, ho hagi de demanar a Madrid. Això és és l'antieficiència, no? Per tant, nosaltres demanem més gestió. Jo crec que la Generalitat, el Departament del Litoral, hauria de tenir molt de més autonomia per funcionar, no?
3: D'acord. Per cert, la setmana passada o fa un parell de setmanes també sortia que a Barcelona han aconseguit moure la línia marítimo-terrestre.
4: Sí.
3: Anava a dir, no genera enveja això?
4: Sí, nosaltres també l'hem demanat molt, el deslinde, moltíssim. A més, pensa que és un deslinde, clar, antic, i que passa en algunes zones. Aquí, per exemple, el Club de Mar i això, vale, claríssimament passa, és marítim o terrestre, però després per la fragata passa pel mig, la meitat de la fragata és nostra, l'altra meitat és de costes. Els museus passa pel mar, per tant, els museus sí que són nostres, però tota la façana, tot el que es fa malbé, ja és marítim o terrestre. O sigui, això ens ocasiona una de problemes increïbles. I a part, no és només la línia aquesta, després hi ha la línia de servitud.
3: De servitud, que són uns metres.
4: Que també són uns metres, que ni tu ni jo... I ens, nosaltres també ho hem dit moltíssimes vegades i sempre s'han negat com a molt, no?
3: I com de passar-lo. Què ha fet Barcelona perquè li donessin?
4: Jo suposo que depèn del lloc, depèn del lloc, és més fàcil que en d'altres, no? De bellugar-ho. Aquí sempre ells ens han dit que és molt complicat, perquè precisament pels edificis aquests, ells ho tenen claríssim, que tot el que és mar i que està tan a prop del mar ha de ser marítim terrestre, no pot ser de... Perquè precisament per això, perquè el mar va canviant, no? Uh-huh. Llavors ells no volen que en dos dies allò sigui nostre, no? De seguida, si el mar, com es diu, va pujant de nivell i passa el que passa, no? És complicat, però realment és... Jo sempre he dit que és una proposta que es va fer en aquell moment que ara actualment és inútil, no? I a més ens comporta molts, molts problemes.
3: Doncs repassat tota aquesta qüestió d'altres administracions i anem més a prop. Per exemple, podríem començar per la Llevantina. Heu tingut un parell de reunions en les darreres setmanes amb veïns de la Llevantina, queixosos de diverses qüestions que afectaven el barri. Com està, quins compromisos s'ha arribat amb aquests veïns per resoldre doncs les diferents queixes que van presentar en aquestes reunions?
4: Sí, amb la Llevantina hem parlat diverses vegades amb el president de l'associació i amb altres persones, diguem, de la Junta de l'associació, i després vam fer una trobada allà in situ amb tots els veïns, una mica per també veure-ho de primera mà les queixes que tenen. Hi ha algunes queixes que són molt bàsiques, per exemple, la velocitat dels cotxes, que hi ha alguns carrers allà que passen a velocitats doncs, molt perilloses, perquè allà doncs, clar, és un barri tranquil en el sentit de que la gent surt de casa seva, igual amb un cotxet, amb un nen, i et passen els cotxes amb moltes velocitats. Per tant, el que hem buscat són maneres de reduir velocitat, no? Ja sigui doncs, posant badens o de quina manera amb la policia ho hem parlat. Per tant, molts temes de mobilitat són molt importants. Després, un tema que això passa en qualsevol barri, no? Tema de jardineria, de manteniment, de les voreres, de la jardineria, aquests temes que també els vam abordar. I després el tema del mirador que tenen ells, que clar, ja al final de tot hi ha un mirador, que és un mirador, la veritat, preciós i molt maco, però que com a mirador, com altres llocs passa, no? Doncs moltes vegades s'acumula gent.
3: Si m'ho permeteu, el balcó de Sitges.
4: El balcó de Sitges, que realment és un lloc molt maco. Però clar, s'acumula gent, fan botellots, criden, molesten, arriben allà en moto... I clar, és un problema, no? Nosaltres hem intentat, doncs, amb aquestes reunions, arribar a acords amb ells, pel menys fer actuacions ja ràpides que puguin minimitzar això, no? Per exemple, el que he dit, reductors de velocitat pels carrers on van més ràpid, a la zona d'enjardinament i tot això, evidentment fer una desbrossada general, posar més papereres, posar més bancs, en fi, actuacions petites, I en el mirador, sobretot, endreçar-lo millor, posar més cartells, que ja es diu, que prohibeixin aparcar, arreglar-lo, netejar-lo, fins i tot en cultura també estan parlant per fer allà un mural més maco perquè es respecti més, i després una miqueta més a llarg termini, vull dir, més a final d'any, perquè encara no les tenim, posarem càmeres també aquí, càmeres lectores de matrícules. Per exemple, la policia ja va posar, aquests dies ja han fet actuacions, i va posar un radar d'aquests mòbils per veure, no? Bé, ja van detectar, i de fet van fer algunes denúncies, d'alguns vehicles que tampoc és que passessin a velocitats increïbles, però clar, igual anaven a 60 o a 50, per un lloc has d'anar a 30. I clar, en la que es posi allò, lectores de matrícula, i que es multi, nosaltres creiem que això canviarà bastant la situació. I després, com un pas ja posterior que ells també en reclamen, és en general fer una mica com s'ha fet a Terramar, fer un pla director de les voreres, perquè allò són voreres antigues, com passa en altres llocs també, aquí en mar i altres zones de Sitges, que en aquell moment es feien d'aquella manera, són voreres estretes, que al mig de la vorera hi ha un arbre, hi ha un fanal, hi ha no sé què, no pots passar ni en cotxet, ni en cadira de rodes, ni en bastons, has de passar pel mig de la calçada, i això s'ha de fer amb temps, és veritat, amb un pla director seriós, igual que tenim el de Terramar, vam fer la fase 1, ara a Terramar començarem la fase 2, i es anirà arreglant tot, les voreres es fan amples, es soterren les línies, però clar, això comporta temps, això és veritat.
3: I el canvi de mobilitat, que també els veïns es van queixar molt del canvi de mobilitat, sí, i del fet de que s'anul·lés en alguns carrers la doble direcció.
4: Sí, bé, el canvi de mobilitat, evidentment hi ha veïns que estan molt d'acord i hi ha veïns que no estan d'acord. Amb qui li afecta més? Perquè ara doncs ha de donar una volta més gran per anar fins a casa seva, evidentment no els agrada, no els agrada, no? Però en general, almenys el que vam veure allà, en general la gent estava bastant d'acord, i més que res perquè el canvi de mobilitat era perquè bàsicament la policia feia temps que ho demanava això, perquè ens deia que allà l'autobús no podia passar, perquè clar, es trobava cotxes aparcats, cotxes de cara, no hi passaven. Això passa en molts altres llocs, a les botigues i també passa exactament igual en molts carrers. Per tant, al final s'han d'arribar amb solucions mínimament còmodes i que siguin el millor per tothom, no? Però evidentment els canvis aquests sempre hi ha gent que li afecta més que altres.
3: D'acord. Per cert, ja que dieu les botigues, quan acabaran les obres del passeig marítim de les botigues?
4: Bueno, la nostra, aquí hi ha un tros nostre que ja l'hem acabat i que estem molt contents, clar, un tros més petit, però el del Ministeri doncs està anant més tard. De fet, ells havien d'acabar el 30 de juny i així ens m'ho van dir moltíssimes vegades, perquè el 5 de juliol ha de passar per allà el tour.
3: Vaja.
4: I a més perquè tenen un fons europeu que ho tenien que acabar el 30 de juny, però no acabaran el 30 de juny, està claríssim, perquè ja es veu, si passeu per allà encara està bastant endarrerit. Llavors el que faran ara pel tour, faran una mena de provisionalment, no? Retiraran una mica les tanques, canviaran una mica les coses perquè pugui passar el tour, però l'obra continuarà i l'obra jo crec que fins finals d'any no acabarà, encara queda tros.
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
3: Contenidors de l'Artur Carbonell. Especialment hi ha un establiment comercial que s'ha queixat, però doncs alguns veïns de Artur Carbonell, aquests contenidors que primer van anar a l'Ave Maria, després a Artur Carbonell, em sembla que hi ha sortit en aquesta conversa alguna ocasió aquests contenidors, però són contenidors de mal posar, veig.
4: Sí. Jo veig que els contenidors, jo és que veig que, bueno, i ho hem vist claríssimament, que Artur Carbonell és un carrer que amb els anys i a més ha anat canviant molt. O sigui, hi ha moltíssima mobilitat, penseu que a baix també hi ha un problema allà, el semàfor, és el semàfor que creua més gent de tots Sitges, segurament. Hi ha moltíssim trànsit en aquell carrer. S'ha animat, i això està bé, perquè s'han posat més comerços, i això està bé, és maco, fa que hagi més gent també al mercat... Vull dir, hi ha molta vida en aquell carrer i aquell carrer ha de canviar radicalment, i en això és amb el que estem. Ha de canviar, i la nostra proposta és fer un carril únic de pujada, eixamplar potser només una vorera, no sé si una o les dues, perquè al final hi haurà una vorera molt més ampla, que amb aquesta vorera molt més ampla puguis posar tots aquests serveis de contenidors, fins i tot els taxis també volen agafar un tros. És que allà, clar, a dalt de tot hi ha taxis, hi ha el bus. Sí, és un lloc que amb el temps s'ha anat creixent tant d'activitat que ara s'ha de canviar. Nosaltres què vam dir amb els contenidors? Ho vam dir, que estàvem pendents d'aquest canvi. I per tant vam dir, això és provisional. Però també és veritat que el canvi aquest d'ordenació segurament van per més llarg, no? Nosaltres al principi vam dir, bueno, a veure si podem fer ja provisionalment. No ho podem fer perquè afecta molt el que he dit, els taxis, el bus, i per tant

0: està aprovat amb el pla de mobilitat. El pla de mobilitat ja deia que aquest carrer ha d'anar en una sola direcció. Ja deia que havia de passar, no?
1: Però és la de pujada.
0: És la de pujada, sí. Uh-huh. Però penseu que amb això s'ha de regular el semàfor d'Artur Carbonell, s'ha de regular l'altre semàfor de darrere, de Salvador Miravent. A Salvador Miravent també li afectarà molt, perquè llavors molts més cotxes passaran per allà al darrere.
1: Perquè tota l'illa de casa serà com una gran rotonda.
0: Exacte,
1: per entendre'ns.
0: Exacte. Uh-huh. I això s'ha de fer un projecte seriós i rigorós i ben fet. I no s'ha de córrer ara per canviar uns contenidors, que una mica és el que dèiem, bueno, ara com serà provisional, no, fem-ho ben fet i bueno, si hem de retirar de moment aquests contenidors i posar-lo en un altre lloc, que no és el millor, com diguem, però de moment, perquè no tinguin que estar tant de temps, doncs així es farà. Però l'important aquí, sobretot, és aquest canvi que farà aquest carrer que l'ha de fer, perquè al final allà, fixeu-vos que l'Oasis també es crea una mica de conflicte amb els cotxes que s'aturen allà al davant, on també va la policia també ens diu que hi ha els cotxes.
1: Ara sembla el carrer Balmes, Camperico, perquè hi ha tots els cotxes en doble fila moltes vegades.
0: Hi ha molt
1: vegades
0: de trànsit, si a sobre venen de baixada, ha canviat i, uh-huh, i jo crec que la feina precisament de l'administració és això, és adaptar-se als canvis. Si abans era un carrer fa anys que potser passava molt menys gent i ara és dels carrers més transitats de Sitges, doncs ha de canviar i ens hem d'adaptar.
1: Fa també 2-3 setmanes s'havia de desenvolupar a la platja de la Fregata el torneig de rugby platja, que fa 28 anys que es feia, i el rugby va emetre un comunicat dient que ho havia de suspendre perquè no havien arribat els permisos. A partir d'aquí, doncs, les qüestions, els permisos, les entitats, la relació amb l'administració, què va passar en aquest cas i com es pot resoldre perquè més o menys les entitats puguin respirar tranquil·les?
0: A veure, aquest cop, pel que jo sé, havien arribat a un acord, sembla que només faltava un document d'una assegurança, jo crec que no era tant com per anul·lar-ho, exactament per això tampoc no puc posar la mà al foc perquè tampoc hi ha estat present en les reunions, no? Però el que cal tenir claríssim és que quan un fa un esdeveniment, i això el rugby ho sap de sobres, perquè com digueu fa molts anys que ho fan, quan un fa un esdeveniment en un espai públic, doncs has de complir amb una sèrie de normatives. I nosaltres el que hem de fer és intentar que també els esdeveniments, i això ho sap tothom, i els hem dit que no, a vegades els castells que volien fer actes a la Fregata, els hem dit que no amb gent d'altres esports que volien... Hi ha una concentració a vegades d'activitats en un punt que hem de ser molt curosos, i allà a la Fregata aquests dies bé sabem que hi ha hagut Corpus, que hi ha hagut la Pride, que hi ha hagut... Vull dir, ho poden fer, i evidentment, i ho han fet durant molts anys, i cada any els hem dit, a veure, podríem mirar alguna altra platja o algun altre lloc perquè no tingueu que canviar el dia, perquè clar, per exemple, la policia, no poden, i això ho saben de cada any, no poden coincidir ni amb Corpus ni amb el diumenge de la desfilada de la Pride, perquè la policia et diu, no puc tenir aquí no sé quanta gent, més passa això, i això els ha passat sempre, i ells sempre han buscat una data per allà al mig, sempre. I a vegades, si havien de fer-ho coincidint, decidir, els hi havíem ofert alguna altra platja perquè ho fessin. Vull dir, jo crec que nosaltres com a administració ens hem ofert sempre a facilitar el màxim possible, però el que no podem fer és saltar-nos la normativa, i si necessita una assegurança la necessites, i si fas un esdeveniment en un espai públic el necessites, i si et diuen que no pots portar inflables, no pots posar inflables, que a vegades la gent després fa el que vol, i això tampoc pot ser, perquè nosaltres no podem estar tot el dia vetllant perquè es compleixi perfectament i tenir la policia a sobre. Jo crec que tothom vol complir, tothom ho vol fer, és per benefici de tots. El Seven és una activitat, la veritat, molt maca, molt participativa, i que a nosaltres ens agrada, i ens agrada que es faci la Fregata, que és una platja esportiva, però també ells han de ser conscients que totes les activitats que es fan en l'espai públic han de complir amb una normativa bàsica.
1: L'Ajuntament era més laxa fa anys en l'exigència del compliment de les normatives, i això pot haver generat doncs un cert problema a l'hora de que les entitats diuen, home, si sempre ho havia fet d'aquesta manera...
0: Clar, no, jo no vull pensar que altres ajuntaments fossin més laxos, perquè no, un ajuntament no pot ser laxa, ha de complir una normativa. El que sí sé és que les normatives han anat canviant. Abans podies posar un inflable i no hi havia problema, et demanaven quatre papers i ja està. Ara un inflable és com si, en fi, com si anessis a portar aquí armes nuclears, quasi. Vull dir, hi ha algunes activitats que realment ara doncs són molt

0: complicades de complir, molt. I també, de tant en tant, es veu que hi ha accidents i que passen coses i que al final doncs, l'administració evidentment és responsable, el tècnic que signa és el responsable últim i evidentment la normativa jo crec que s'ha posat molt més forta i també hem de ser conscients que si ja fem moltíssima activitat al carrer, moltíssima, i ens la juguem molt també, quan fas tanta.
1: Aquesta és l'altra. Si ja es pot assumir tot el que...
0: Nosaltres jo ja fa molt de temps que diguem que no fem més activitat al carrer, no podem fer més activitat al carrer, perquè també hi ha gent que hi viu, hi ha gent que vol passejar i hi ha gent que vol estar tranquil·la. I hem de dir que no a moltíssimes activitats. I et sap molt de greu, però has de dir que no, perquè les que ja tenim ja són moltíssimes. Per tant, jo crec que això la gent també ha de ser conscient. Nosaltres venen cada dia a demanar coses. Vull fer un festival a la Fregata, vull fer... És que aquí no deixeu fer res. No, sí que deixem fer. El que passa és que ja tenim tan ple i també la gent viu i hi ha molta gent que vivim al centre i que també en algun moment necessitem de dir vull sortir al carrer que no hi hagi res, per favor, perquè és que... Però això també fa que estressem tant i que, no? Sí, estressem, de fet, tant l'administració i els permisos i els departaments, que arriba un punt que no pots dir, no pots ser laxa ni dir, bueno, doncs és igual, va, això que tiri. No, perquè tenim una responsabilitat.
1: Doncs acabem, ja que estem parlant d'esdeveniments, avui és la revetlla,
0: sí.
1: Oi? Avui és aquell típic dia que Sitges es parteix en dos. Per una banda hi ha el poble sec, diguem, la festa tradicional, popular, allò de poble, i per una altra banda hi ha la festa a baix a la platja.
0: Sí.
1: Fa patir com controlar doncs, aquesta capacitat d'atracció innata que té Sitges amb el volum de gent que vol venir a Sitges a celebrar les coses i una nit com la de Sant Joan, que em sembla que després de Carnaval deu ser, i Festa Major, deu ser de les més
0: problemàtiques. Sí, tradicionalment ha sigut una nit molt problemàtica. En els últims anys potser no tant, però tenim alguns punts, per exemple, en les botigues que dèiem ara, tenim un dispositiu sempre allà especial, aquí a la platja també. Bé, per Sitges la Sant Joan és poble sec, això està claríssim, no? La Festa Major és allà, però sí que aquest any a més amb el risc d'incendi altíssim que hi ha, doncs és una nit que pateixes molt, la veritat. Els bombers pateixen molt, la policia fa un esforç brutal, perquè és una d'aquelles nits que fins que no passa no pots estar tranquil, no? I que tothom gaudeixi amb seguretat, s'ho passi bé, és el millor, però avui precisament i aquesta nit hem de ser molt curosos amb la pirotècnia, perquè hi ha un risc elevadíssim d'incendis i això ens fa patir molt, la veritat.
1: Doncs sobretot prudència,
0: exacte,
1: seny,
0: a gaudir amb seny,
1: passar-s'ho bé i a passar una bona revetlla.
0: Igualment per tots, moltíssimes
1: gràcies i fins aviat.
0: Gràcies, bon dia.

0: Doncs vinga, amb el nostre assessor habitual de capçalera, podríem dir, dels temes fiscals, Dani Ferrarons, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que estem ja doncs, entomant la darrera setmana de la campanya de la renda. D'aquí una setmana s'acaba aquesta campanya del 2025, perquè sempre la renda és de l'any passat, oi?
1: Correcte.
0: En què, bé, és una campanya continuista en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: No hi havia excessives novetats.
1: Sí, és bastant continuista. Els darrers anys, normalment, quan governa el mateix partit, no? Sobretot en els anys del mig o els últims, no acostuma a haver-hi grans canvis, no? Normalment. I per això és una campanya bastant continuista. De fet, alguna de les novetats que hi ha, doncs, algunes autonòmiques, algunes estatal, però és continuista.
0: D'acord.
1: Sí, i queda, com bé diu, sí, una setmaneta. Els que no han complert encara amb el seu deure, doncs tenen una setmana.
0: Tenen una setmana per sí. Posar-s'hi, a veure, una sí. Setmana hi ha temps, oi?
1: Sí.
0: Però clar, anava a dir, els que us dediqueu a això, clar, si us ve algú aquesta última setmana, li feu lloc o la cosa
1: ajusta? S'ha d'analitzar cada moment, sí, en principi. I s'intenta, mm-hmm. Però bé. Bueno.
0: Per cert, una cosa important, un detall, queda una setmana per presentar-la, però si volen que tenir el pagament domiciliat, no és una setmana.
1: És fins al dia 25, mm-hmm. El pagament domiciliat.
0: D'acord.
1: És a dir, això és, a vegades molta gent, la gent es confon, no? Les rendes que s'ha de pagar, el termini acaba abans. No és així, el termini acaba igual.
0: Això era abans sí que s'havia fet
1: abans,
0: això.
1: Però no? Fa molts anys, sí. Uh-huh. Ara no, el termini sempre acaba el 30 de juny, o l'1 de juliol, si el 30 és festiu. Però si surt a pagar, tu pots pagar fins al 30 de juny. Ara, si vols enviar-ho domiciliat i que l'últim dia del termini Hisenda ho cobri, ho has d'enviar el dia 25. Si envies la renda el 26, 27, 28, 29 o 30, doncs hauràs de fer el pagament al banc o a la forma telemàtica que hi ha, etc.
0: Perquè els senyors d'Hisenda tinguin temps, oi, de posar el teu número de compte i enviar-lo al banc, oi?
1: Sí.
0: Perquè clar, 5 dies,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: és igual.
1: Sí, sí.
0: No ens preguntem el per què, sinó simplement apuntem-nos la dada. Si volen domiciliar el pagament, la data darrera per poder presentar aquesta renda és dijous, el
1: dijous
0: dia 25.
1: 25, sí. Però uh-huh. Si algú li surt a pagar i ho vol fer divendres, dilluns o divendres d'aquesta setmana o dilluns o dimarts de la vinent, també té temps encara.
0: Té temps, eh? I es poden mantenir els dos terminis de pagament,
1: sí,
0: igualment?
1: També es poden mantenir els dos terminis.
0: Uh-huh. Perfecte. Sí. Doncs a partir d'aquí, a veure, d'entrada, hi ha una nova deducció per rendes inferiors a 18.276 euros.
1: Sí, aquesta és una deducció que va estar tombant a veure si la incloïen o no durant molt de temps, que això ve lligat a l'increment del salari mínim interprofessional. Llavors aquí hi havia una miqueta, doncs, una pugna, no?, entre els socis de govern, el PSOE i el Sumar, doncs, que un cop incrementat el salari mínim interprofessional fins a aquesta xifra, no?, per 14 pagues, una xifra uh-huh. anual, doncs, clar, l'import que no tributa si només reps el salari mínim interprofessional, doncs fins l'any passat estava exempt. Llavors aquest any quan va pujar van dir volem pujar l'exempció, i aquí és on van estar mirant, que la pugem, no la pugem, i al final de tot el que van fer, a diferència d'altres anys, que tècnicament és una miqueta complexa, però a la pràctica, altres anys, els primers euros fins al salari mínim interprofessional no tributaven. Llavors això implicava que no li tributéssim a qui cobrava el salari mínim interprofessional o a qui cobrés molt més. Perquè això no succeís, com que el salari mínim interprofessional ha anat pujant tant els darrers anys en comparació amb el que hi havia abans, doncs el que van fer diu, home, si anem pujant el salari cada vegada, doncs posem un llindar de no tributació més alt, no? Per alguns casos pot beneficiar qui no volem que beneficiï. Llavors el que van fer va ser doncs, una deducció que pot aplicar només les persones que estan en aquella situació en concret, més o menys, és així.
0: D'acord, és a dir, per evitar afavorir doncs, a qui se'n podia aprofitar, van buscar una fórmula, que és aquesta de la deducció, que només anés amb aquest nínxol,
1: sí.
0: de persones.
1: Correcte, sí, que tècnicament és una mica més complex i tampoc afavories a molta altra gent, perquè és una reducció que va minvant tal com ho fèiem abans, però bueno, ho van fer d'aquesta manera. Llavors, qui tingui el salari mínim interprofessional i estigui obligat a fer la renda o hagi de fer la renda, doncs fins a aquest import té una deducció perquè no li costi, el concepte és perquè no li costi res d'impostos la part que ha guanyat pel nou salari mínim interprofessional. Aquest és el quid de la qüestió.
0: D'acord, d'acord. És la diferència aquesta.
1: Correcte.
0: Qui rebi prestacions d'atur no estarà obligats a presentar la renda per aquest fet.
1: Correcte.
0: Però sí per altres qüestions.
1: Sí, és a dir, Hisenda, per què ho posem això? Bueno, doncs perquè és un tema que també se n'havia parlat molt, no? De fet, crec que fins i tot es va arribar a aprovar com a proposta de llei. Hi ha alguns col·lectius que estan obligats a fer la renda, no? Per exemple, les persones que cobren l'ingrés mínim vital, encara que cobrin només aquell ingrés, sigui una quantitat que no hagi de tributar, no? Els obliguen a presentar la renda perquè hi hagi un control de tot el que tenen les persones que cobren l'ingrés mínim vital. Un altre col·lectiu que també els van obligar a presentar la renda és els treballadors autònoms. Doncs pel fet d'estar donat d'alta en el règim d'autònoms estan obligats a presentar la renda, que un tant per cent altíssim ja ho estaven obligats, perquè tothom el que té una empresa individual que és autònom perquè té un petit negoci, doncs ja ho estava de per se, però n'hi havia alguns, els autònoms societaris, que podien no estar-ho, no? Bueno, com que van canviar la cotització dels autònoms i des de l'any 2023 ara els autònoms paguen la cotització en funció del que guanyen, abans triaven què volien pagar entre un mínim i un màxim, i ara trien però amb uns escalats, no? Doncs van dir, els autònoms també, tots que estan, han d'estar obligats a presentar la renda. I també van afegir els desocupats, val? I això al final es van tirar enrere i els desocupats ara no té, pel fet de ser desocupat, obligació de presentar la renda. La tindrà, doncs,
0: si arriba al mínim.
1: Si arriba al mínim, els mínims que hi ha, doncs, mínim de 22.000 euros un sol pagador, mínim de 15.000 i pico un dos pagadors, que aquest és el que normalment a vegades els desocupats han de presentar la renda per aquest mínim. Quan tens dos pagadors, el mínim és més baix. Llavors, si és més baix, és on moltes vegades entren els desocupats. Una part a la feina de treball i una altra com a desocupat. Llavors,
0: perquè suma, és a dir, sumar sempre suma.
1: Sí.
0: No tens l'obligació de presentar-la, però si suma a aquest concepte amb un altre concepte, aleshores sí.
1: Exacte. Si diu qui treballi per compte aliena, per una empresa, una administració o està desocupat. Desocupat s'entén fiscalment com un treball, igual que una pensió. Són rendiments del treball, paguen impostos. Doncs, si diu qui treballi per compte aliena ha de presentar la renda quan guanyi més de 15.000 i alguna cosa, abans eren 15.000, ara van pujant, 15.800 més o menys de memòria, sempre i quan tinguin dos pagadors i el segon sigui més de 1.500, no sigui residual, aquelles persones han de presentar la renda. Llavors, aquests 15.000 i pico computen tant el que hagis guanyat treballant en una empresa, o en una administració, on sigui, o en un pagador, com el que hagis guanyat per obtenir diners de l'atur. L'atur compta com rendiments del treball, és com una empresa. Ara, el que deien aquí eren que tots els desocupats presentin la renda, perquè imaginem un desocupat que estigui els 12 mesos desocupat i guanyi doncs, 12-14.000 euros a l'any, perquè des de 1 de gener fins a 31 de desembre ha estat desocupat i només ha cobrat de l'atur. Doncs, bueno, no arriba als mínims, no hauria de fer la renda. Doncs en el seu dia es va plantejar que els desocupats, pel fet de ser desocupats, igual que els de l'ingrés mínim vital, l'haguessin de presentar, encara que fos una renda negativa, a zero. Doncs això és el que al final han acabat no fent.
0: D'acord. Tercera qüestió. Hi ha una reducció aplicable a rendiments d'activitats artístiques obtinguts de forma excepcional. Què és això?
1: Bueno, això és per les persones que tenen activitats artístiques, treballen per compte propi i tenen activitats artístiques. Hi ha hagut en els darrers anys tota una sèrie de mesures per afavorir amb aquest col·lectiu, no? A nivell de cotització i aquí ara en aquest cas també a nivell de tributació. Llavors el que venen a dir una miqueta és que si, com que les activitats artístiques a vegades són una miqueta volàtils a nivell de recurrència d'ingressos, no? Ara potser treballen més, ara menys, ara treballen molt, ara deixen de treballar, doncs que quan un artista es trobi amb això, doncs he estat ara 2 anys treballant poc i aquest any treballo molt i faig una, perquè he fet una pel·lícula, no? Per exemple, doncs i té molts ingressos en aquell any en comparació amb els que ha tingut els anys anteriors, si això succeeix, que a més ho diu, com ho diu, notablement superiors a la mitjana, no? Em sembla que és més d'un 130% de la mitjana dels altres anys.
0: O sigui, el notablement superiors es pot traduir en xifres,
1: està quantificat, sí, diria que és un 130% de memòria. Doncs, si passa això, diu, ostres, aquest any que he guanyat més d'un 130% del que guanyava abans, pagaré més impostos, perquè la renda és un impost progressiu, quan més guanyes, més pagues, i després potser em trobo l'any següent que torno a estar en un nivell baix. Doncs aquell any que estic en un nivell alt de forma extraordinària, doncs els hi apliquen una reducció perquè la factura fiscal, diguéssim, no sigui tan gran la de l'any extraordinari que ha tingut ingressos notablement superiors.
0: D'acord, és a dir, queda molt clar explicat. Vinga, quarta qüestió que ens comentes. S'inclou com a despesa de Seguretat Social els ingressos i les devolucions per la regularització de les quotes del 2023.
1: Correcte. Això, mira, aprofitem també i ho expliquem una mica, que és això, que ve lligat una mica amb el que explicàvem abans quan parlàvem dels autònoms. Doncs els autònoms, abans, antigament, abans, vull dir, abans de l'any 2023, podien triar pel que cotitzaven. O sigui, podia trobar un autònom que guanyés molt poquet, però digués, jo vull cotitzar per molt. Triava, i dins d'uns límits, no? Una base màxima i una base mínima, doncs l'autònom triava per quan cotitzar. Llavors et podies trobar algú que guanyés poc però volgués cotitzar pel màxim perquè volgués invertir en la seva jubilació o estar cobert per possibles prestacions, d'incapacitat, del que fos, o et podies trobar a l'inrevés, el que acostumava a passar més, que era que amb nivell d'ingressos més alts els autònoms cotitzessin pel mínim. Un percentatge molt alt d'autònoms cotitzava pel mínim. Llavors això es traduïa en que quan es jubilaven tenien pensions molt baixetes i en què la Seguretat Social al dia a dia cobrava poc o cobrava menys del que voldria cobrar. Llavors van canviar el sistema i van dir a partir del 2023 els seguim deixant triar amb els autònoms, però fem unes franges i podran triar en les franges. Pues si un autònom guanya 30.000, doncs podrà triar entre una franja de cotització de X i Y per guanyar 30.000. Si un guanya 100.000, doncs haurà de cotitzar pel màxim, 600 euros al mes. Si un guanya per sota del salari mínim interprofessional, haurà de cotitzar pel mínim, 200 euros al mes. Llavors, què passa aquí? Que un cop canviat aquest sistema, que el concepte és, a partir d'ara els autònoms que cotitzin pel que guanyen, més o menys, dins de pel que guanyen poden triar una mica amunt, una mica avall, però poquet, dins d'això, d'aquest sistema, llavors què ens trobem? Doncs que els autònoms a principi d'any no saben què guanyaran, la gran majoria de casos, llavors a principi d'any han de començar cotitzant per un import. Llavors, acaba l'any, saben el que guanyen, més o menys, arriba a l'any següent, fan la declaració de la renda i diuen el que guanyen. Posem el cas a l'any 2023, acaba el 31 de desembre i ja saben com ha anat l'activitat. Arriba el juny del 24 i fan la declaració de renda i diuen he guanyat tant. Doncs després del juny del 24, la Hisenda li passa aquesta informació a la Seguretat Social i li diu aquest autònom ha guanyat tant. Llavors la Seguretat Social mira què guanyava i a finals del 24 o al final acabat sent a principis del 25... li diu, vostè l'any 2023 va guanyar tant, però va cotitzar per tant menys. M'ha de pagar la diferència de les cotitzacions. Llavors, aquesta diferència de les cotitzacions, quan li diuen a principis del 25, que és quan els autònoms han pagat la diferència de les cotitzacions del que van cotitzar de menys, o els hi han tornat la diferència de les cotitzacions del que van cotitzar de més, això ha passat a principis del 25, és a dir, gairebé 2 anys més tard de l'any que va passar. Llavors aquí hi havia el dubte de, clar, si el 25 jo estic pagant unes cotitzacions de l'any 23, què hauré de fer? Hauré de refer la renda de l'any 23 perquè no estava bé, perquè vaig posar a la renda del 23 un import inferior o superior al que realment vaig haver de cotitzar. Llavors, Hisenda aquí, amb millor criteri o no, però bueno, amb un criteri que com a mínim ha simplificat molt la gestió, què ha acabat dient? Perquè els milions d'autònoms no ens hagin de refer totes les rendes de l'any 23, no? En positiu o en negatiu, doncs fem que aquells imports que han pagat de més o que han pagat de menys durant l'any 25 però que corresponien al 23, ens ho declarin a la renda del 25. Llavors això és el que ha simplificat molt la gestió i s'ha de tenir en compte doncs, que la renda del 25 s'han de tenir en compte aquests imports pagats de més o de menys que venien de l'any 23. No sé si més o menys...
0: Sí, més o menys. Té un punt de complexitat, sí. Però més o menys ho hem anat seguint. És a dir, el 23 es va pagar una cosa... entre una cosa i l'altra s'acaba regularitzant a principis del 25.
1: Correcte.
0: I això genera una despesa o un ingrés.
1: Correcte.
0: Que d'alguna manera s'ha d'incorporar.
1: Correcte.
0: La manera d'incorporar-ho històrica hauria estat tornant a fer la renda de l'any 23.
1: Correcte.
0: I per evitar aquesta murga que afectava molts milions d'autònoms, doncs aleshores s'introdueix la possibilitat de que aparegui en la renda del 2025, sí, és
1: correcte.
0: A dir, la que es fa ara.
1: Correcte.
0: Bàsicament
1: sí, sí,
0: seria
1: així.
0: Això. Ho entes,
1: és
0: oi?
1: Així, ho entes molt bé.
0: Em donaràs un títol i tot. Vinga, doncs aquesta. Vinga, una altra. Es prorroga pel 2025 la deducció per obres de millora per l'eficiència energètica. Això em sembla que serà més fàcil d'explicar.
1: Sí, bueno, té el seu què també, això, perquè aquesta és unes deduccions per si fas millores d'eficiència energètica a les vivendes que persegueixin reduir el consum d'energia primària no renovable. Doncs plaques solars és la més típica, aerotèrmia, aïllaments... No? Fer obres d'aquestes que faci que es consumeixi menys calefacció o menys energia primària no renovable, doncs té una deducció en renda. Mm-hmm. Val?
0: Una pregunta abans de continuar. Estan taxades aquestes mesures? És a dir,
1: sí.
0: Ara has comentat plaques solars, aerotèrmia,
1: sí.
0: Aïllament...
1: Sí, el que està taxat és que t'ha de rebaixar el consum de l'energia.
0: I com ho demostres?
1: Doncs ho demostres... fent fer un certificat amb un arquitecte abans de començar l'obra, un certificat energètic, un certificat energètic, que ja en el certificat energètic qualifiquen les vivendes doncs amb unes lletres.
0: Sí, allò de les lletres, no?
1: Sí, de la A a la D, no? Més eficient és la A, la menys eficient és la D. Doncs s'ha de fer un certificat energètic. Això és el problema, que moltes vegades la gent a vegades no ho fa. I sense certificat energètic no hi ha deducció. Ja pots haver fet una gran obra, pots haver reduït l'energia primària no renovable moltíssim, es demana que es redueixi més d'un 30%. Però sense... Hisenda no vol que vagis amb les factures i li demostris que has reduït, sinó el que vol és que abans de l'obra tinguis un certificat que diu aquella finca consumia X d'energia. Fas les obres i l'arquitecte fa un altre certificat posterior a les obres dient ara consumeix I. I amb aquells dos certificats és on es veu que l'energia primària no renovable o la demanda de calefacció, són dues de diferents, de deduccions, doncs es redueix en més del tant per cent necessari per obtenir aquesta deducció.
0: Uh-huh.
1: O sigui, resum, a part de qui hagi de fer unes obres que puguin reduir el consum d'energia i poder aplicar la deducció, abans ha de parlar amb un arquitecte perquè li faci un certificat anterior i un posterior que compleixi la reducció que vol Hisenda. Aquest és el resum.
0: Aquest seria el resum. Per tant, si van fer les obres l'any passat però no disposen del certificat previ, no cal que s'hi...
1: Mal assumpto.
0: Sí, no cal que s'hi posi.
1: Sí. A més, aquí dèiem que això està aprovat el 23 del 12 perquè aquestes deduccions ja existeixen des de fa anys. I l'any 24 ja acabaven, crec que el 23, el 24 ja les van prorrogar i el 25 les van prorrogar al principi d'any amb el decret òmnibus aquell que es va aprovar però que després Junts va tombar i que llavors van anar aprovant tot el del decret òmnibus, quan les coses que hi havia era la revalorització de les pensions. Moltes coses les van anar aprovant poquet a poquet i aquesta era una que no les van anar aprovant poquet a poquet, sinó que vam estar tot l'any 2025 amb aquesta mesura sense estar aprovada, esperant a veure, sabent que s'havia aprovat el gener, però s'havia tombat, no sé si va ser el mateix gener o el febrer, que només havia estat en vigor poc temps. Llavors, clar, qui havia fet les obres en aquell temps que havia estat en vigor, molt bé, però qui ho feia després, la normativa no estava en vigor. No sabíem home, se'ls presumia que ho aprovarien, però no arribava, llavors va arribar al final de desembre, perquè ja quan ho aproven, fins que va al Congrés i no ho ratifica, passa un temps i ho van aprovar, no sé si va ser el 23 o el 28, bueno, final de desembre, perquè ja no hi hagués temps material a que es tombés abans del 31 de desembre. Llavors, el 31 de desembre, que és la data de meritació de l'impost, estigués aprovat en aquell moment i fos vigent perquè hi ha renda. Però, clar, ha sigut una mesura que qui ha fet unes obres a l'abril, al juliol, al setembre...
0: No sabia si...
1: No sabia. Diu, jo em gasto aquests 100, 200, 300 euros amb els dos certificats de l'arquitecte per veure si m'acaben aprovant aquesta normativa, com els anys anteriors. Doncs hi ha qui ho ha fet i hi ha qui no ho ha fet.
0: Qui ho ha fet al final va tenir sort, però va tenir sort.
1: Sí, a última hora.
0: A última hora. Sí. Si el, ja per preveure per la renda de l'any que ve, si algú fa aquest any, ja no és vigent això?
1: Sí, ara sí.
0: Ara sí que
1: ara
0: ho és.
1: Sí. Aquest any sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí. I en principi acaba a final d'any.
0: D'acord.
1: Llavors, bueno, estarem també com cada any que es va prorrogant. Són mesures, perquè n'hi ha diverses, no només hi ha aquesta del certificat de la deducció d'eficiència energètica, sinó també hi ha la de la compra del vehicle elèctric, la de la compra dels punts de recàrrega, que és la que venia baix.
0: Sí, aquí, ara és la següent, de fet, també es prorroga la deducció per l'adquisició de vehicles elèctrics i de punts de recàrrega.
1: Correcte, això també el mateix. Llavors, són deduccions que venen una miqueta amb la mateixa línia, no? Un, millorar la casa per consumir menys. Dos, canviar el vehicle per un de nou, amb uns requisits, per també contaminar menys, punt de recàrrega també per ajudar el vehicle. Doncs aquestes són, van una miqueta de la mà, totes elles.
0: Aquesta del vehicle i el punt de recàrrega s'ha de certificar d'alguna manera o
1: no,
0: amb la factura n'hi ha prou?
1: Amb la factura i el tipus de vehicle. O sigui, hi ha tot un llistat de tipus de vehicle.
0: Doncs ara t'ho volíem preguntar.
1: Sí.
0: Quan diem elèctrics, ens referim a elèctrics purs o també valen els híbrids aquí?
1: Híbrids endollables.
0: Només híbrids endollables?
1: Sí.
0: Els híbrids no endollables no entren?
1: Diria que no.
0: Vale.
1: Hi ha tot unes catalogacions amb unes
0: Correcte.
1: Que a la fitxa tècnica surten, però són, en principi, els híbrids endollables. Elèctrics, híbrids endollables, i també n'hi ha alguns altres que van funcionar a les bateries, etc. Però un híbrid d'aquests normal que no sigui endollable, en principi no. Després
0: no
1: hi ha un llistat de tots els cotxes que estan, però aquesta és la idea.
0: A veure, de cotxes diguem, amb capacitat elèctrica n'hi ha molts, hi ha els microhíbrids aquests que al final resulta que porten una bateria de pixarrí per posar-li l'etiqueta i per tant doncs aquests en principi tampoc entrarien.
1: No, i són aquests altres els que realment tenen molta autonomia sense benzina.
0: Ah,
1: aquest és el concepte. Després entres en cada marca i en cada model el que et compleix i el que no, però la idea és aquest. Hi han de ser compres de vehicles nous.
0: Sempre nous.
1: Sí, no són vehicles de
0: segona mà.
1: No, són vehicles nous. I nous amb un pagament al comptat o inicial fort, també. Rentings, leasings i tot això,
0: tampoc
1: en principi
0: entra.
1: No, perquè hi ha uns requisits que és... La idea és compra de vehicles nous, busca una miqueta... Va lligat una mica també amb el plan Moves, això, no? La substitució de la flota antiga per la flota nova, no?
0: D'acord.
1: Llavors...
0: La deducció és molt important?
1: Bueno, està bé. La del punt de recàrrega, no gaire, perquè diria és sobre un valor que no és molt alt, però la del vehicle nou poden ser, diria de memòria, uns 3.000 euros. Que bueno, que si dius tant del Moves, tant d'aquí, tant de la subvenció...
0: Això va a part, perquè
1: va,
0: clar, el Moves el tens quan compres el vehicle i la deducció, diguem, que la recuperes l'any següent.
1: Correcte, sí, sí, això és així. Llavors, que per cert, el Moves, quan compres el vehicle, després aquella subvenció tributa la renda, paga impostos.
0: Ah, amigo.
1: Com si fos un guany.
0: Val?
1: O sigui que si ens donen 4.000 euros pel plan Moves, no són 4.000. Si fem els càlculs de què em costarà el cotxe, tant, menys el plan Moves, menys tant, no, que sapiguem que el plan Moves, quan arriba la renda, em costarà una part.
0: Un 19, un 23, el que sigui.
1: El
0: no?
1: que sigui. Llavors, si estic amb la franja del 30, em costarà un 30. Si estic a la del 20, el 20. I si estic a la del 46, el 46. Però que del plan Moves, al final el que m'acaba quedant és la meitat o una mica més de la meitat en funció de la renda que tingui. Això s'ha de tenir en compte.
0: Interessant, això, perquè això no es diu gaire, eh? I quan vas... Anava a dir, quan vas a parlar amb el comercial de la...
1: No
0: t'ho explica, això.
1: No, tota subvenció o tota no. Hi ha algunes que estan exemptes. Però la gran majoria de subvencions tributen, diguéssim, val? Conceptualment, la gran majoria de subvencions. Llavors, això s'ha de tenir en compte que al final la subvenció que et donen és com una renda, és en brut, en net te'n queda menys.
0: Correcte.
1: És així.
0: Vinga, una altra. Anem als pisos, anem a l'immobiliari. La imputació de rendes segueix de l'1,1% si el valor cadastral revisat des del 2012, no 10 anys, per vivendes que no siguin vivenda habitual ni estiguin llogades, és a dir, segones residències o habitatges buits. És a dir, la imputació de rendes és allò que cobra Hisenda per allò que tens i no hi vius.
1: Correcte. Sí, sí.
0: Ni ho vius o no ho tens llogat.
1: Correcte, sí, sí. Les vivendes poden tenir fiscalment tres tractaments. Vivenda habitual, on vius, a la renda no té cap cost, val? No té incidència. Un immoble que estigui arrendat, que estigui llogat, bueno, doncs a la renda pagaràs en funció del que guanyis, en funció del que guanyis, del lloguer menys les despeses, el que guanyes amb unes reduccions, i és una renda bastant ben tractada, a la renda, de les millors tractades, doncs acabes sempre i quan siguin lloguers de vivenda habitual, no locals comercials ni pisos turístics, això és una renda normal, però de vivenda habitual estan ben tractades, la llogada paga impostos en funció del que es guanya. I la que no és ni vivenda habitual ni està llogada, pot ser o una segona residència o un immoble buit, llavors Hisenda la cataloga com una immoble a disposició, encara que no ho estigui a disposició, encara que... Bueno, està o estarà, encara que no se'n faci ús. Encara que no se'n faci ús, els immobles a disposició per penalitzar les segones residències o els immobles que no se'n faci ús, doncs a la renda pagues com si obtinguessis un benefici encara que no l'obtinguis, com si tinguessis uns ingressos encara no els tinguis. Un té un pis buit i li costarà l'IBI, la comunitat i el manteniment, li costarà diners, però la renda dirà, per tenir aquell pis buit jo guanyo 300 euros, 1.000, 2.000, el que sigui, en funció del valor catastral, es mira això.
0: D'acord.
1: Doncs en funció d'aquest valor es paga un import. Llavors què passa aquí? Que aquest import es paga en funció del valor catastral i de l'any que es va revisar el valor catastral, val? Que el valor catastral no és el mateix, el revisat des de fa poquet, que un de revisat de fa molts anys. Llavors, per calcular aquell import, es calcula de dues maneres. Els que estaven revisats de fa més de 10 anys, que pagaven una miqueta més, perquè se suposava que el valor catastral era més baixet de fa 10 anys, i els de fa menys de 10 anys, que com que el valor catastral és més alt, paguen un tipus una miqueta menys petit. No? Llavors, això aquests últims anys s'ha anat prorrogant, i el dels 10 anys s'ha mantingut amb l'any 2012 i cada any ho van prorrogant i també a última hora. Llavors, què vol dir? També tota aquesta explicació està bé perquè Sitges, precisament, el valor catastral ara està revisat a l'any 2013. Llavors, ens toca de ple això, no? Perquè amb la normativa antiga, doncs des de l'any 2023 ja s'hagués hagut de pagar aquí Sitges una miqueta més per aquests pisos. Com que ho van prorrogant, doncs seguim pagant el tipus a l'1,1 en lloc del 2,2. Aquesta és l'explicació.
0: Si no, es pagaria el doble.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Això fins que es revisi, que un dia o altre també caurà això.
1: El dia que es revisi, sí. Doncs seguirà sent a l'1,1, però sobre un valor
0: però
1: més alt.
0: Però un valor molt més alt.
1: Llavors es
0: pagarà més. Exacte, és a dir que si no... Doncs, i això en principi, dius, Dani, que ho han anat mantenint,
1: sí,
0: no? És a dir,
1: ho han anat allargant, mira, des de l'any 2012 ho han anat allargant, però ja portem 4.
0: Però podria ser que l'any que ve potser no ho allarguin i aleshores aquest 1,1 seria un 2,2.
1: Correcte.
0: I per tant seria el doble.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que estem parlant que normalment no són grans quantitats, no? Tot depèn del valor catastral. Clar, evidentment, si és una finca amb un valor catastral altíssim, perquè és una gran finca, doncs sí que és, doncs sí que és més. Però per un pis estàndard a l'ús d'aquí Sitges, doncs què et pot ser la renta imputada? O sigui, la renta que et diuen que guanyes per tenir un pis? Doncs entre 300 i 800 euros, per exemple.
0: Vale.
1: Depenent. Un pàrquing, doncs, potser són, per tenir un pàrquing, potser són 60 euros que t'imputen. I aquí, a partir d'aquí, aplica-li el tipus. No és 60 euros no és el cost. Un pis que et diguin 500 euros de renta imputada, doncs tampoc és el cost. 500 euros és com si els guanyessis i aquí ja apliques el tipus que tu tinguis. Que aquell pis són que guanya 500 euros en teoria i el teu tipus és un 30%. Doncs te'n costarà el 30% de 500, 150, aquell serà el cost real.
0: D'acord. Ja que comentes això, res, un detall. El pàrquing lligat a la vivenda habitual es considera també vivenda habitual?
1: Sí, es considera vivenda habitual sempre i quan estigui a la mateixa finca i s'hagi adquirit en el mateix moment que es va adquirir la vivenda habitual.
0: Interessant això,
1: sí.
0: D'acord.
1: És a dir, a més, pot arribar a ser fins a dos pàrquings i un traster. Val? Uh-huh. Llavors, compres la finca amb dos pàrquings i un traster, les quatre finques tenen consideració vivenda habitual. Si compres la finca amb un pàrquing i al cap de 10 anys el veí et ven el seu pàrquing, el segon pàrquing
0: ja no ho és.
1: Ja no ho és, perquè tot i que estigui dins de la finca, que és un dels requisits, uh-huh, no l'has comprat en el moment de l'adquisició del pis.
0: D'acord. I dos trasters, el segon no ho seria.
1: Exacte.
0: Sí. D'acord. No, interessant, perquè són causístiques. Vinga, següent. La deducció per despeses de guarderia lligada a la deducció per maternitat s'amplia als centres d'educació infantil autoritzats i no només a guarderies.
1: Sí, això és una deducció que va lligada a la deducció de la mare treballadora, que li diguem, no?, que és aquella deducció de 100 euros al mes per fill menor de 3 anys. Doncs hi ha un moment que van dir, i a part d'això també farem 1.000 euros a l'any perquè porti el nen a la guarderia, que no són 1.000 euros a l'any exactament, sinó són 1.000 euros dividit entre tots els mesos. O sigui, al final són 83 i pico per mes que hagis portat el nen a la guarderia. Si els has portat als 12 mesos, són els 1.000. Si no l'has portat a l'agost, doncs són 900 i poc. Llavors, aquesta deducció estava el primer pensada només per guarderies, no? Llavors no centres autoritzats, llars d'infants. Guarderies, les públiques eren guarderies, però privades, moltes no eren guarderies per tema de requisits administratius, val? Perquè la guarderia ha de complir uns requisits diferent a la llar d'infants. Llavors el que han acabat fent, com que les llars d'infants estaven, diguéssim, amb un desavantatge competitiu perquè no tenien el dret aquest de que els seus usuaris tinguessin la deducció, doncs al final ho han ampliat a totes.
0: D'acord. Vinga, següent. La deducció autonòmica per lloguer de vivenda habitual s'amplia a les famílies monoparentals.
1: Sí, hi ha una deducció autonòmica per lloguer,
0: sí,
1: que és només per ser col·lectius. Col·lectius majors de 65 anys, persones vídues, amb discapacitat, família nombrosa. Doncs aquest any, amb tots aquests col·lectius, han ampliat també a la família monoparental.
0: D'acord.
1: És una deducció també que, a part d'anar dirigida només a aquests col·lectius, també té un topall d'ingressos per poder-hi accedir. O sigui, uh-huh, més d'un límit d'ingressos, siguis del col·lectiu, no pots
0: tampoc
1: aplicar-la. Uh-huh. Però bueno, si estàs per sota dels ingressos i és un d'aquests col·lectius, doncs la pots aplicar. I la monoparental aquest any és nova.
0: D'acord. Més, hi ha un nou tipus a la base d'estalvi per rendiments superiors a 300.000 euros.
1: Correcte, sí. La base de l'estalvi, sempre ho diguem i va bé fer memòria, dins de la renda, dins de la renda d'una mateixa renda, que és com un cistell, no?, i es poses tots els ingressos, és com si hi haguessin dos subrendes, com si hi haguessin dos cistells. Un és la base general i l'altre la base de l'estalvi. A la base general hi posem els rendiments del treball, activitats econòmiques, lloguers, tot això va a la base general. I té uns tipus que són més progressius, va del 0 al 50%, qui guanya més de 300.000 euros a l'any, el 300.001 euro paga un 50%. A partir d'allà, la meitat per Hisenda i la meitat per tu. I a partir de 60.000 pagues el 44%, i a partir de 53.000 el 40%, i a partir de 35.000 el 37,5%. O sigui que de renda mitja de seguida ja ens movem cap al 30% o al 40%.
0: D'acord.
1: Això és la base general, que aquesta l'han tocat però molt poquet. Han tocat una miqueta els tipus però molt poquet. Però després tenim la base de l'estalvi, que és els ingressos que tu tens d'unes certes fonts d'ingressos, que bàsicament són els interessos del banc, els dividends o els guanys patrimonials, vendre accions, vendre fons d'inversió, vendre un pis. Això va amb uns tipus diferents, va amb uns tipus diferents, que aquests tipus oscil·len entre el 19% i el 30%. O sigui, veiem que no arriben tan amunt. A la base general arribem al 50% i de seguida ens plantem amb un 30%. Aquí no, aquí antigament a la base de l'estalvi fins i tot s'acabava al 23%. O sigui, podies guanyar 10 milions que pagaves el 23 només, entre cometes, dels 10 milions, però el 23. Uh-huh. Llavors, aquest 23 el van ampliar amb un 26, un 27, i aquest any, com a novetat, aquest any 2025, un 30% a partir de 300.000 euros. O sigui, qui vengui un immoble i guanyi 350.000, els últims 50.000 que ha guanyat, d'aquells pagarà el 30%. Abans antigament era menys.
0: Perquè clar, evidentment, si es ven un immoble es tributa la totalitat en, en el mateix exercici, no,
1: sí,
0: si no es divideixen,
1: sí, els... sí. Per això, en principi, aquests tipus de la base de l'estalvi, conceptualment un pot dir, ostres, i per què són tan baixos els tipus de la base de l'estalvi si els comparem amb els tipus de la base general, no? Per trams, home, perquè a la base de l'estalvi sí que hi ha renda que potser és recurrent i la tens cada any, com per exemple si algú té unes accions i cada any donen dividends, cada any tindrà aquella renda, com pot tenir cada any lloguers o treball o rendes que vagin a la base general. Però moltes vegades a la base de l'estalvi la part dels guanys patrimonials passen un cop cada X temps. Doncs si jo tinc unes accions, el dia que les venc, les tinc 20 anys i les venc, aquell dia guanyo diners i he guanyat uns diners que se m'han generat durant 20 anys, durant els anys que he tingut aquelles accions. Igual que si venc un immoble. Si venc un immoble al cap de 20 anys, tot paga en aquella renda el guany que jo s'ha anat generant miqueta en miqueta durant 20 anys. Llavors, per aquest motiu, en teoria, és el concepte que els tipus de la base de l'estalvi siguin més baixos que els de la base general. Però tot i ser més baixos, doncs els han pujat a fins al 30% a partir dels 300.000 euros.
0: És que quan un veu això pensa en sous de futbolistes i no és el cas. Primera, que no són sous, perquè els futbolistes també cobren per la base general.
1: Clar, els futbolistes van a la general. Sí.
0: Però en qualsevol cas estan tocant la part de dalt de la base, de la base de l'estalvi.
1: Correcte, la part de dalt de la base de l'estalvi. Abans de la base de l'estalvi tenies només tres trams. El 19, el 21 i el 23, fins a 6.000, fins a 50.000 i fins a 200.000 euros. I a partir de 200.000 ja podies vendre per 210 que per 200 milions, que sempre era un 23. Llavors ara el que hem fet és afegit uns trams del 26, 27 i 30% a partir de 300.000 euros.
0: Això també ha de quedar clar, perquè que cotisi per trams vol dir que fins a X...
1: Sí.
0: És aquell percentatge.
1: Correcte.
0: De X a Y és l'altre percentatge.
1: Correcte.
0: No és que el total, és a dir, no són els 300.000 que
1: Correcte.
0: Tributen el 30%, sinó que seria l'euro, el 300.001, doncs l'euro final tributaria el 30%.
1: Exactament, sí, sí. I els euros anteriors tributen els tipus que toqui, perquè si no, si això no fos així, hi hauria el que se li diu l'error de salto, no? L'error de salt, que quan passessis a guanyar 300.000, per guanyar un euro més...
0: N'hauries de pagar
1: més de l'euro, perquè pagaries per el tipus superior pels euros guanyats abans dels 300.000 i perdries diners, no?
0: Clar.
1: Perquè no perdis diners, cada tram s'aplica a partir d'aquell tram. La base general, per exemple, tota renda té un mínim exempt, no? Té un mínim exempt. Els primers 5.550 euros per tot resident fiscal espanyol no paguen impostos. A partir d'aquí, en funció de si tens més fills, menys fills, cònjuge que treballi, que no treballi, discapacitats, ascendents a càrrecs, aquests mínims es van ampliant. I a partir de que se t'acaben aquests mínims, doncs llavors comences a pagar. Que estàs en el 19%, comences el 19%. Que estàs en el 24,5%, doncs el 24,5%. Comences a pagar on sigui, no? Però tens una part al zero, exempt, després comences a pagar i quan vas passant de tram perquè vas guanyant més, doncs en el següent tram pagues el nou tipus, però només els euros del següent tram, com bé has dit.
0: Correcte. Sí. I això val per la base general i val per la base de l'estalvi.
1: Exactament, per les dues. Sí, sí, per les dues.
0: La base general té un quadre que més o menys s'ha mantingut o
1: sí,
0: hi ha hagut canvis?
1: S'ha mantingut el quadre. L'únic que ha fet aquí és la Generalitat, la part autonòmica, ha baixat una miqueta un punt a les rendes baixes, vale? Fins a 12.450 euros, que abans era el 20 i ara és el 19, i després també n'ha baixat un fins als 20.000 euros, ho ha baixat una mica. El que passa, que això és una miqueta el que dèiem abans com amb l'SMI, no? Si es baixa un punt fins a 12.000 euros, doncs aquell punt l'aprofita qui guanya 12.000 o qui guanya 500.000, perquè el que guanya 500.000 també guanya els primers 12 i també l'aprofita. Llavors, què han fet? Perquè aquests punts que han baixat fins a 20.000 euros només ho aprofiti qui guanya fins a 20.000 euros, han dit baixem els trams fins a 20.000 euros, però pugem a partir de 20.000.
0: Ah.
1: Llavors, a partir de 20.000 s'ha pujat d'una manera que tampoc tindrà incidència, perquè qui guanyi més de 20.000 no se li puja, perquè a la pràctica li baixa un punt fins a 12.000, però li puja un després, doncs, a partir de 22.000.
0: Sí, que queda compensat.
1: Queda compensat. Llavors, amb aquesta manera de fer, al final, què ha acabat trobant? Doncs que qui està per sobre de 20.000 estava com estava i qui està per sota de 20.000 li ha baixat una miqueta.
0: D'acord.
1: És el resum.
0: Perquè, de fet, per una banda cobra l'Estat i per una altra banda la Generalitat. Oi?
1: Sí.
0: Tenen les seves taules diferents. De fet, quan si t'imprimeixes l'informe final, com es diu, el model CENES...
1: Sí, el model CENES.
0: Allà et surt parte de l'Estado, parte de l'administració autonòmica.
1: Sí,
0: oi
1: sí.
0: Que, això s'ho tenen repartit, no?
1: Clar, la renda és un impost cedit parcialment. El 50% de la renda va a l'Estat i el 50% va a la comunitat autònoma. I no només està cedida a la recaptació, sinó també està cedit a nivell normatiu. És a dir, que et pots trobar que a l'Estat digui jo aquest any pujo els tipus i la comunitat autònoma digui jo aquest any els baixo. Això passa poc, no? Normalment és al revés. La comunitat autònoma els puja per sobre de l'Estat. Només hi ha Madrid que els té per sota de l'Estat. Però la gran majoria de comunitats autònomes, per la seva part, pel seu 50%, té uns tipus més alts que els de l'Estat. O sigui, quan paguem la renda, a l'Estat no paguem la meitat. Paguem, almenys aquí a Catalunya, una miqueta menys de la meitat i a la comunitat autònoma una mica més de la meitat. I aquesta part que té cedida, també normatiu, doncs implica doncs que els tipus poden ser diferents de la meitat de la comunitat autònoma, implica que hi poden haver deduccions autonòmiques i deduccions estatals. Per exemple, abans hem parlat de la família monoparental, que la incloïen amb una deducció autonòmica. Això és una deducció que hi ha a Catalunya, només. Bueno, només. Cada comunitat té les seves.
0: Correcte.
1: Les seves. Llavors hi ha deduccions com, per exemple, la del vehicle elèctric o la de les plaques solars, que dèiem, això són deduccions estatals. O sigui, només redueixen la part de l'Estat.
0: D'acord, és a dir, la meitat de la renda que pagues.
1: Sí, et pots trobar que facis els números i diguis, mira, jo faig les plaques, m'estalviaré 3.000 euros l'any que ve a la renda, no? Perquè ho compleixo tot, els certificats, etc. I després no te'ls puguis reduir tots perquè no tinguis prou quota a l'Estat. Vale?
0: Vale.
1: Pots arribar. Això passa a vegades. Això passa, acabes pagant impostos però pagues els de la comunitat autònoma, no els de l'Estat.
0: D'acord.
1: És una miqueta embolic, eh?
0: Sí,
1: però...
0: I és a dir, aquest tipus, per exemple, el tipus general del 19%, diguem,
1: sí,
0: d'on comença, aquí comencen sempre l'Estat i la Generalitat o també
1: sí,
0: pot canviar?
1: Sí, el primer diria que sí. Després és on es va enredant una miqueta més. Jo aquest quadre que he fet...
0: És el de la Generalitat, oi?
1: No, és un agregat d'Estat i Generalitat.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè, de fet, realment n'hi ha dos de quadres. Val?
0: Un per cada administració.
1: Clar, per la meitat. Però, bueno, per no complicar-ho...
0: Ara, déu-n'hi-do, els tipus que hi ha 19, 24 i mig, 27 i mig, 31, 34, 37 i mig, 40, 44, 46, 47, 48 i 50.
1: Bueno, això ve precisament perquè hi ha les dues parts. Llavors, n'hi ha algun...
0: Ah, d'acord.
1: Clar, n'hi ha algun tram que... comença perquè un a l'Estat té un tipus. Llavors, a la que la Generalitat canvia el tipus, no es posen d'acord ni en els trams. Cadascú va una miqueta, fa uns trams a la seva. I hi ha algun tram, per exemple, que és molt petit. Pues, mira, n'hi ha un que va de 20.200 a 22.000, el 27,5. Només és per 1.800 euros. No té gaire sentit, això. No? Però bueno, està muntat així perquè cada administració ho ha regulat diferent.
0: De la seva manera.
1: Sí.
0: Vinga, i una última qüestió, les donacions. Les donacions a entitats sense ànim de lucre.
1: Sí, això no és cap novetat, és una novetat dels anys anteriors, però bueno, sempre va bé recordar-ho perquè si la gent diu, ostres, pago molts impostos, com em puc pagar menys? Doncs mira, fent una donació a una entitat sense ànim de lucre, val? Una ONG, Església, Creu Roja, Càritas, Greenpeace, el que sigui, qualsevol que sigui una fundació o un organisme no governamental que estigui reglat.
0: Aquesta és la que t'anàvem a preguntar. Clar, a l'esplai del barri de la Cantonada no.
1: No, ha de ser una entitat acollida a la llei del mecenazgo.
0: D'acord.
1: I que això has de tenir una certa entitat perquè t'hi hagin catalogat allà, val? Però si és un d'aquests, com els que he dit, i molts més, doncs és interessant saber que els primers 250 euros, els primers 250 euros que dones, té una deducció del 80%. És a dir, a la renda en recuperes 200. Llavors, a la pràctica, tu amb aquella entitat l'has ajudat amb 250 euros per un cost per tu només de 50. O sigui, a canvi de 50 euros, l'entitat en rep 250. Doncs això està bé saber-ho. I a partir d'aquí, de més de 250 euros, la deducció oscil·la entre el 30 i el 40 i pico per cent.
0: D'acord. Hi ha algun lloc on es puguin consultar les entitats susceptibles?
1: Doncs, a veure, preguntant-li a la pròpia entitat, no?
0: D'acord.
1: Però, per exemple, tot el que siguin fundacions, sí.
0: Sí.
1: i tot el que siguin la típica pregunta, una associació sense ànim de lucre, no moltes ho compleixen, perquè per complir això has de tenir una certa estructura. Llavors, una certa estructura, doncs, la tenen les que són una mica més grans.
0: Perquè han hagut de fer tota aquesta tramitació per poder-se acollir. Anava a dir, ha estat una campanya complexa, ja l'estem acabant.
1: Bé, a veure, com totes, ha estat una campanya... Una de les complexitats, no ho hem posat aquí, no? Però ha estat les devolucions als mutualistes, no? Els mutualistes,
0: interessant,
1: per exemple.
0: Uh-huh.
1: Els mutualistes, aquest any, en principi, va ser els anys anteriors quan va haver-hi tot el xou, no? Que els motoristes van poder demanar que se'ls retornés uns imports perquè haver cotitzat els anys 60-70.
0: Sí, però les devolucions han estat aquest any, o han començat aquest any.
1: Sí, el que passa és que les devolucions a la renda no paguen impostos, perquè no t'estan tornant, així com quan et donen una subvenció et donen diners, llavors paga impostos conceptualment. Amb els mutualistes no els estan donant diners, sinó els estan tornant els diners
0: que els van,
1: que van pagar, que no havien d'haver pagat.
0: Que, de fet, els hi tornen amb interessos de demora.
1: Sí, llavors aquí és on va el què. Els interessos de demora són els que sí que han de tributar.
0: Amigo.
1: Són els que sí que han de tributar. Llavors, aquí, la complexitat és que, tot i que Hisenda ho pagués, a les dades fiscals, a l'inici de la campanya... no sortia ben informat en un gran nombre de casos. Val? Però bé, estem parlant que els interessos de demora normalment no acostumen a ser grans quantitats. Si algú ha tingut quantitats de devolució de mutualistes de 3 o 4.000 euros per cada renda d'any, aquí sí que poden pujar una miqueta més, però sí, han sigut devolucions més... No tan quantioses, doncs els interessos és poqueta cosa, perquè són devolucions de l'any 19 a l'any 22, llavors del 22 els interessos de poca cosa és poca cosa, el 19 una mica menys. Llavors aquesta ha sigut una de les problemàtiques que hi ha hagut a la campanya, no? Que fins ja ben entrat a finals de maig o el juny, aquí no s'estava segur amb les dades fiscals.
0: Ah, amigo, també.
1: Però la resta de coses, bueno, al ser més continuista, doncs bé.
0: Doncs mira, hem fet el fet, són les 12, per tant, ja ho saben, la dada que han de recordar, el 30 de juny s'acaba la campanya. Tenen encara temps, si no s'hi han posat és que van tard, però en qualsevol cas encara tenen temps. Dani Ferrarons, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé,
0: com
1: gràcies
0: sempre.
1: A vosaltres, com sempre.
0: I a tots vostès, doncs, bona revetlla, que passin un molt bon Sant Joan i ens retrobem el dijous, que tenim ple. Que vagi molt bé.

0: L'altre dia no va poder ser, però avui sí. Avui sí que podrà ser i avui conversarem, parlarem amb un cuiner sitgetà que s'ha endut el premi als millors callos del món. Podríem dir alguna cosa així, eh? Estem parlant del Campionat Mundial de Callos, aquest plat tradicional madrileny. Doncs l'acaba de guanyar un cuiner sitgetà. Què us sembla? Bé, no? Alberto González, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Escolta'm, això de que tenim el titular fet ja, eh? Això de que un sitgetà guanyi el Campionat Mundial de Callos, té tela sí, la cosa,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Va ser molt, molt emotiu i molt orgullós, la veritat. Molt content.
0: Alberto, tu ets cuiner, ets de Sitges, no? Però,
1: però
0: estàs a Madrid, tens un restaurant a Madrid amb la teva dona, no? El del Medio.
1: Així és.
0: Explica'ns una mica com va anar això, perquè tu entenc que vas començar cuinant aquí a Sitges, o què?
1: Bueno, jo soc sitgetà, vaig néixer a Sitges i em vaig formar a l'Escola Hoffman a Barcelona.
0: D'acord.
1: I no res, i després em vaig formar una mica fora d'Espanya.
0: Sí.
1: I als 30 anys, bueno, als 20 i alguna vaig conèixer la que ara és la meva dona, i que ja està a Madrid, i no res, i tenia clar que volíem muntar un restaurant, i bueno, al final vam venir aquí a viure aquí a Madrid i el vam muntar aquí. I ja portem quasi 9 anys.
0: Quasi
1: 9 anys.
0: Quasi 9 anys amb el restaurant?
1: Sí, així és.
0: I bé?
1: És. Bé? Molt bé, molt bé, perquè hem fet, com es sol dir, un traje a medida i ho obrim només de dilluns a divendres, el cap de setmana estem tancats, que això a Madrid t'ho permet fer, tancar el cap de setmana sent hostaleria.
0: Clar, això aquí a Sitges seria inviable, no?
1: Això seria inviable, i amb 4 nens que tenim, doncs conciliar seria difícil.
0: seria difícil. Per tant, diguem que heu aconseguit l'equilibri perfecte, no?
1: Allò, així és.
0: Treballar del que voleu, el vostre negoci, el vostre restaurant, però amb un horari que us pugui permetre atendre la família, no?
1: I a Sitges de vacances.
0: I així, exacte, anava a dir, continues venint per Sitges, eh?
1: Sí, ma mare viu a Sitges i sí.
0: Escolta,
1: ara que els nens són més grans, venim més.
0: Venim cap aquí. Per tant, el titular el tenim, un sitgetà ha guanyat el Campionat Mundial de Callos i ara explica'ns com arriba un sitgetà a fer els millors callos, que és un plat tradicional de Madrid, no?
1: Bueno, jo des de petit, els meus avis sempre s'han dedicat a l'hostaleria i els meus avis de part de mon pare, que eren de Burgos, pues, bueno, sempre els he vist cuinar i cuinava entre els plats, cuinaven els callos. I sempre pues, em fixava i de més. I, bueno, i amb la recepta una miqueta del meu avi hem anat canviant-la una miqueta, sobretot pues, millorant-la sobretot amb el temps, que amb quantes més hores i de més, doncs queda molt millor. I així va sorgir.
0: Per tant, aquesta recepta amb la que has guanyat, diríem que és una recepta, és la recepta de l'avi? O sigui, o inspirada en la recepta de l'avi, no?
1: Inspirada, així és. Sí.
0: És una mica també un homenatge, no? Perquè al final és un plat tradicional de tota la vida, no?
1: Sí, a Madrid és veritat que a la gent li encanta.
0: Sí?
1: Es mengen molt
0: a Madrid? Es demanen molt?
1: Es mengen molt i mira el calor que fa ara mateix i ho segueixen demanant.
0: És el que anava a dir, és d'aquests plats tradicionals, no? Com d'esmorzar de forquilla moltes vegades, que

0: guanyar, que els han fet diferents?
1: Pues no sé, nosaltres, bueno, a veure, tots els meus companys estaven tots molt bons i a més, però nosaltres l'únic que fem és posar-li molt, molt de carinyo i moltes hores. Estic 3 dies, des que començo l'elaboració fins que l'acabo, són 3 dies. I el tercer dia són 12 hores que estan fent xup-xup i no et mous allà.
0: Quantes hores? 14?
1: El tercer dia, que és el moment de sí? cocció final, sí? estic unes 12 hores
0: Caram.
1: Davant de la cassola i sense parar de remenar.
0: Caram!
1: I sí, perquè tregui tot el col·làgen i quedi com ho tenim, que jo crec que queda super, super equilibrat.
0: Per tant, és un plat que requereix molta atenció, eh?
1: Molta, molta. I arrel del premi, doncs la gent, ostres, ara tothom ve a buscar els callos.
0: Escolta'm, això que un català guanyi el premi als millors callos, que és un plat madrileny, no? És un plat sí. molt madrileny, què?
1: Bueno, res, molt bé, molt bé.
0: Ho han rebut bé, eh? Bueno, de fet, no ets el primer. L'any passat va guanyar un establiment de l'Hospitalet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ho haig llegit, sí.
0: Vull dir que és un plat que al final ha traspassat fronteres, no? I que els feu molta gent.
1: Molta gent. Havia gent de Galícia, d'Astúries, del País Basc, d'Extremadura, de Catalunya també hi havia.
0: Uh-huh.
1: O sigui, sí.
0: Era la primera vegada que t'hi presentaves?
1: Sí, perquè bueno, realment no em vaig presentar, ens van trucar
0: per
1: participar. Ja es veu que hi ha gent experta que durant l'any van visitant restaurants i els que consideren per ells que són els millors que estan fent aquest any, doncs et truquen i et pregunten si et vols presentar. I bueno, em van trucar i vaig dir, bueno, doncs sí.
0: Escolta, per algú que té un restaurant amb la dona, que d'alguna manera ha apostat per aquest món de la gastronomia perquè s'hi ha format, no? I que a més en aquest cas s'ha traslladat a Madrid i ha muntat el negoci allà, rebre un premi d'aquests o un reconeixement d'aquests, no sé si és com un impuls, és allò que dius, ostres, mira, per aquestes coses encara val més la pena tot plegat.
1: Sí, home, t'agrada, i al final dius, ostres, val la pena i t'agrada que la gent s'alegri per tu, que es posi contenta, perquè jo sí que...
0: Uh-huh. Hem de dir, a més, que hi havia un altre vincle sitgetà en aquest premi. No sé si n'ets conscient.
1: Quin?
0: No. Un dels jurats
1: sí?
0: és en Sacha Ormaechea.
1: Sí.
0: En Sacha Ormaechea té un vincle amb Sitges.
1: Ah, no ho sabia.
0: Doncs sí, i suposo que i el deus conèixer, no? Perquè ja suposo
1: doncs,
0: que el sector...
1: Sí.
0: Doncs
1: sí,
0: i li has de parlar un dia i a veure si és possible, perquè alguna vegada el vam convidar, però ell ve poc per aquí, i estaria sí. molt bé que poguéssiu venir un dia aquí a l'estudi, algun dia que estiguéssiu per aquí de visita a Sitges, i féssim conversa, perquè el Sacha Ormaechea té un local que té origen a Sitges.
1: Ah,
0: i ell, a més, té una samarreta, ell té una samarreta que passeja d'una manera més o menys habitual, en
1: sí.
0: la que d'alguna manera explica la història d'aquest... El seu local és local molt conegut a Madrid, oi, Alberto?
1: Sí, està molt a prop del medio.
0: Està a prop teu, està a prop,
1: sí.
0: no?
1: Sí,
0: doncs la propera vegada que li diguis, ja li pots preguntar. Digue-li, escolta'm una cosa, que m'he hagut d'entrar per la ràdio, ja li pots dir que el teu restaurant té vincle amb Madrid perquè el té, amb Madrid, amb Sitges perquè el té, i d'això ens ho va fer saber en Valen Montgai, d'aquí de
1: sí,
0: la Salseta,
1: sí, sí.
0: va ser qui ens ho va fer... Que ens ho va fer saber. És a dir, sí, que sàpigues...
1: Però pel tema de la gastronomia o pel
0: sí,
1: tema
0: sí, sí, sí.
1: De la fotografia, també, crec.
0: I... No, és per un tema de gastronomia. El seu, hi havia un restaurant a Sitges, penso, estic parlant dels anys 70, que tenia sí. vincle, és a dir, hi ha un origen, sitgetà en el seu negoci.
1: Ah,
0: de fet,
1: doncs, li diré.
0: Sí, sí, o sigui que...
1: A vegades me'l trobo pel mercat i de més, doncs quan el vegi li diré.
0: Sí, doncs que ho sàpigues, per això quan ho vaig veure que era membre del jurat, vaig dir, mira, sí. dic, d'alguna manera Sitges està aquí, el guanyador, no? Però també està d'alguna manera una miqueta al jurat. Alberto, parla'ns del teu, i aquest tenim aquí, que ens has parlat aquests callos, que entenc que és un plat que ofereixes al teu restaurant de manera habitual?
1: Sí, bueno, està la carta des que vam obrir, eh?
0: Sí? Des de...
1: la carta, sí.
0: I això...
1: Són dels plats que es queden allà fixes i... Sí.
0: I va ser sí, una decisió presa a consciència, eh? És a dir, és com...
1: Sí.
0: Si a Madrid té que haver... En un bon restaurant a Madrid té que haver un plat de callos.
1: Per mi sí. Perquè és veritat que no fem una cuina que és totalment tradicional com el plat dels callos.
0: Sí.
1: Una cuina més vanguardista,
0: sí.
1: però també pots menjar els callos.
0: Uh-huh. Uh-huh. Que... És a dir, és una mica com un rara avis dins la teva carta, eh? Els callos...
1: Sí. Sí, justament.
0: Perquè parla'ns del teu restaurant, i aquest tenim aquí, explica'ns el del medio, que hi trobem. en aquest restaurant.
1: Del Mirio és un,

0: És un restaurant molt petitet,
1: sí?
0: Molt petitet, molt acollidor.
1: Sí.
0: I que intentem que la gent quan entri es senti com a casa seva, com a casa seva, i no res, fem una cuina de, escollint un producte de primera, de temporada. Hi ha molts plats, o sigui, molts ingredients catalans, com ja entra en la botifarra, fem mars i muntanyes, ara quan ha sigut temporada del Peso del Maresme també el posem. Bueno, sobretot un bon producte, molt ben tractat, i, bueno, i alguns plats que donem una miqueta a la volta, no?
1: Escolta, m'he llegit en alguna entrevista que a la teva jaqueta de... no sé com es diu jaquetilla en català, no tinc molt clar, però bueno, la jaqueta que porteu aquests sí. cuiners, tu hi dus inscrit o, no? o brodat...
0: Comer i no ser comedido, no?
1: Comer i no ser comedido, d'on ve sí. això?
0: Bueno, vos un dia parlar amb la meva dona, no? Què ens agrada a nosaltres quan anem als jocs, no? Doncs menjar i no estar-te de res, no?
1: Uh-huh.
0: I, bueno,
1: és a dir, és una mica el lema del medio, d'aquest restaurant?
0: Sí, sí, sí. I compartir tot, que vinguis amb dos o tres persones i puguis provar un munt de plats i així pues, pots provar més coses.
1: Uh-huh. Per què el del medio, el nom?
0: Bueno, perquè estem en un callejón allà molt petitet, molt petitet,
1: sí.
0: Hi ha diversos restaurants i justament estem al mig i és el més petit de tots. I un dia estàvem davant de la façana i no sabíem quin nom posar i la meva sobra se li va a córrer, mira, el del medio. Ostres, ¿dónde quedamos? El del medio, vamos al del medio. O sea, així.
1: I així es va quedar, no? Tan senzill sí, sí. com això, no? La pròpia ubicació del restaurant. Et planteges o t'agradaria en un futur poder obrir Calcom a Sitges? O aquest tema de l'horari?
0: Sitges és el poble que més estimo, vamos, m'encanta. Però és veritat que pel tema de l'horari és impensable. És impensable poder tenir la vida que tenim ara mateix. La Setmana Santa aquí tanquem, a l'agost tanquem tot el mes. Nadal també. Llavors podem portar una vida pues, coordinada amb els nens.
1: Clar.
0: Que allà és impossible.
1: És impossible, entenc, perquè el negoci no tiraria, eh? Entenc, perquè
0: clar,
1: hi ha una
0: clar.
1: dependència massa gran de les temporades d'estiu, diguéssim, o de les vacances, no?
0: O d'hivern, els caps de setmana, Sitges, no pots tancar.
1: Clar, clar, clar, clar. Clar, clar. Per tant, entenc que mentre tinguis responsabilitats familiars, no?
0: Això... Prefereixo venir de vacances, no? I disfrutar amb els amics.
1: Clar, si tens agost de vacances, no sé si passes per aquí per festa major o què?
0: Bueno, ara, com els nens som petits encara, per festa major, que està hi ha tanta gent, encara no, però Setmana Santa sempre venim.
1: Uh-huh.
0: I ara, a l'estiu, pues, començarem a tornar a vindre.
1: Escolta, sí. No sé si hi ha hagut, és a dir, aquí els amics d'aquí de Sitges, la família d'aquí de Sitges, quan han vist, clar, la teva cara, el titular amb el teu nom, dient que havies guanyat aquest plat, què t'han dit?
0: Doncs se n'ha alegrat molt. Sí. Home, és que som amics, ens estimem molt tots. Sí.
1: Et deuen haver demanat els callos ja, o els han provat?
0: Els han provat, bueno, de fet, fa un mes així que vaig anar a Sitges, vaig portar allà dos tàpers per l'Edu i el seu pare, que són els del racó del vi.
1: Sí.
0: Doncs els vaig portar allà uns tàpers perquè ho provessin. Sí.
1: Això és el que té el ser cuiner, no? Has d'arribar sempre amb tàpers aquí, no? O això
0: sí,
1: et toca
0: sí,
1: fer
0: sí,
1: la paella, et toca cuinar, no?, quan hi ha trobades.
0: Sí, sí. Ja et demanen, sí.
1: Però t'agrada, entenc, no? És
0: clar,
1: a dir, també ho porteu.
0: Clar, sí, i tant.
1: Albert, escolta'm, doncs, un plaer, enhorabona per aquest premi, per guanyar aquest campionat mundial de callos. Entenc que això és un premi anual, no? És a dir, l'any que ve hi haurà convocatòria i el guanyarà...
0: Així és. No sé si l'any que ve, perquè aquest era l'any que ve és el desè aniversari, crec.
1: Sí. Sí, aquest era el nou. Sí, exacte.
0: Sí, no sé si vaig escoltar que volien fer com campió dels campions, com de tots els guanyadors volien fer, a veure qui era. No sé, vaig escoltar alguna cosa així.
1: D'acord, doncs escolta'm, presenta-t'hi, a veure si t'hi deixen presentar, i ja seria la bomba, que guanyessis el campió dels campions dels callos, que fos un sitgetà, que dius, home, si hi ha un plat menys sitgetà, probablement serien els callos.
0: Sí.
1: Però escolta'm, que hi hagi un sitgetà que els faci bé, que a més és veritat que és un plat, sí, també, no sé si hi estàs d'acord amb mi, és un d'aquells plats que és amor-odi, no? És a dir, o t'encanten o no t'agraden gens, no? És a dir, només que no agrada, el rebutja. Hi ha gent que moltes vegades aquesta cosa de textura li fa com cosa, no?
0: Ja ho rebutja la gent, molta gent, sense provar-ho.
1: Exacte,
0: sí. Perquè, per exemple, la meva dona, la meva sogra, oi, no me gusten, i vinga, prova-los, i ho han provat, i ara els encanta.
1: Clar.
0: Sí, al final, i després d'un plat així, hi ha molta cuina darrere, no? Hi ha molta cuina de fer un bon caldo, de guisar, no? De, de cullera i, ostres, si ho fas bé...
1: Potser el nom no acompanya gaire, no? Això de dir callos et sona una mica llets, no?
0: Sobretot pels joves, no?
1: Sí, és veritat, però és curiós perquè hi ha altres plats tradicionals, no? Que, no ho sé, que potser tenen més tirada,
0: sí, sonen,
1: no?
0: Sí, sonen millor.
1: Sí, però també és veritat que els callos, a qui li agraden els callos, li agraden molt els callos, és a dir...
0: Sí, sí, bueno, hi ha gent que bueno, fa rutes de menjar callos, saps? O sigui,
1: tu recordes la primera vegada que els vas tastar? Va ser amb el teu avi?
0: Seria amb el meu avi, però ja no ho recordo. Tindria, o sigui, ara tinc 40 anys, doncs amb 14, suposo. Sí, sí, i jo crec que al principi tampoc m'agradava. Eh?
1: I això de la cuina et ve d'ell o d'on et ve?
0: Sí, sí, sí, d'avis, els pares de ma mare també es dedicaven, entre comies, a l'hostaleria. Sempre hem estat lligats a l'hostaleria. Ho veig com normal, vamos.
1: Per tant, ho has tingut sempre clar, que t'hi voldries dedicar?
0: Sí, sí, la veritat és que sí, és que ho veia, és com et dic, ho veia com normal.
1: Sí. Molt bé, doncs Alberto González, aquest sitgetà que s'ha endut el premi als millors callos del món, que viu a Madrid amb la seva dona, que tenen aquest restaurant El del Medio. On està de Madrid aquest restaurant?
0: Està a la calle Costa Rica número 28.
1: I això és la zona de...
0: Això és la zona de Chamartín.
1: De Chamartín, d'acord. Doncs sí, més que res, per si mai algú de Sitges va a Madrid, sí, escolta, mi ha de buscar llocs per anar a dinar.
0: Benvingut.
1: Exacte.
0: Venen molts catalans, eh?
1: Ja m'ho imagino, sí, sí, que a més aquí que et deu conèixer molta gent i deuen aprofitar la vinentesa, no? Sí, però nosaltres amb el que ens quedem això, és que un sitgetà ha guanyat el premi al Campionat Mundial de Callos. Mira, escolta'm, ens omple d'orgull, Albert. Un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Carla.
1: Adéu-siau, adéu.
0: Adéu, gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 2:15 del matí. Anem a posar cara i anem a descobrir qui hi ha darrere de Photositges. Segur que ja, si vostès escrolegen per Instagram, segur que han arribat a Photositges i han xafardejat i han tafanejat, perquè hi ha moltíssimes fotografies de tots els actes, esdeveniments i tot el que passa al municipi. Potser fins i tot en alguna s'hi han vist i han pensat: què és això de Photositges? Què és això? Qui hi ha aquí darrere? Doncs nosaltres hem anat a cercar-ho i la sorpresa ha estat com qui ens ha arribat és un jove apassionat i amant de Sitges, que amb tota la il·lusió ha creat aquest projecte, que nosaltres pensàvem que darrere doncs, hi havia adults, professionals, amb un negoci repensat, i no, el que hi ha bàsicament és l'amor per Sitges d'en Joan Manel Parejo. Què tal, Joan Manel?
1: Bon dia, Carola, molt nerviós.
0: Estàs nerviós? Doncs no estiguis nerviós, perquè això és una conversa amena i tranquil·la, i ara deia, Joan Manel, jo quan vaig contactar amb tu pensava que parlava amb un adult que havia engegat un negoci, no un negoci, que és Photositges, i resulta que ja veurem si això evoluciona en un negoci, entenc que t'agradaria,
1: ja
0: no?
1: Veurem,
0: ja
1: sí,
0: veurem,
1: sí.
0: Però això neix, que deia jo ara, neix del teu amor per Sitges.
1: Sí, home, de la passió, per la cultura, per la societat, per Sitges en general, des de ben petit. Això, mira, des de amb ma germana de petit ja començàvem, després, per desgràcia, la vaig perdre, però això també ha impulsat una passió per captar el moment i sempre estar-hi a tots els punts on
0: anem
1: la
0: això,
1: cultura i la
0: anem això, Joan Manel, és a dir, d'entrada a tu t'encanta Sitges.
1: Home, no,
0: i vius, en Joan Manel hi viu amb la família a Ribes, com tants altres sitgetans, no? Que per,
1: sí.
0: Ja saben, que ja, no hem d'explicar res. És a dir, viure a Sitges no és fàcil, perquè el tema habitacional està molt complicat i vas haver d'anar amb la família a Ribes.
1: Sí.
0: Per això, tu et continues considerant sitgetà?
1: Home, de tota la vida, això des del primer moment.
0: De fet, tens arrels sitgetanes molt profundes, perquè
1: sí,
0: el teu avi, qui era el teu avi?
1: Mon avi Isidro Mestres, una persona molt important que va continuar a la Festa Major de la Guerra Civil, al Corpus, que va fer d'intermediària perquè la Festa Major i tots aquests actes poguessin continuar en un temps difícil on potser no pogués haver continuat.
0: Tot aquest amor de Sitges, tu creus que et ve d'ell?
1: Potser sí. Home, mon avi també pintor de tota la vida, mon àvia també que era considerada la dona més elegant de tot Sitges.
0: Ah, sí? Qui era la teva àvia?
1: La Petra Medina Almena, poeta d'aquí de poble, cordobesa de tot cor i enamorada de Sitges.
0: I t'explicaven les històries, tot plegat, i a tu això anava calant, anava calant.
1: De mica en mica s'omple la pica i ha calat.
0: Ha calat fort, que s'ha anat a Ribes i ell és igual, i m'explicava, explica'm aquesta anècdota que m'explicava la teva mare, que éreu petitets, estàveu ja vivint a Ribes, però no us adormíeu fins que no passàveu, o sigui, passejàveu per Sitges.
1: Érem molt insistents, ma germana i jo, i dèiem a uns pares, home, que volem baixar Sitges, per totes les nits baixaven, tot i que hi hagués escola, o a l'estiu sobretot, baixàvem al passeig marítim, donàvem una volta, i ja quan entrava l'olor de la mar i veiem la punta, les llums de la fragata, tot això, ja deia, mira, ja és el moment.
0: Ara ja
1: agafàvem, ens agafàvem els de la maneta i ja dormir fins que arribàvem a la casa, que hi havia moments que tampoc ens havien de pujar com un sac de patates, però mira,
0: és a dir, Sitges et generava com aquesta calma, no? Necessària, sí. Que necessiten els nens petits, sobretot, no? Per adormir-se.
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: t'ho
1: sí.
0: Generava Sitges, al passeig, al mar, l'olor,
1: sí.
0: Fins i tot,
1: L'olor,
0: és a dir,
1: sí.
0: L'olor també la distingeixes, l'olor
1: so,
0: de Sitges,
1: el
0: no?
1: El so del mar, l'olor del mar, les llums del passeig marítim, tot el que sigui, una mica de xerrameca també.
0: Joan Manel, i d'aquest amor per Sitges i d'aquesta tragèdia, no?, que viu la família, que és la pèrdua,
1: sí.
0: De la germana, neix com aquesta necessitat de captar el moment, no?
1: Sí, és una necessitat i una passió per captar el moment, tots els moments on ja és la passió per la cultura, captar el moment amb la cultura, que tothom pugui veure i rememorar moments on no ha sigut feliç, no? Estar en
0: perquè
1: societat,
0: la fotografia germà, té no? Això, no?
1: Sí.
0: És a dir, què t'aporta a tu la fotografia?
1: Mira, felicitat, calma, alegria, estar amb tots els que som amics, amb la família, es fa germanor entre tot el poble, no? Assistir a cada esdeveniment, que són molts, que aquí Sitges hauríem de fer una web de què coi passa a Sitges cada dia.
0: Escolta'm una cosa, la gent més fiable,
1: sí.
0: I ara faré aquí autopromoció, la gent de Ràdio Maricel.
1: Sí, home, clar.
0: És la gent més fiable, ja t'ho dic ara, perquè ja. Està tota la nostra agenda, la municipal, la que no és municipal, els actes que ens envien per altres bandes. És a dir, si mai dubtes, ves a agenda.radiomaricel.cat i allà està tot el que passa a Sitges.
1: Home, els millors, els millors.
0: No, els millors no ho sé, però l'agenda de Ràdio Maricel, que a més la porta principalment en Pitu, funciona molt bé. Per tant, dèiem, d'aquesta passió per Sitges i d'aquesta necessitat de captar el moment, no?, que et permeti reviure, no?, moments bonics i tot plegat, decideixes que vols crear això de Fotositges i el primer que fas és demanar-li a la mare que et deixi obrir un perfil d'Instagram. Això és el primer que fas?
1: No, mama, tenia el juliol de l'any passat, perquè jo mai he tingut xarxes socials,
0: sí.
1: Vaig començar i segur que et sona Joan Manel 1214 amb una punta de Sitges, Sàtira del Retiro.
0: Sí.
1: Era
0: aquest
1: jo,
0: eres
1: era
0: tu.
1: Jo. Sí.
0: És que no ho hem dit, jo he dit, és molt jove. És que en Joan Manel té, quants anys tens, Joan Manel?
1: 14, els vaig fer el 24 de maig.
0: El 24 de maig ha fet 14 anys, per tant, cursarà l'any que ve tercer d'ESO.
1: Tercer d'ESO, sí senyora.
0: Per tant, és joveníssim.
1: Sí, sí.
0: I deies, vas crear aquest primer perfil d'Instagram. No tenia xarxes i vas fer aquest primer perfil. Amb quina intenció, amb quina voluntat?
1: Mira, en passar-ho bé, en fer conèixer la gent tot el que feia, tot el que fem, tot el que fèiem aquí, per exemple, amb el Retiro, el Prado, Festa Major, Corpus, tot el que sigui, ho posava allà. També amb una professora que dèiem, no, és molt incendiario, no? Perquè, clar, com ara estic fent com un llibret que és pel Retiro d'història, societat i tot això, i llavors hi fèiem també una mica de sàtira del Prado, també hi fèiem una mica sàtira de l'Ajuntament, dels partits polítics, per Carnaval, tot això, i mira, un incendiario.
0: I així vas començar. I com arriba això a Fotositges?
1: Mira, doncs un dia que dic, mira, m'agrada molt, també perquè una mica de toc, agafo la càmera, bueno, la càmera encara no tenia, me la van prestar, me van fer un préstec, el primer va ser el mòbil, vaig començar a fer fotos per tot el poble, dic Déu-n'hi-do, semblo aquí el Correcaminos, i vaig començar a fer fotos amunt i avall, es va començar a posar, dic, escolta, això m'agrada molt Sitges, i vaig començar a posar-les, després vaig començar amb la primera càmera, vaig començar a posar fotos, que són les primeres que hi ha, i després amb la càmera Canon vaig començar a fer-ho tot.
0: Ja vas fer un pas, vas dir, això m'agrada molt, ara vull una càmera.
1: Ara més gran.
0: Més gran,
1: Això hi ha més, hi ha més, hi ha més.
0: Amb quina càmera fotografies?
1: Amb la Canon 1300D, de moment, tinc també amb una motxilla, que normalment no és la que porto, perquè hi ha teleobjectius, hi ha per netejar la càmera, hi ha dues bateries, i és una mica molt armatoste.
0: I has decidit que el que vols fer és fotografiar tot el que passa a Sitges.
1: Tot el que passa a Sitges, tot mira,
0: tot.
1: Perquè pugui reviure la gent els moments que li agraden.
0: Sí, i clar, ja ho estàs fent, estàs en marxa, entenc que això et representa passar-te gairebé 24 hores aquí a Sitges, no?
1: Gairebé, i diria que gairebé no, perquè jo vaig a Ribes només per dormir, vull dir, jo estic tot el dia aquí a Sitges, amunt i avall, Retiro, Prado, el que sigui, amb les castanyoles, o amb la dansa, o amb el jazz, tot el que sigui, amb el Corpus, Festa Major, Carnaval, aquí tot el que sigui, vaig jo, faig quatre fotos, són 2.000 per cada esdeveniment, i llavors s'han de posar els drets d'autor, s'han de posar la foto, enquadrar-la, posar-hi fotos.
0: Clar, és això, és a dir, no és només fer la foto, no, després tens tota la feina d'edició, no?
1: Clar, posar la web, que ara tinc dos webs, ara de coordinar una mica tot, però bé, això...
0: I amb quina intenció? És a dir, tu crees això una mica a partir d'aquesta passió per Sitges, d'aquesta voluntat de captar els moments, no?
1: Sí.
0: Entenc que de compartir-ho, no? Ganes de
1: compartir-ho. Sí.
0: I què més? Hi ha alguna cosa més aquí? És a dir, no sé si ha arribat el punt ara de que estàs fent tantes fotos, de que veus que la gent et segueix, no? Que la gent et pregunta. Has pensat, ostres, igual això puc monetitzar i d'aquí puc fer alguna cosa més interessant?
1: Sí, mira, poder parlar amb ara a la dansa fa dos mesos,
0: sí.
1: Vam parlar, mira, si podia fer una mica com el Gasó, és tot inspiració d'altres empreses, tot,
0: sí.
1: Que sigui, també de Ràdio Maricel, tot i que no, agafo una mica les fotos i ja quedarà pendent què es fa amb les fotos, si es poden vendre, si es fa un negoci, si es pot convidar més gent que vingui a ajudar, també poder...
0: Això no estaria mal, no? Perquè si no acabaràs esgotat, eh?
1: El acabaré derruït d'aquí, déu-n'hi-do.
0: Perquè l'estiu és intenset a Sitges, eh?
1: Sí, no, clar,
0: fa una calor. Ara no tens classe, et passes el dia fent fotos.
1: Sí, tot el dia fent fotos, amunt i avall, com sempre he fet, mira, des del març, que vaig començar a posar coses, que vam començar amb un petit grup, però per coses de la vida torno a estar sol. Però bé,
0: és a dir, això va néixer que éreu uns quants.
1: Sí, bueno, érem uns quants, una mica... Els que els agradava tot això, no? Uh-huh.
0: Ho han anat deixant, o què? Massa intens,
1: bueno,
0: o què?
1: Massa intens, masses coses, no? Perquè potser totes les empreses es centren, mira, faig dues coses i ja va bé. No, a fer-ho tot, a matar-se a fer-ho tot, el jazz, la dansa, les castanyoles aquí...
0: Clar, no dius...
1: Que tampoc vull que la gent que, a la que vaig i que m'ho demana digui no, home, no, és que pobre, home, no. Jo ho faig perquè m'agrada, la cosa és que per decisió personal acabi fet un nyap.
0: Perquè ha arribat el punt en què et demanen, en què t'escriuen, et diuen, escolta, sí, fem aquest acte, vine a fer fotos.
1: Sí, sí, sí, per exemple, amb la Maite Ferrer, les castanyoles aquí al Prado, van estar l'altre dia al Retiro i mira, a mi que m'agrada tot això, vaig dir, mira, escolta, vaig, passem una bona estona amb la música i mira, doncs es fa un moment, fan quatre fotos, fan uns vídeos, ho compartim amb ells i també es dona a conèixer una mica tot l'art local, no?
0: Uh-huh. És un jove ambiciós, Manel. Ell ha començat així, ara ho deia, eh? Han anat caient alguns dels companys, potser per aquesta ambició que té ell, vol deixar escapar cap acte, vol que aparegui tot, vol les fotos, després les vol penjar, les vol publicar, les ha d'editar mínimament, òbviament, però és que no només això, la seva idea traspassa Sitges.
1: Clar.
0: Perquè tu has pensat el que t'agradaria, de fet ja hi han creats els perfils de Foto Ribes, sí, i Foto BNG, que seria Fotos Foto Vilanova, no?
1: Sí, llavors vam ser un dia, tot això neix de que un dia, per exemple, al jazz ens vam trobar un home que dic, mira, escolta, jo faig fotos a Vilanova, si vols podem anar a fer un dia fotos, i al cap de potser un mes, cosa així, ens vam trobar allà fent l'esmorzar a les Roquetes, ens vam trobar amb l'antiga alcaldessa de Ribes, la Abigail Garrido, que va dir, escolta, mira, seria bo, mira, ja que tens l'empresa, que no sé si empresa perquè no monetitzo res, però de moment estaria bé que es pogués fer una mica també a Ribes, i ja seria una mica promocionar tot l'art local com un turisme, que la gent pugui veure tots els actes que es fan a tots els pobles. De moment
0: clar,
1: estic sol.
0: Clar, clar. De moment no es fa perquè estàs tu sol i clar, tu et centres en Sitges.
1: De moment jo em centro
0: en Sitges. Tu fotografia Ribes o Vilanova, de moment no hi tens interès,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, no, interès no, perquè vaig alguna vegada a Ribes sobretot, perquè a l'escola... Clar,
0: i estudies.
1: A l'escola, potser a fi de curs vam estar allà, o jo què sé... En tot això dels indians, que tampoc vaig anar perquè tot es queda junt i amb el Corpus i això d'allò, i no es pot fer totes les coses perquè ajuntaments de la comarca, feu les coses amb separació, si us plau.
0: Ui, ho tens molt difícil, això.
1: Sí, no, això és molt difícil.
0: Ho tens molt difícil que s'adaptin a les teves necessitats. Però en qualsevol cas, entenc que el somni o el que t'agradaria és potser que més gent de Ribes o de Vilanova es poguessin incorporar a l'equip, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I poder oferir aquest servei d'imatge, perquè no deixa de ser un servei d'imatge, no?
1: Sí, sí.
0: Dels municipis, de l'agenda dels municipis, en tot amb una mateixa, sota un mateix paraigua, no? Que és aquest garraffotografia.cat.
1: Sí. De moment vaig obrir perquè dir, ho tinc aquí de moment, ja està posat, ja de moment està la fitxa posada, ja més endavant, si vull començar, si tinc l'equip, si tinc els recursos,
0: ja veurem,
1: començarem, ja veurem.
0: Escolta'm, què és el que més t'ha agradat fotografia fins ara?
1: Ui,
0: de Sitges?
1: Estar a prop de la gent que sempre potser havia admirat, no? Com per exemple tu, Carola.
0: Ah, gràcies.
1: O mira, amb tothom que hi havia estat, per exemple, ara he conegut molta gent, no sé, ara... amb el Retiro al Prado, a l'Ajuntament,
0: però d'actes,
1: a Carnaval...
0: Però de quin acte? És a dir, no sé si hi ha alguna... Per exemple, el Corpus és molt,
1: el Corpus,
0: és molt fotografiable, no?
1: Sí,
0: i és molt fotogènic,
1: molt,
0: no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha algun acte, o si fins i tot hi ha algun acte que t'ha sorprès, t'ha dit, ostres, això no em pensava que seria tan fotogènic, i ho és.
1: Mira, la màgia de la fotografia, que potser hi fas 40 malament i fa una que es dius...
0: Aquesta està bé, no?
1: Aquesta està... per posar-hi l'eco.
0: I qui t'ha ensenyat a fer fotos?
1: Mira, ho he fet jo sol.
0: Tu vull sol, eh?
1: Fins
0: autodidacta,
1: fa...
0: eh?
1: Sí, sí, a la fèria d'abril del Retiro, no? Que va haver-hi els jardins, que van fer-hi festa, fins i tot no sabia dir tot com funcionava la càmera, perquè jo m'esperava 2-3 segons, i després vas descobrir que per un foradet de la càmera, si fas així, pots fer moltes fotos seguides, i queden millor, queden enfocades, i dic, ostres, porto... un mes o dos fent el Canelo, tu.
0: Si estàs aprenent, diguem, sobre la marxa, eh?
1: Sí, ara ho tinc tot una mica més clar, perquè sé tot les... Ara no trobo la paraula, però les freqüències,
0: sí,
1: les que podem fer fotos, com posar les fotos perquè surtin més enfocades, per on surtin més fotogènic, també, i, bueno, de moment vaig aprenent, de mica en mica.
0: Quin lloc de Sitges és el que més t'agrada fotografiar? Tu que t'has mogut per tot el municipi.
1: Ui, això difícil. Difícil.
0: Va,
1: és...
0: digue'm un que t'agradi molt.
1: Racó de la Calma, per exemple.
0: Racó de la Calma.
1: Racó de la Calma, per exemple, perquè sempre es pot fer una foto, un vídeo, perquè...
0: Sempre queda bé,
1: és
0: no?
1: És molt bonic, sempre queda bé. Sitges és això, sempre queda bé. O també el Baluart, a la plaça de l'Ajuntament, que hi ha tot... o el Cap de la Vila, que sempre que hi vaig faig una foto, de tenir 40.000 fotos del Cap de la Vila, i sempre les faig d'una manera diferent, perquè o és al matí, a la tarda, a la nit, el punt que sigui, nublat, nublat o sense, o una mica entremig, fa una calor que et mors, o a lo millor fa un fred que pela.
0: Escolta'm, et veurem per Festa Major, per Santa Tecla, fent fotos?
1: Esclar, mira, a Carnaval potser no, perquè...
0: Carnaval no?
1: Carnaval potser no, perquè tinc una escola com d'aquell que diu el Tintero, algun acte sí, òbviament, però serà en un altre paper.
0: Ah?
1: En un altre paper, potser.
0: Amb el Carnaval, que hi participaràs, sí, o què?
1: Bueno, d'alguna manera, esperem les entitats, a veure com...
0: Ah, molt bé, vaja.
1: M'enjorni molt les entitats, perquè també és això, perquè...
0: Home, les entitats els interessa, no?
1: Clar,
0: que hi hagi gent que fotografiï tot el que fan.
1: Sí, mira.
0: Sobretot si ho fan gratis, que entenc que de moment no està
1: sí,
0: fent
1: sí,
0: gratis.
1: Sí, de moment sóc jo que faig gratis.
0: Aquest és el tema, és a dir, potser en Joan Manel això ha començat com un hobby, igual arriba un dia que dius, escolta'm una cosa, aquí començarem ja... A demanar
1: una dinerets. Mica de calés, sí.
0: Sí, sí. En tot cas, Joan Manel, per trobar-te Fotositges, no? Instagram.
1: Fotositges.cat Instagram, perquè va haver-hi un problema que no ho vaig pensar, perquè jo tinc... m'ha fet gràcia perquè vaig comentar un dia a ma mare que, mira, jo sempre tinc ment de polític, perquè vaig fer Fotositges i, sí, i de sobte hi havia Fotositges, que és del grup d'estudis sitgetans.
0: Sí.
1: I llavors també a la web vaig posar una mena de portal de transparència, que no és molt portal de transparència, perquè encara no hi ha fet molta cosa.
0: Sí.
1: Hi ha una mica estadístiques...
0: Sí,
1: i hi ha tot això,
0: de les visualitzacions, exacte, sí, sí,
1: sí. I vaig descobrir que al govern d'Espanya hi havia un portal de transparència, llavors... sempre faig el que una altra persona ja ha fet abans, tinc ment de polític.
0: Joan Manel, el que ets és un jove molt inquiet.
1: Sí, sí.
0: Hi ha
1: sí,
0: moltes ganes de fer sí, coses.
1: Sobretot.
0: I molt vital, no?
1: Molt vital. Bueno, depèn de quan, perquè ara amb tot això se'n va la gent bé o se'n va la gent que estimes molt i que sempre ha estat al teu costat. Que
0: però em deies abans, mira, d'una tragèdia terrible com és la de perdre una germana petita,
1: sí,
0: n'has tret una cosa bonica.
1: N'he tret una cosa positiva, sí, que li deia sempre a ma mare, no sé què treure positiu d'aquí perquè això és ben dur, perquè te'n recordes d'aquest moment. I després, clar, després anar a l'institut, anar a l'institut i veure en aquest cas totes les noies que han crescut i estan amb energia i positivitat, no totes, perquè és clar, perquè adolescència és difícil i us ho dic per experiència. Veure amb un pla a ma germana, vull dir, ma germana sempre la degradava a l'escola i no va poder assistir-hi gairebé mai, perquè amb tot això de l'hospital sempre hi havia una excusa per fer que anés a fer proves, perquè ma germana va ser una mina de conejillo d'Índies, no? Una mica de prova que no va sortir de tot bé i la prova va acabar en una negligència i tot això. Però almenys he tret una cosa positiva i ara puc estar feliç, puc conèixer gent, ja veurem com durà.
0: És una manera bonica de recordar, no? Al final jo penso, o el que jo estic entenent, Joan Manel, i amb això a veure si acabem, és que tu li estàs ensenyant-nos i fent-nos veure que la fotografia et permet recordar, no? Persones, moments, situacions que has viscut i que potser ara lamentablement doncs no les pots viure, no les tens, però la fotografia et permet reviure, no? Aquelles persones que ara, per exemple, no tens, o aquell moment estupendo que vas viure i que potser no tornaràs a viure mai més, però la fotografia et permet com tornar a aquell moment.
1: Tornar a viure-ho tot des del primer pla, per exemple, en vas a un lloc, faig la foto, mira, escolta, això no hi era igual fa cosa de 6 anys, o mira, aquí hi era amb tal persona, o... És tot això, no? Revius tots els moments que t'han fet feliç.
0: Doncs escolteu, si el voleu fer feliç, l'únic que heu de fer és seguir fotositges.cat
1: i
0: seguir-lo.
1: Trucar pels esdeveniments,
0: exacte.
1: Aprofiteu entitats sitgetanes, que de moment ho faig gratis,
0: Aviseu-lo i vindrà a fotografiar-vos, a més farà i tindreu aquest record per sempre més, que és el que fa el Joan Manel, que és captar records i moments. Joan Manel, un plaer.
1: Sí, igualment.
0: Ha passat ràpid?
1: Gràcies. Sí, mira.
0: Ha passat ràpid, t'ho he dit, que passaria ràpid.
1: Sí, sí.
0: T'anirem seguint.
1: Vale, moltes gràcies a tot. Moltes gràcies per l'oportunitat i que vagi molt bé.
0: Un plaer.

0: Bona nit, són les 9. El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del producte interior brut. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. Pedro Sánchez demana al Comitè Federal del PSOE superar la corrupció. El secretari general dels socialistes ha defensat que ha actuat amb contundència en els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de cabdillisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu al Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. Rússia ha tornat a entrar a la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. D'aquest llistat en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi, així com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago.
1: Esports. Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha acabat sisè sent l'únic català que ha puntuat. Encara en motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Sortirà des de la pole, seguit dels Ferraris de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. I la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous també es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge.
0: Pel que fa al temps, es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques de Girona. Demà a la tarda, vespre i nit, s'esperen tronades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país, amb pedra i ventades sobtades.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres. Ho ha anunciat el president del Parlament, Jorge Rodríguez. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para
2: para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa X ha manifestat el suport de Catalunya a Veneçuela. El cap d'equip, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
5: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida, i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: A tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del producte interior brut del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini, que poden triplicar aquesta previsió. Ara passen 7 minuts de les 9 del vespre, encara en crònica internacional. A l'Afganistan, un terratrèmol de magnitud 6,6 ha afectat el nord-est del país, sense que se sàpiga encara si hi ha hagut víctimes. El sisme ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat i els efectes s'han sentit a Islamabad, la capital del Pakistan. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i austríaques temen per la de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca, els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
6: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé la onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. Una dona de 80 anys ha mort a casa nostra ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. En Crònica Internacional destaca que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha qualificat d'històric l'acord de seguretat firmat ahir amb el Líban, perquè creu que és legítima l'ocupació israeliana al sud del país mentre que Hezbollah no es desarmi. En una compareixença televisada, Netanyahu ha volgut deixar clar que l'acord és un cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
7: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: De fet, l'endemà de la firma d'aquest acord, Israel ha bombardejat el Líban amb l'objectiu de matar un membre de Hezbollah situat a la zona de Nabatieh, on hi ha una guarnició israeliana. El cap de Hezbollah, Naim Qassem, l'ha qualificat avui de greu error, humiliació i cessió de sobirania per part del Líban. Una part del mateix govern de Netanyahu també ha criticat l'acord. El ministre ultradretà, Itamar Ben-Gavir, considera que és un gran error perquè no creu que l'exèrcit libanès pugui desarmar Hezbollah. El pacte preveu que l'exèrcit israelià es retiri gradualment del sud del país i que l'ocupin els militars libanesos. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies, en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final de la guerra. En les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En clau política, ja s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per al 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses i amb les veus discordants que es preveien. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
9: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic en obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
9: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
0: Per la seva banda, el líder de l'oposició espanyola, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de cabdillisme i d'aferrar-se a la Moncloa mentre s'ofeguen corrupció. El cap de les files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Ho ha seguit des de Barcelona l'Àlex Giral Robert.
11: Indignat i taxatiu, Feijóo ha tancat el conclave del PP català, el primer des del 2018, carregant de valent contra Sánchez. El líder popular ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE per haver-lo aplaudit aquest matí i ha afirmat que és el cap de govern espanyol més autoritari des de Franco. Això després que una majoria al Congrés exigís aquesta setmana la seva dimissió.
12: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse de la cámara.
11: Feijóo ha escenificat una gran sintonia amb Alejandro Fernández després d'anys d'estira i arronses i li ha demanat que el PP català sigui la clau de volta de la sortida de Sánchez. Fernández li ha agafat el guant.
13: Asumimos el reto sin miedo y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
11: El polític tarragoní, l'únic candidat a liderar els populars catalans, ha aconseguit l'aval de més del 97% dels assistents d'un congrés que ha arribat amb 4 anys de retard per la mala maroma la direcció estatal. Com apuntaven totes les travesses, Juan Fernández ha estat l'escollit com a número 2 de la formació. El forat que deixa com a portaveu parlamentari del PP l'ocuparà Lorena Roldán.
0: És 9:15, obrim àrea de servei.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: La calor avui també fortíssima, no hem arribat als 40 graus, no tenim una onada de calor, però hi ha hagut dues comarques on s'han donat aquests valors màxims del dia d'avui arreu del país, de 39 graus, a Cabanes, l'Alt Empordà, i a Lleida, la ciutat de Lleida, concretament doncs el Segrià, 38,6. De fet, portem 6-7 dies, segons la zona, amb temperatures a molts indrets per sobre dels 35-38 graus. I recordem que dilluns passat arribàvem als 43 a Lleida i a Vilanova de Segrià. Bé, hem arribat avui també a 37 graus a Santa Coloma de Farners, 39 a Cabanes, com dèiem, 37 a Banyoles i a Porqueres, 38 al Poal o a Darnius, 37 a Figueres i a Mieres, a la Baixa Garrotxa, o 37 a Tremp. La situació no canvia gaire de cara demà al matí. Algun núvol baix al Delta de l'Ebre aquest diumenge, ja és el darrer cap de setmana del mes de juny, i ens portarà moltíssima calor. Cal dir que a la tarda, però hi ha canvis, hi ha novetats, arribaran tempestes, veurem amb quina categoria. En principi una mica desfetes, les fortes les preveiem cap a l'Aragó i Navarra, tempestes que allà seran violentes i que poden donar fortes ràfegues de vent a bona part de l'Aragó fins a la franja de Ponent, aixecant polseguera i probablement ràfegues d'oest-nord-oest que puguin superar els 70-80 km per hora. Això passaria a partir de les 6-7 de la tarda. Veurem si aquestes tempestes seques o engotellades o ventades arriben també a les comarques de Lleida o cap a l'interior de l'Ebre, probablement cap a la Terra Alta. Independentment, tempestes que podrien ser fortes a la Vall d'Aran, al Pallars i a l'Alta Ribagorça, que hi ha un avís del Meteocat de més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, ventades i alguna pedregada.
8: Tresca Info.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
8: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. I un apunt de mobilitat, ja s'ha restablert la circulació dels trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies de la ciutat de Girona. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat un servei en autobús. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els agents la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de començaments d'any. Finalment, han estat dues les persones ferides després d'un tiroteig al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. La investigació està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees, que ja està controlat i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en la causa. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir-lo. Avui no han detectat cap punt calent ni tampoc fumaroles. També està controlat l'incendi de vegetació agrícola de Tàrrega, a l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. I a la franja també està estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanaú i Alins i també de Peralta de Calassans ja han pogut començar a tornar a casa seva. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior del govern aragonès.
15: El incendio de Tamarite será por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio toda la Brigada Forestal del Gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: El govern aragonès, no obstant això, recomana a tota la població que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta. És el que pronostica Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i Empresa de la UOC.
16: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
0: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el que els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
17: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Ara es paga per tokens, és a dir, les unitats de text que el model d'IA processa quan se li fa una consulta. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia en la llista de paradisos fiscals, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia seria molt limitat, ja que el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar. Ho fa després de 35 anys de ser-hi gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També en surten Barbados, Dominica, Samoa i les Seychelles, i també Trinidad i Tobago. Els paradisos fiscals són països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners.
8: Esports.
0: Amb Oriol Rodríguez, bona nit.
18: Bona nit. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'ha d'acabar la fase de grups, jugant 6 partits. A partir de les 11 de la nit es tanca el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A quarts d'una de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. I finalment, a partir de les 4 de la matinada, juga l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, el tècnic argentí, diu que Messi avui serà suplent.
19: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría, ¿eh?
20: Con eso me basta. Con
19: y
20: eso
19: esa,
20: me,
19: esa pregunta...
20: Que me contesta porque soy yo, me basta.
19: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
18: Entre aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola. Ja d'aquest duel n'ha de sortir el rival dels espanyols. Els setzens de final serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això arriba l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0 amb un gol de Baena, s'ha classificat primera del seu grup, i ha eliminat la selecció sud-americana. Pau Cubarsí, el jugador del Barça, va parlar de la importància d'acabar primer este grup.
21: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
18: A l'altre partit de grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita, acabat amb els capverdians segons del grup en el seu debut al Mundial. Per cert, també el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració de combinat francès després de la mort de la seva mare tot just fa uns dies. D'altra banda, pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha passat Javier Saviola, l'ex del Barça, parla del Mundial que està fent Messi.
22: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
18: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya aquest dissabte de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta, ho ha valorat d'aquesta manera al Tot Gira.
23: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
18: En aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, no s'ha pogut recuperar de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contra rellotge. Demà es disputarà la prova masculina.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: A motor victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, el pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició i Marc Márquez ha acabat a la sisena. El de Cervera ha estat sisè en aquesta cursa sprint després d'una sanció al seu company d'equip, Pecco Bagnaia.
24: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
18: Amb aquests resultats, Marc Márquez ara és a 42 punts de Bezzecchi i la General. Demà a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position, Márquez surt setè i el seu germà, l'Àlex Márquez, ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, en un percentatge molt alt de possibilitats, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la temporada que ve. També motor, en aquest cas en Fórmula 1, George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria, que es disputa demà, la vuitena pole per Mercedes, amb 8 curses aquesta temporada. La d'avui ha estat polèmica, ja que Russell ha aconseguit el seu temps quan hi havia bandera groga a la pista per un accident de Verstappen. Tot i això, no ha acabat sancionat. Russell comparteix la primera fila amb el Ferrari de Leclerc, a la segona hi ha Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, i Sainz sortirà 17è, Alonso des de la posició 21.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
18: I un parell de coses abans d'arribar a 2:15. Demà en bàsquet, Catalunya jugarà un partit amistós. Ho farà el Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. També demà, diumenge, es juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu. El Vilafranca es va imposar el partit d'anada per 3-2.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. També destaquem que Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus. I a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. A punt tenim l'espai l'hemicicle amb Marta Corbalan. Amb ella repassarem què ha donat de si l'actualitat parlamentària i aquesta setmana entrevista la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo. I després anirem a Campdevànol, que ha inaugurat avui un museu a l'aire lliure, únic al Ripollès. Es diu Cor d'Acer i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble, amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. I de l'actualitat esportiva, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que el Mundial de Futbol aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups amb 6 partits. Destaca a les 11 el Panamà-Anglaterra i a Croàcia-Gana aquesta matinada, Colòmbia-Portugal i a les 4 Argentina-Jordània.
0: Pel que fa al temps, es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques de Girona. Demà a la tarda, vespre i nit, s'esperen tronades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país, amb pedra i ventades sobtades.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa quedaran aprovats la setmana que ve al Parlament de manera definitiva. El president de la Generalitat s'assegura així l'estabilitat del que queda de legislatura quan està a punt de complir-se 2 anys del seu mandat. Els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, permetran amb els seus vots que els comptes tirin endavant. Avui entrevistarem la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 han superat aquesta setmana l'últim tràmit abans de quedar aprovats definitivament dijous que ve. La Comissió d'Economia i Finances ha donat llum verda al dictamen del projecte de llei de pressupostos i al dictamen de la llei de mesures fiscals i financeres amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. La majoria de la investidura ha tombat totes les esmenes que havien presentat la resta de grups, més de 2.000, de manera que no se n'ha pogut incorporar cap als pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, el seu diputat Antoni Castellà ha acusat el govern de Salvador Illa de falta de diàleg.
4: És la primera vegada, crec que no m'equivoco, des de la restauració de la Generalitat de Catalunya, que un govern no accepta ni una sola esmena, no en recomana ni una. Per tant, estem davant d'un govern blindat, sectari i en el córner.
3: El PSC ha retret a Junts que no hagi donat suport

0: L'any que ve hi ha eleccions municipals i, si no s'avancen, també generals, i el 2028 toca les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Esquerra ha justificat el seu suport als pressupostos perquè, a canvi, els republicans asseguren que Catalunya guanya en sobirania. El diputat Albert Salvador ha posat com a exemple la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan a través del qual la Generalitat vol incrementar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans.
1: No tenim majoria parlamentària independentista i, a pesar de no tindre-la, un dels objectius que ens posem des d'Esquerra Republicana és anar fent guanys de sobirania.
0: Els comuns presumeixen d'haver arrencat del govern una inversió històrica en polítiques d'habitatge a canvi del seu suport als pressupostos. La seva portaveu és Susana Segovia.
2: Jo vull recordar que en aquests pressupostos la partida d'habitatge és de 1.250 milions d'euros per polítiques d'habitatge pròpies del departament, més 600 de l'Institut Català de Finances. Mai s'havia arribat a aquesta xifra.
0: Després d'un llarg camí, Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos nous la setmana que ve. Els últims comptes que es van poder aprovar són del 2023 i han estat prorrogats fins ara.
3: Té la paraula.
4: La Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP Defensem la Terra i presidenta del grup parlamentari.
0: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
4: Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país, però sí que li aporten oxigen a aquest govern perquè pugui continuar la seva gestió autonomista.
0: Diu que no aporten gaire cosa més als ciutadans, aquests pressupostos. Per la CUP són uns mals pressupostos?
4: Són uns pressupostos que venen a avalar la política del PSC, que és una política que pretén és normalitat, però una normalitat que el que amaga és el deteriorament dels serveis públics, l'abandonament del transport i, no?, l'abandonament d'algunes lluites, no? I, per tant, aquesta insistència a gestionar l'autonomisme i a gestionar els conflictes del país com si tot depengués només de com es fan les coses. I, per tant, sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
0: Entén el suport que dona Esquerra i els comuns al govern del PSC?
4: Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
0: Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
4: Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no?, aquesta legislatura. Els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no?, que no podien aprovar res. Jo crec que això és un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran, i per això per mi és una estafa a les persones.
0: I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
4: Al final, crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
0: Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
4: Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la DGAIA, que nosaltres hem portat a

0: antifrau a Europa, perquè veiem que antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquest cas. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és que es van allargant en el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. Aquest cas últim que nosaltres hem portat a antifrau a Europa surt de la denúncia d'una persona i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores, perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans. I després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que va jugant amb ella quan hi arriba.
1: A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
0: Jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem en situacions encara pitjors de com les vam trobar. I per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on han passat i han fet coses, les situacions estan pitjor.
1: La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
0: Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si amb això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de cavall de Troia d'ells amb aquest Parlament.
1: Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat 2 propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes 2 propostes.
0: Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació. Perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem 2 de 2 partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar i més si som capaços que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim 2 textos diferents i, per tant, té tota la lògica del món que recollim el que diu, de nou, la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre i aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
1: Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
0: Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
1: Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
0: A la Najat.
1: Què fa per desconnectar de la política?
0: La família, sortir, m'agrada molt la muntanya.
1: És puntual quan queda amb algú?
0: Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
1: Quin llibre ens recomanaria?
0: Doncs ara mateix m'estic llegint de la Gertrude Stein. Molt divertit, bueno, divertit el títol, perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època del naixement del cubisme a París. I, bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre. Us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
1: Què s'enduria en una illa deserta?
0: La meva parella.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
1: Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Trescat Info i fins aviat.
0: Fins aviat, moltes gràcies a tu.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
3: Són 9:45, obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: La calor s'imposarà aquest diumenge en aquest tram final del mes de juny excepcional. Portem ja 8 dies de moltíssima calor. Recordem, a principi de setmana, diumenge passat, doncs 4 dies d'onada de calor. I ara, potser en general, no estem superant els llindars de calor extrema, que avui tornarà a passar molta calor, però les temperatures són altíssimes. I, a més, amb xafogó a la costa, que està la novetat dels últims 3 o 4 dies, amb nits realment insuportables, costa de dormir a prop del mar, sense refrigeració, evidentment, amb mínimes tòrdides, per sobre de 25, 26 o 27 de mínima. Recordem que a mitjanit, valors de 30 graus al Pla de Lleida, tot, però també 28, 29, 30 arran de mar. Evidentment, després de matinada baixa a Lleida cap als 20, 22, 23, però a la costa, amb el mar calent, no baixa la temperatura mínima. Avui dia de sol, al matí 4 núvols a l'Ebre, algun nuvolet al migdia al Pirineu, i serà la tarda quan tenim novetats. Farà molta calor, farà sol, però a partir de les 5, 6, 7 de la tarda es formen tempestes molt fortes amb pedra, probablement a l'Aragó i Navarra. De forma indirecta viatjaran ràpid, amb vent del sud o sud-oest, i s'aproximaran a la franja de Ponent. Pot portar vent, ventades fortes, aixecar polseguera, alguna tempesta desfeta amb 4 gotellades, i a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o fins i tot la Vall Fosca, alguna tempesta amb pedra. Aquí les temperatures baixaran i, en canvi, amb aquestes ventades càlides, la temperatura pot pujar a la tarda o al vespre al sud de Lleida i a la costa tarragonina. Destaquem que a la Terra Alta hi pot arribar també alguna tempesta des de l'Aragó.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Un equip d'agents cívics vetllen per la seguretat i la convivència dels banyistes de l'Espai Natural Protegit Maria Rubies de Camarasa. Es tracta d'una de les mesures que s'inclouen en el Pla de Turisme Municipal, que té com a objectiu evitar ofegaments i la massificació de la zona. Alba Mor.
5: L'Espai Natural Protegit Maria Rubies és l'únic que recomana el consistori per al bany per raons de seguretat i salubritat. La zona atreu cada any milers de turistes i fa dècades que l'Ajuntament lidia perquè se'n faci un bon ús. Ho explica la regidora de Turisme, Elisabet Lizaso.
6: El dispositiu de seguretat que tenim cada estiu aquí en aquest Espai Natural Protegit és agents cívics que van fent aquesta pedagogia i parlant amb la gent perquè es respectin al màxim les normes de convivència, aquestes ordenances cíviques per respectar aquest entorn natural que tenim, a part d'aquest control d'accés també amb uns agents cívics que ajuden a ordenar els vehicles en aquest espai i que no hi hagi massificacions com havíem viscut en anys anteriors.
5: En relació amb la seguretat dels banyistes, cartells informatius adverteixen del risc de refrescar-se en un entorn fluvial i una línia de boies protectores evita que els banyistes s'apropin a corrents perilloses o remolins. En els darrers dos estius, 3 persones han perdut la vida a la zona.
3: El municipi de Campdevànol inaugura avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor de Ser i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall, tan arrelats a la història del municipi. Ens ho explica Cèlia Forment.
1: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor de Ser, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
7: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor de Ser? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
1: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de Graftec, Jaume Junquer, valora l'experiència que suposa el festival.
8: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
1: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.
3: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alicia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó, que ha arribat a la 52a edició, distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Montse Pujol.
9: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
10: El Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
9: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
3: I abans dels esports, us expliquem que el govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federals. Una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Washington considera que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. La decisió coincideix amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial.
2: Esport.
3: Amb Oriol Rodríguez, bona nit.
11: Bona nit. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada. S'ha d'acabar la fase de grups, jugant 6 partits d'aquí una hora. A partir de les 11 es tanca el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. S'ha de decidir qui acaba primera d'aquest grup. A quarts d'una de la matinada es tanca el grup K amb enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que també juguen la primera plaça de grup, i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a partir de les 4 de la matinada, juga l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins ja són primers de grup, poden fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, el seleccionador de l'Argentina, ja diu que Messi no serà titular.
12: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría. ¿Eh?
13: Con eso me basta. Con
12: y
13: eso
12: esa,
13: me,
12: esa pregunta...
13: Que me contesta porque soy yo, me basta.
12: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
11: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel n'ha de sortir el rival dels espanyols als setzens de final, serà o Algèria o Àustria. Tot això arriba l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, es va classificar com a primera del seu grup i va eliminar la selecció sud-americana. El jugador del Barça, Pau Cubarsí, va parlar de la importància de ser líders de grup.
14: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
11: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat amb els capverdians com a segons del grup en el seu debut en un Mundial. Per cert, més notícies del Mundial. El seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare tot just fa uns dies. D'altra banda, pel tot gira, aquest dissabte ha passat Javier Saviola, l'ex del Barça, parla del Mundial que està fent Messi.
15: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: Més coses que han passat aquest dissabte. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. S'ha imposat a la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat el Tot Gira.
16: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
11: En aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina en ruta. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència la cursa curta per davant de Yogura i també de Fabio Di Gianantonio, líder del Mundial, Marco Bezzecchi, acabat a la quarta posició. El tro de Cervera, Marc Márquez, ha estat l'únic pilot català que avui ha pogut puntuar. El de Cervera ha acabat sisè la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia, el seu company d'equip. En parla Márquez de Zon.
17: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
11: Amb els resultats d'aquest dissabte, Márquez ara és a 42 punts de Bezzecchi i la general. Demà a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Marc Márquez surt des de la setena posició i Àlex Márquez, el seu germà, ho farà des de la dotzena plaça. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara, com ara, les altres portes semblen més que tancades pel pilot de Roses. També en motor, en Fórmula 1, George Russell ha aconseguit la pole position al Gran Premi d'Àustria. La cursa es disputa demà, ho ha fet a Mercedes. Mercedes, de fet, ha aconseguit la 8a pole position en 8 curses aquesta temporada. A la primera fila també hi haurà Leclerc, el Ferrari. A la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. També aquest diumenge, partit amistós de la selecció catalana bàsquet contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau, seleccionador.
18: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tenim gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
2: Trescat Info.

0: El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. Pedro Sánchez demana al Comitè Federal del PSOE superar la corrupció. El secretari general dels socialistes ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, que reclama avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de capitalisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu del Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinitat i Tobago.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups amb 6 partits. A les 11, Panamà-Anglaterra i Croàcia-Ghana. A quarts d'una, República Democràtica del Congo, Uzbekistan i Colòmbia i Portugal. I a partir de les 4, Argentina-Jordània i Algèria-Àustria. I en ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que abans d'ahir es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge.
0: I l'últim titular pel temps, es preveu una nit força càlida, amb valors entre 28 i 30 graus cap a la mitjanit al litoral i al Pla de Lleida i amb xafogó a la costa. Amb temperatura nocturna tòrrida, mínimes entre els 24 i 27 graus. Demà es presenta un diumenge assolellat i molt calorós, però a la tarda i vespre farà un tomb amb tempestes, ventades i alguna pedregada a l'Alt Pirineu, la Terra Alta i a punts de ponent.
1: 3Cat Info.
0: 10 de la nit i 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres. Ho ha anunciat Jorge Rodríguez, el president del Parlament. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense llar. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com los topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa social X ha manifestat el suport de Catalunya a Veneçuela. El cap de l'equip, Oriol Corbella, ha explicat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar gent en vida.
6: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida, i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: A tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del PIB del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini que poden triplicar aquesta previsió.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 7 minuts, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca, als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
7: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a la capital, a París, a les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols. Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós al Baix Empordà.
1: 3CAT Info.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha qualificat d'històric l'acord de seguretat firmat ahir amb el Líban perquè creu que legitima l'ocupació israeliana al sud del país mentre Hezbollah no es desarmi. En una compareixença televisada, Netanyahu ha volgut deixar clar que l'acord és un cop dur per la milícia xiïta i per l'Iran, el seu aliat.
8: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: De fet, l'endemà de la firma d'aquest acord, Israel ha bombardejat el Líban amb l'objectiu de matar un membre de Hezbollah situat a la zona de Nabatie, on hi ha una guarnició israeliana. El cap de Hezbollah, Naim Qassem, l'ha qualificat avui de greu error, humiliació i de cessió de sobirania per part del Líban. Una part del mateix govern de Netanyahu també ha criticat l'acord. El ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir considera que és un gran error perquè no creu que l'exèrcit libanès pugui desarmar Hezbollah. El pacte preveu que l'exèrcit israelià es retiri gradualment del sud del país i que l'ocupin els militars libanesos. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final del conflicte bèl·lic. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
1: 3CAT Info.
0: Ja s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per l'any que ve, pel 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses i amb les veus discordants que es preveien. Madrid, Alba Gil.
9: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic en obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Ha admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
9: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
0: El líder de l'oposició espanyola, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de capdilisme i d'aferrar-se a la Moncloa mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Barcelona, Àlex Giral Robert.
11: Indignat i taxatiu, Feijóo ha tancat el conclave del PP català, el primer des del 2018, carregant de valent contra Sánchez. El líder popular ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE per haver-lo aplaudit aquest matí i ha afirmat que és el cap de govern espanyol més autoritari des de Franco. Això després que una majoria al Congrés exigís aquesta setmana la seva dimissió.
12: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse de la cámara.
11: Feijóo ha escenificat una gran sintonia amb Alejandro Fernández després d'anys d'estirar i arronses i li ha demanat que el PP català sigui la clau de volta de la sortida de Sánchez. Fernández li ha agafat el guant.
13: Asumimos el reto sin miedo y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
11: El polític tarragoní, l'únic candidat a liderar els populars catalans, ha aconseguit l'aval de més del 97% dels assistents d'un congrés que ha arribat amb 4 anys de retard per la mala maroma amb la direcció estatal. Com apuntaven totes les travesses, Juan Fernández ha estat l'escollit com a número 2 de la formació. El forat que deixa com a portaveu parlamentari del PP l'ocuparà Lorena Roldán.
0: I a l'espera de la sentència del cas Pujol, l'expresident ha demanat en l'homenatge que li ha fet la JNC a Planoles, al Ripollès, integrar els immigrants i no caure en el sectarisme. L'acte ha reunit unes 400 persones en presència de membres de l'antiga Convergència i de dirigents de Junts. Ho hem seguit des de Planoles amb la Berta Artigues Fontàs.
14: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte, no ha intervingut de manera directa, però sí que s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
15: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
14: Ho ha llegit Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacional de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. La jornada ha plegat unes 400 persones a Planoles, al Ripollès, vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull, però també a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la seva joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família, pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs a causa del seu deteriorament mental.
0: Hem arribat a un quart d'11 a 3Cat Info. Moment d'actualitzar l'àrea de servei. Mobilitat de seguida, després del temps, amb la crònica punt del Dani Ramírez. Pel que fa a la mobilitat, us hem d'explicar que ja s'ha restablert la circulació dels trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies a la ciutat de Girona. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat un servei en autobús.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
3: La calor s'imposarà aquest diumenge en aquest tram final del mes de juny excepcional. Portem ja 8 dies de moltíssima calor. Recordem, a principi de setmana, diumenge passat, doncs 4 dies d'onada de calor. I ara, potser en general, no estem superant els llindars de calor extrema, que avui tornarà a passar, molta, molta calor, però les temperatures són altíssimes. I, a més, amb xafogó a la costa, que està la novetat dels últims 3 o 4 dies, amb nits realment insuportables, costa de dormir a prop del mar, sense refrigeració, evidentment, a mínimes tòrdides, per sobre de 25, 26 o 27 de mínima. Recordem que a mitjanit, valors de 30 graus al Pla de Lleida, tot, però també 28, 29, 30 arran de mar. Evidentment, després de matinada baixa a Lleida cap als 20, 22, 23, però a la costa, amb el mar calent, no baixa la temperatura mínima. Avui dia de sol, al matí 4 núvols a l'Ebre, algun nuvolet al migdia al Pirineu, i serà la tarda quan tenim novetats. Farà molta calor, farà sol, però a partir de les 5, 6, 7 de la tarda es formen tempestes molt fortes en pedra, probablement a l'Aragó i Navarra. De forma indirecta viatjaran ràpid, amb vent del sud o sud-oest, i s'aproximaran a la franja de Ponent. Pot portar vent, ventades fortes, aixecar polseguera, alguna tempesta desfeta amb 4 gotellades, i a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o fins i tot la Vall Fosca, alguna tempesta en pedra. Aquí les temperatures baixaran, i en canvi, amb aquestes ventades càlides, la temperatura pot pujar a la tarda o al vespre al sud de Lleida i a la costa tarragonina. Destaquem que la Terra Alta hi pot arribar també alguna tempesta des de l'Aragó.
1: 3Cat Info. A 3Cat Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3Cat Info. 10 i 18 minuts, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI i més, en què s'ha reivindicat l'esperit de la primera mobilització de l'any 1977 en demanda dels drets del col·lectiu. Segons els convocants, malgrat els avanços de l'últim mig segle, encara hi ha molts drets a exigir. Barcelona, Montse Mir.
20: La lectura del manifest aquí a la plaça de Sant Jaume, pràcticament plena, ha posat punt final en aquesta mobilització. Una lectura que ha començat recordant la marxa del 1977.
21: De juny de 1977, 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes
22: Nosaltres no tenim por, nosaltres som...
20: La mobilització ha sortit de la plaça de la Universitat amb una pancarta gran al davant amb el lema "Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta". El col·lectiu denuncia que encara rep agressions per la seva condició i que també tenen traves per fer tràmits burocràtics i administratius. A més, es volen desmarcar del Pride Barcelona, que a mitjan de juliol farà una marxa també a la ciutat. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, ho explica.
2: Una rua festiva, empresarial, pensada en clau de benefici econòmic. Està organitzada per empreses, per exemple, immobiliàries, hoteleres, agències de viatges, de l'oci nocturn, que no responen als interessos del col·lectiu, sinó que responen a un rentat de cara de vulneració de drets i de... i d'un negoci, no d'una reivindicació política.
20: Aquesta setmana ha sortit l'informe de l'Observatori LGTBI-fòbia en què es constaten més de 300 agressions a Catalunya durant el 2025.
0: Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al carrer Sas, al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. La investigació està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns, que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de començaments d'any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els agents la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància, instrucció número 6 de Manresa, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia a la llista de paradisos fiscals, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per l'Espanya de la inclusió de Rússia serà molt limitat, ja que el comerç a Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar. Ho fa després de 35 anys de ser-hi gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També en surten Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinitat i Tobago. Els paradisos fiscals són països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a aportar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la IA. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta. És el que pronostica Carles Méndez Ortega, és professor d'Economia i Empresa de la UOC.
4: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del nivell d'usuari.
0: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el que els costarà fer servir intel·ligència artificial. Segons Núria Oliver, és informàtica i investigadora especialitzada en IA.
22: Lo hace más predecible. Porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Ara es paga per tokens, com ara sentíem, és a dir, les unitats de text que el model d'IA processa quan se li fa una consulta. I ara fins a 10:45.
1: Esports.
0: A punt amb l'Oriol Rodríguez, el tenim ja a l'estudi de 3CAT Info. Què tal, Oriol? Bona nit.
5: Bona nit. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'ha d'acabar la fase de grups. Ho farà amb 6 partits. D'aquí mitja hora, a les 11, es tanca la grupela amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A quarts d'una de la matinada es tanca el grup K, ho farà amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que juguen la primera posició de grup, i la República Democràtica de Congo i l'Uzbekistan. I a les 4 de la matinada l'Argentina de Leo Messi jugarà contra Jordània i també jugarà l'Algèria a Àustria. Els argentins ja són primers de grup, poden fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, seleccionador d'Argentina, confirma que Messi no serà titular.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
7: Con eso me basta.
6: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
5: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important també pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel n'ha de sortir el rival dels espanyols als 16ens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això arriba l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, es va classificar primer del seu grup i va eliminar la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància d'acabar com a líders de grup. Doncs no podem sentir aquest àudio de Pau Cubarsí, el jugador de Barça, parlant d'aquesta primera posició. A l'altre partit de grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat també amb els capverdians segons de grup en el seu debut al Mundial. Per cert, que pel Tot Gira de Catalunya Ràdio ha passat aquest dissabte Javier Saviola, l'ex del Barça, parla del Mundial que està fent Leo Messi.
23: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: 3CAT Info.
5: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura, després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit 2 ascensos. El Sabadell s'enfrontarà, per cert, a l'Espanyol en un amistós que juga el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anihar, que una setmana abans, el dissabte 18 de juliol, els ballesans juguen contra Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona, també a la segona divisió. El Girona inicia pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal d'Olot. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arriba el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi.
1: 3CAT Info.
5: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. S'ha imposat a la prova de Sabiñánigo. La ciclista de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que abans d'ahir es va proclamar també campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i valora tot gira les ganes que també té d'anar al Tour de França.
24: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
5: En aquesta prova no hi ha participat, recordem-ho, Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Demà diumenge es disputa la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat per davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició, ha acabat sisè Marc Márquez, el de Cervera, després d'una sanció a Pecco Bagnaia, ha acabat pujant una posició. Parla dels patiments que té aquest cap de setmana amb la seva moto.
25: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos
8: séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
5: Demà cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol, demà també Gran Premi d'Àustria Fórmula 1 amb George Russell, amb el Mercedes des de la Pol. La primera fila la comparteix amb Leclerc, a la segona fila hi ha Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Demà també estarem pendents en bàsquet de l'amistós que Catalunya jugarà contra la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa.

0: 3cat Info.
1: Bona nit, són 10:15 i a aquesta hora us estem explicant que el nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta mateixa tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37 graus. A França, un centenar de persones vulnerables han perdut la vida per afectacions relacionades amb la calor. I també us hem explicat que una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Més coses en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que molta gent coneix la comunitat xinesa a partir dels tòpics, molt sovint racistes, dels restaurants o els basars. Però saben poca cosa més d'on provenen ni com és la Xina dels seus orígens. Al sud de la República Popular, la localitat de Xinjiang és coneguda com la Petita Europa, perquè la majoria de famílies que, amb les reformes capitalistes dels anys 80, van emigrar a França, Itàlia o Espanya, provenen d'aquí. I també ens fixarem en les escoles del País Valencià, on la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. També aquesta hora amb l'Oriol Rodríguez busquem el titular esportiu. Que destaques, Oriol?
2: Que el Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups amb 6 partits. Ara a les 11 juga a Croàcia, Ghana i també el Panamà-Anglaterra. El blaugrana Gordon comença el partit des de la banqueta. Rashford ocuparà el seu lloc al titular.
1: Messi tampoc jugarà, no?, de titular, han dit.
2: Messi tampoc jugarà de titular, ho ha dit Scaloni. El partit d'Argentina serà més tard.
1: Ja primera de grup.
2: A les 4 de la matinada, Argentina-Jordània, amb Argentina ja classificada com a primera.
1: I el temps es preveu una nit força càlida amb valors entre 28 i 30 graus cap a la mitjanit al litoral i al Pla de Lleida i amb xafogó a la costa. Temperatura nocturna tòrrida, amb mínimes entre 24 i 27 graus. Demà diumenge es presenta assolellat i molt calorós, però a la tarda i vespre farà un tomb amb tempestes, ventades i alguna pedregada a l'Alt Pirineu, la Terra Alta i a punts de ponent. Passen 4 minuts de 10:15. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres, ho ha anunciat Jorge Rodríguez, és el president del Parlament veneçolà. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Ho estem seguint amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria del equipo de...

0: Des del passat mes de gener en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: Mentrestant, des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. Salvador Illa, el president de la Generalitat, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa social X ha manifestat el suport de Catalunya al poble veneçolà. El cap de l'equip, Oriol Corbella, ha explicat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
1: I a tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del PIB del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini que poden triplicar aquesta previsió. I també ha afectat un terratrèmol de magnitud 6,1 a l'Afganistan, afectat al nord-est del país, sense que se sàpiga de moment si hi ha hagut víctimes. El sisme ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat i els efectes s'han sentit a la capital del Pakistan, Islamabad.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: 2:15 de la nit, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa són quatre països que registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt, i també les autoritats alemanyes i austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca, els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, ha assegurat que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
4: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París, la capital, a les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols. Un equip d'agents cívics vetllen per la seguretat i convivència dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbies de Camarasa. Es tracta d'una de les mesures que s'inclouen en el Pla de Turisme Municipal que té com a objectiu evitar ofegaments i la massificació de la zona al Vamor.
5: L'espai natural protegit Maria Rúbies és l'únic que recomana el consistori per al bany per raons de seguretat i salubritat. La zona atreu cada any milers de turistes i fa dècades que l'Ajuntament lidia perquè se'n faci un bon ús. Ho explica la regidora de Turisme, Elisabet Lizaso.
6: El dispositiu de seguretat que tenim cada estiu aquí en aquest espai natural protegit és agents cívics que van fent aquesta pedagogia i parlant amb la gent perquè es respectin al màxim les normes de convivència, aquestes ordenances cíviques per respectar aquest entorn natural que tenim, a part d'aquest control d'accés també amb uns agents cívics que ajuden a ordenar els vehicles en aquest espai i que no hi hagi massificacions com havíem viscut en anys anteriors.
5: En relació amb la seguretat dels banyistes, cartells informatius adverteixen del risc de refrescar-se en un entorn fluvial i una línia de boies protectores evita que els banyistes s'apropin a corrents perilloses o remolins. En els darrers dos estius, tres persones han perdut la vida a la zona.
1: Finalment han estat dues les persones ferides després d'un tiroteig al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un

0: dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. La investigació està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que busca l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern nord-americà ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa dues setmanes per motius de seguretat nacional. Washington considera que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. La decisió coincideix amb la presentació per part d'OpenAI de tres models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha hagut un frau generalitzat per part de les companyies. La nova normativa també vol incrementar els mitjans per vigilar els incompliments. En un comunicat, el primer ministre Anthony Albanese ha acusat les companyies tecnològiques de no estar compromeses amb la legislació. Diu que encara hi ha massa nens a les xarxes. Fins ara s'han donat de baixa 5 milions de comptes de menors, però s'ha constatat que els controls d'edat per accedir-hi no funcionen amb garanties. Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen ara els seus resultats per seguir-los els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha anunciat la voluntat d'aplicar una prohibició, tot i que de moment no hi ha termini. Molta gent coneix la comunitat xinesa a partir dels tòpics, molt sovint racistes, dels restaurants o els basars, però saben poca cosa més d'on provenen ni com és la Xina dels seus orígens. Al sud de la República Popular, la localitat de Xinjiang és coneguda com la petita Europa perquè la majoria de famílies que, amb les reformes capitalistes dels anys 80, van emigrar a França, Itàlia o Espanya, provenen d'aquí. Moltes famílies hi han tornat i han muntat negocis d'importació de productes europeus o cafès i restaurants. Aquesta evolució ha dinamitzat l'economia d'una comarca que era ben pobra quan en van marxar fa 4 dècades. Pequín, Francesc Canals.
2: La municipalitat de Xinjiang ha volgut treure partit turístic de la relació dels seus emigrants amb el vell continent i ha fomentat la construcció d'edificis d'estil art déco. La majoria són a la riba del riu en paral·lel d'un passeig on hi ha estàtues relatives als països de destí. El David de Miquel Àngel per Itàlia, Napoleó per França i un torero en plena feina que pot recordar vagament Manolete, perquè la majoria de les famílies de Xinjiang que viuen a fora treballen o tenen negocis a Espanya. Al mateix passeig hi ha Casa Pablo, amb un toro picassià com a emblema, perquè el Pablo és per Picasso. Un dels socis de l'establiment, el Chen Yifeng, explica a Catalunya Ràdio que va viure 10 anys a Gijón, on va regentar una sidreria.
3: Després de viure a Espanya i tornar aquí, el nostre estil de vida va canviar molt. Ara seguim l'estil de vida d'Espanya. Gaudim de la vida i és més relaxat, no com l'estil de vida estressant d'aquí a la Xina.
2: Les paelles, croquetes, montaditos i la crema catalana, entre d'altres plats, ajuden al relax de moltes famílies xinjianeses que viuen a cavall de l'estat espanyol i de la Xina. D'on treu els ingredients?
3: Oli, molts dels nostres ingredients són importats d'Espanya, com el pernil. Tenim molts productes a la ciutat de les importacions de Xinjiang.
2: La ciutat de les importacions és una nova àrea una mica allunyada del centre que el govern local va llançar el 2013 amb bones ajudes, per exemple, el lloguer, per a empreses que importin productes bàsicament europeus. La Zhang Aiqing va passar una dècada a Madrid, la sentim.
4: Tenim clients de tot el país, fins i tot del Tibet o el Xinjiang. Els principals clients, però, són de les ciutats i províncies veïnes que visiten la botiga en persona per a compres petites. No és gran quantitat, però a llarg termini acaba sent considerable. El nostre negoci es basa en la compra a través de grups a les xarxes socials i en la distribució a l'engròs, als comercials regionals. La majoria són xinesos, però també servim negocis portats per estrangers a les principals ciutats com Pequín, Xangai o Canton.
2: La majoria de famílies emigrades tornen a Xintian massivament per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. És aleshores quan es calcula que el 50% de la població a Xintian parla o entén el castellà.
1: El temps.
0: Tocats 3:15, a 3cat.info obrim una nova àrea de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica per les pròximes hores. La crònica és del Dani Ramírez.
5: La calor s'imposarà aquest diumenge en aquest tram final del mes de juny excepcional. Portem ja 8 dies de moltíssima calor. Recordem, a principi de setmana, diumenge passat, doncs 4 dies d'onada de calor. I ara, potser en general, no estem superant els llindars de calor extrema, que avui tornarà a passar, molta, molta calor, però les temperatures són altíssimes. I, a més, amb xafogó a la costa, que està la novetat dels últims 3 o 4 dies, amb nits realment insuportables, costa de dormir a prop del mar, sense refrigeració, evidentment. A mínimes tòrdides, per sobre de 25, 26 o 27 de mínima. Recordem que a mitjanit, valors de 30 graus al Pla de Lleida, tot, però també 28, 29, 30 arran de mar. Evidentment, després de matinada baixa a Lleida cap als 20, 22, 23, però a la costa, amb el mar calent, no baixa la temperatura mínima. Avui dia de sol, al matí 4 núvols a l'Ebre, algun nuvolet al migdia al Pirineu, i serà la tarda quan tenim novetats. Farà molta calor, farà sol, però a partir de les 5, 6, 7 de la tarda es formen tempestes molt fortes en pedra, probablement a l'Aragó i Navarra. De forma indirecta viatjaran ràpid, amb vent del sud o sud-oest, i s'aproximaran a la franja de Ponent. Pot portar vent, ventades fortes, aixecar polseguera, alguna tempesta desfeta amb 4 gotellades, i a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o fins i tot la Vall Fosca, alguna tempesta en pedra. Aquí les temperatures baixaran, i en canvi, amb aquestes ventades càlides, la temperatura pot pujar a la tarda o al vespre al sud de Lleida i a la costa tarragonina. Destaquem que la Terra Alta hi pot arribar també alguna tempesta des de l'Aragó.
1: 3cat.info.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3cat Info.
0: El municipi de Campdevànol inaugura avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor d'Acer i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall tan arrelats a la història del municipi, Cèlia Forment.
7: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor d'Acer, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
8: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor d'Acer? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
7: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de Graftec, Jaume Junqué, valora l'experiència que suposa el festival.
9: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
7: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
10: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2 i, tot i que les famílies han sol·licitat el valencià com a llengua base, es troben que no se'ls garanteix l'elecció. S'hi ha trobat la Carla de Montfort. El seu fill anirà al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
11: Anirà a castellà perquè a l'admissió d'infantil 2 anys es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
10: Tampoc la Lídia Aranega ha pogut triar la llengua base de la filla gran.
12: Tenim el cas d'Abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià, perquè va fer-ho a 3 anys. En canvi, Vega entrarà en segon, en 2 anys, en valencià.
10: La Lídia i la Carla tenen el mateix problema, que la llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. La directora del centre, Lliris Moltó, explica que ha arribat a trucar a famílies avisant-los que, si volen assegurar-se plaça al centre, matriculin els fills en castellà.
12: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
10: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places. Ignacio Martínez, director general d'Ordenació Educativa.
13: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de canviar alguna de les unitats de llengua base.
10: A l'hora de configurar les aules, Educació té en compte si el centre és en una zona castellanoparlant o valencianoparlant i si té 1 o 2 línies. I les famílies voten la llengua base quan comencen infantil, primària o secundària.
12: El problema és que no és només l'etapa d'infantil, sinó que aplica també a tota la primària. Estem parlant que tornaríem a votar ja quan començaria primer de l'ESO.
11: Acabaran tota la seva escolarització en castellà per gent que ha votat que ni tan sols s'ha acabat matriculant.
0: 6:11.
1: Esports.
0: I arribarem amb la crònica de l'Oriol Rodríguez a punt. Oriol, bona nit.
3: Bona nit, pendents dels darrers partits que ha jugat la primera fase del Mundial de Futbol. Ara, d'aquí uns instants, a les 11, ha de començar el Panamà-Anglaterra i també el Croàcia-Ghana. Són partits de la grup L. De fet, es jugaran la primera posició en aquest grup a la selecció de Ghana, també la selecció d'Anglaterra, que veu com el blaugrana Gordon comença el partit des de la banqueta. El seu lloc l'ocupa un altre ex-blaugrana, en aquest cas com Rashford. També a partir de 1:45 de la matinada juga el Colòmbia-Portugal i el de la República Democràtica del Congo, Uzbekistan, del grup K. I a partir de les 4 de la matinada a jugar el partit entre Argentina i Jordània, que Argentina ja segur que és primera de grup, Messi comença el partit a la banqueta, i Algèria-Àustria d'aquest partit n'ha de sortir el rival de la selecció espanyola, un rival als 16ens de final que ja començaran aquest diumenge, el primer enfrontament que jugarà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, es va classificar primera de grup i va eliminar la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
14: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. i hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
15: De fet, arran d'accions dels uruguaians, el jugador Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet publicar la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors seguiran, però, amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que valora d'aquesta manera el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
16: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
15: Saviola també diu que el Barça seria club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
16: No solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
1: L'actualitat esportiva a fons.
15: Més futbol, la casa nostra, el Sabadell, que juga a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà jugant-hi a lateral Sergi Segura, després d'haver disputat l'últim any i mig amb el Sabadell i haver aconseguit, de fet, dos ascensos. També el Sabadell ha confirmat un amistós amb l'Espanyol el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nihar, que també ha confirmat amistosos al Girona, que comença pretemporada el dia 8 de juliol. El dia 22 s'enfrontarà a l'Olot i el 29 de juliol visitarà el Castelló, a la ciutat esportiva del Girona. L'1 d'agost arriba el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Més coses, abans d'arribar a les 11 de la nit, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç de Penedès aconsegueix d'aquesta manera el doblet, ja que abans d'ahir es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha valorat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
15: Una Benito que diu que en el món del ciclisme no pots donar mai res per fet.
17: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
15: I és que recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. També us direm que hi ha hagut victòria a Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant de Yogura i de Fabio Di Gian Antonio, líder del Mundial, Bezzecchi, que ha acabat quart, Marc Márquez a la sisena posició, l'únic pilot català que ha puntuat aquest dissabte, el de Cervera ha acabat sisè en aquesta cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. En parla Dazón.
18: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
15: Amb aquests resultats, Márquez ara és a 42 punts de Bezzecchi i la General. Demà a les 2 de migdia es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol, també en motor, en aquest cas de Fórmula 1, per dir que George Russell, un apunt de Fórmula 1, per dir que George Russell a Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa també aquest diumenge, 8a pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada, la d'aquest dissabte, però amb una mica de polèmica, ja que Russell ha aconseguit el seu temps quan hi havia bandera groga a la pista per un accident de Verstappen. Tot i això, no ha estat sancionat. Russell comparteix la primera fila amb el Ferrari de Leclerc, que a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: L'actualitat esportiva a fons.
19: Thank you.
1: 3CAT Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya hi ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports.
2: Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents de Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
1: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona, Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat com el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per a Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un patruller en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reiteren que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent-hi, amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguiar. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: What we're doing here,
23: estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans.
22: How do you see human rights in general?
21: Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
24: To paint Israel.
25: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
2: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
26: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
2: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Totgira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
27: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, de, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
2: Saviola també dita a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
27: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver-hi jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Ani Harque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignan-Igo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
1: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
2: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
1: No dono mai res per segur, no? Al final, el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sens dubte no la tenia gens clara.
2: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
2: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les 16 de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units. Un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital, Kabul, fins a

0: entendre.
1: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
2: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
3: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
2: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
4: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
2: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
1: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
5: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solies. Més d'un

0: cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
1: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
0: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
2: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
0: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
3: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Montse Pujol.
4: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
5: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
4: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
3: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
6: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
3: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
7: El temps.
3: Dani Ramírez.
8: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir, I destaquem la situació de tomb. Fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades, a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamarsa o d'algun aiguat, ho indica un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
9: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
10: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
11: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
9: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
12: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
9: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
3: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
13: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
14: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
13: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
14: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
13: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
3: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
15: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
16: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, i en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
15: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
3: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'espai natural protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
17: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
18: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
17: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
3: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
19: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
3: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
20: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
21: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
20: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
22: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
20: Saviola també diu que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
22: no solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
20: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
0: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
20: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
0: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que valorem al Tour.
20: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
1: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
20: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi i la General. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila, Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc. A la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
2: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
20: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
7: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya hi ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el comitè federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
14: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona Josep Almirall.
15: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
13: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reitera que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnic, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
23: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. A Muriel Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver-hi jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la Ciutat Esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la Ciutat Esportiva dels Castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el Municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la Ciutat Esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el Trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabinyànigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra, llavors realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sens dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
13: Són dos quarts d'una.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzenes de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria del equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units. Un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president

0: que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
0: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
0: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
3: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres, perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
4: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
3: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
6: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
7: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
6: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos, i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
8: По сравнению

0: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
1: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
2: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
3: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
4: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
3: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
2: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
5: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
6: El temps.
2: Dani Ramírez.
7: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals, a bona part del país, també a l'interior, per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima, en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb. Fa un tomb, es gira com un mitjó al temps i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
8: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
9: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
10: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
8: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
10: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
8: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
11: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
12: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
11: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
12: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
11: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
2: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
13: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pallissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
14: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
13: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats. de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
2: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
15: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'Espai Natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
16: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
15: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
2: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en dues tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
17: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
2: Esports. A Muriel Rodríguez.
18: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
19: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física, con dureza extrema, y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
18: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esguinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
20: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
18: Saviola també diu que el Barça seria club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
20: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
18: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
0: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
18: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
0: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
18: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
21: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
18: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila de Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
22: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
18: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
6: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya hi ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, qué buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures del voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
14: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona Josep Almirall.
15: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamarsa o d'alguna aiguat, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
13: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reitera que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador, Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing
22: here, estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
23: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. A Muriel Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16s de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver-hi jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignànigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat el Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final, el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sens dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gian Antonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una ascensió a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tenim gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
13: Són dos quarts de dues.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit el Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esforç, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
9: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir.

0: Wegen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
2: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solies.
5: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
5: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
7: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
5: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
2: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell.

0: Delícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
1: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
2: El Premi Margaret Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
1: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
3: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
0: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb. Fa un tomb, es gira com un mitjó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
6: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
7: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
8: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
6: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
9: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
6: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
10: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
11: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
10: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
11: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
10: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
0: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
12: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
13: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
12: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
0: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'espai natural protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
14: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora regidora de Turisme.
15: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
14: En els darrers dos anys, tres persones han mort banyant-se a la zona.
0: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en dues tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
16: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
17: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
18: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
17: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esguinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
19: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
17: Saviola també diu que el Barça seria club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
19: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
20: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
17: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
20: Sí, sí, sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig, quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
17: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. El motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ayogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
2: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
17: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell, en Mercedes, surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa aquest diumenge, 8a pole per Mercedes, amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila de Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
21: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
17: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
4: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta, la de Llorenç de Penedès.